0: Catalunya. Ferran Dalmau.
1: Hola, bon dia. Ni sí ni no. A 24 hores que el Congrés dels Diputats voti els dos decrets Mari Carmen sobre habitatge, continua sent una incògnita què votarà Junts per Catalunya. Abans de comprometre o de descartar el seu suport, els juntaires diuen que volen estudiar la lletra petita dels textos. Laura Pons.
2: Els de Puigdemont demanen més contundència per impedir que els fons d'inversió puguin comprar habitatges i a la vegada demanen alguns canvis tècnics per protegir les famílies. És Míriam Nogueras, portaveu de Junts a Madrid.
3: Aquest reial decret no atura els fons voltor perquè els fons voltor poden seguir comprant i aquest reial decret tampoc protegeix a les famílies.
2: Per això diu que han de seguir estudiant la lletra petita, de moment però...
3: Sabuts i també preocupats.
2: Faran una anàlisi rigorós i en les properes hores decidiran el sentit del seu vot.
1: Això mentre es mantenen a Catalunya les protestes als carrers per exigir més facilitats i seguretat en l'accés a un pis. Els acampats de la plaça Catalunya de Barcelona diuen que s'hi quedaran, com a mínim, fins demà. Susana Ruiz, bon dia.
4: Hola, bon dia, Ferran.
1: Esquerra Republicana, en canvi, ja ha confirmat que votarà a favor dels dos decrets.
4: Això, tot i que considera que les mesures que inclouen són insuficients. De fet, el portaveu dels republicans al Congrés, Gabriel Rufián, contradiu un cop més el president del partit, Oriol Junqueras, i no garanteix el suport als textos.
5: Nosaltres votarem a favor de tots els decrets que ajudin a pal·liar el drama de l'habitatge. Ara, em sembla que també és la nostra obligació i el nostre dret dir que aquestes mesures ens semblen clarament insuficients.
6: A favor, claro, de los dos decretos.
7: Sé que desde Barcelona se dice eso.
8: ¿Qué has dicho eso hoy a la mañana?
7: No. Vamos a revisar hasta la última coma.
8: Tú no ratificas entonces que ahora contradices a Junqueras.
7: Me da igual a quien contradigo, yo voy a leerlo hasta la última coma.
4: Fons d'Esquerra treuen ferro a les paraules de Rufián i diuen que no creuen que el portaveu acabi votant en contra del que ha decidit la formació.
1: Per avui, els moviments socials en defensa de l'habitatge han convocat cassolades simultànies a les portes dels ajuntaments catalans a les 8 del vespre.
4: Ho fan per pressionar el Congrés perquè validi aquests dos decrets Mari Carmen i adverteixen que aquesta protesta és només un punt de partida i que, si cal, aniran molt més enllà.
1: A tot això, l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya assegura que les mesures dels nous decrets d'habitatge ja estan frenant algunes promocions de pisos destinats al lloguer.
4: El seu president Xavier Vilajoana ha demanat als grups polítics que no convalidin els decrets aquest divendres al Congrés dels Diputats.
9: De fet, en les últimes 48 hores ja hem tingut trucades en aquest sentit de projectes que estaven en marxa, que en principis anaven a destinar a posar-los en lloguer i que han canviat d'opinió i ara els posaran a la venda. Bueno, molt bé, incrementarem el mercat de compra-venda, que també està bé perquè també en fan falta, però el mercat de lloguer no. Jo crec que és pa per avui i gana per demà.
4: Vilajoana ha carregat contra les administracions i ha assegurat que el cas de la Mari Carmen és una desgràcia personal que no es pot aprofitar per fer-ne ús polític i ha reblat dient que no es poden solucionar casos concrets posant en risc la resta del mercat d'habitatge de lloguer.
1: 6 minuts i seran 7:45 del matí. El govern registrarà els propers dies la seva proposta per endurir les penes contra la tinença d'armes fins a 4 anys de presó. L'executiu pretén assegurar així que qui tingui una arma entri a presó encara que no la dispari. Andrea Villòria.
10: Actualment les penes de tinença d'armes van de 1 a 3 anys de presó i el govern vol endurir-les fins als 4 anys amb un agreujant que implica que només exhibir l'arma en un espai públic, encara que no es dispari, ja impliqui l'ingrés a presó.
11: Que la normativa vigent al nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades.
10: Paraules del president Salvador Illa. La proposta la registrarà el PSC, que confia tenir el suport de l'oposició i poder aprovar la reforma aquest octubre per enviar-la al Congrés.
1: El govern espera aturar així l'escalada d'armes de foc i tirotejos a Catalunya, que han pujat un 45% aquest any.
4: Els Mossos han registrat 68 tirotejos durant el primer semestre. Són un cada 3 dies, un 45% més que l'any passat, com deies. Aquests episodis han deixat 6 morts i 27 persones ferides, gairebé totes criminals i narcotraficants. La policia també ha decomissat un 15% més d'armes que l'any passat, un total de 179. Això és de mitjana una arma de foc al dia. Més de la meitat, el 60%, són pistoles, que són més fàcils d'amagar i estan més vinculades a una delinqüència professional que a les armes llargues com fusells o escopetes de caça.
1: I avui, aniversari de l'1 d'octubre, ha de quedar vist per sentència el judici contra els quatre policies acusats de buidar-li un ull a Roger Espanyol. Són un escopeter i tres comandaments per qui l'acusació demana 13 anys de presó. Tots quatre declararan aquest matí, Martí Oliver.
12: Una de les claus que haurà de respondre l'escopeter i els seus superiors és si van disparar com a represàlia contra Espanyol, com defensa l'acusació. En la sessió d'ahir, els Mossos van assegurar que la bola de goma no havia anat directament contra ell, sinó que li va impactar de rebot i que l'escopeter, a més, estava tapat per al
13: El arma está inclinada, que no está apuntando directamente a la persona.
6: y rebota en el suelo.
12: En cas de condemna,

0: Si es provés la intencionalitat, els agents no podrien ser amnistiats. Ahir, els pèrits internacionals van advertir de la perillositat d'haver deixat disparar a només 14 metres de l'activista.
1: I a la Ciutat de la Justícia aquest matí també ha de declarar, en fase d'instrucció, el pare del nadó greument ferit que van atendre a l'Hospital Vall d'Hebron amb signes de maltractament. Els Mossos van proposar ahir al jutge que ho investiga que els deixi rastrejar els mòbils del pare i de la mare.
2: L'objectiu de la policia és aclarir quin dels dos investigats va quedar-se més vegades sol amb el nadó, que en el moment del diagnòstic tenia només un mes i mig, per intentar esbrinar qui li hauria causat les lesions que tenia juntament amb indicis d'una possible agressió sexual. Els metges que també van declarar ahir van descartar que la ferida als genitals pogués ser resultat d'una sonda d'orina. El pare continua en presó provisional, la mare està en llibertat, tot i que continua investigada. El menor viu amb una família d'acollida.
1: 3 minuts per 7:45.
3: Per tu, que per fi tornes a la normalitat. I per tu, que penses, ja arriba Nadal. Gaudeix a Caprabo de 12 rotlles paper higiènic suau de doble rotlla Eroski per 4,60 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: Pel que fa al temps, Protecció Civil avisa d'un nou episodi de pluges intenses que començarà aquest matí, durarà 24 hores i pot afectar diverses parts de Catalunya.
4: Rodi Motor Services, motor de confiança, patrocina el temps.
2: Pot haver-hi precipitacions intenses a la franja de pràcticament tot el litoral i prelitoral, des del Baix Camp fins a la Selva. La previsió indica que l'episodi pot ser intens, amb més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora, a la franja compresa entre les 8 del matí i les 2 de la tarda a les comarques més properes al mar de Tarragona i de Barcelona. La Catalunya central, Ponent, Tarragona i Ebre estarien més afectades a la tarda. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat.
5: A Rodi Motor Services hi ha coses en el teu vehicle que no podem arreglar, com que la teva parella canti tan malament. Però sí, punxades, frens, revisions, canvi de pneumàtics i molt més a uns preus increïbles. Entra a rodi.cat o vine al teu taller més pròxim i descobreix-ho. Rodi Motor Services, motor de confiança.
6: Hoy por hoy, Catalunya.
1: I aquest vespre, concert dels Amics de les Arts a l'Auditori de Sant Cugat del Vallès.

És el concert inaugural del festival Petits Camaleons, que se celebra a Sant Cugat del Vallès, i forma part aquest concert també d'una gira que la banda farà pels Països Catalans per celebrar 20 anys de cançons que han marcat generacions amb emoció i amb una gran connexió amb el públic.

0: i amb les tempestes que de nou seran de caràcter violent, amb aiguats, calamarsa o pedra i fortes ratxes de vent. Avui afectaran sobretot a l'interior prelitoral i especialment a les comarques de Tarragona, sobretot al sud, on seran més persistents. De moment ara 23 graus a Barcelona, també a Tarragona, 20 a Girona, 18 a Lleida. Màximes de 25 a 30 graus amb marcada sensació de xafogor. I no us fieu de les estones de sol, perquè a partir de migdia i fins la pròxima matinada les tempestes guanyaran protagonisme, insistim, a l'interior prelitoral i sobretot sud de Tarragona.
1: A 24 hores que el Congrés dels Diputats voti els dos decrets Mari Carmen sobre habitatge, continua sent una incògnita què votarà Junts per Catalunya. Els juntaires es mantenen sense dir ni sí ni no, fins que estudiïn la lletra petita dels textos. Laura Pons.
2: Els de Puigdemont demanen més contundència per impedir que els fons d'inversió puguin comprar habitatges i a la vegada demanen alguns canvis tècnics per protegir les famílies. És Míriam Nogueras, portaveu de Junts a Madrid.
3: Aquest reial decret no atura els fons voltor perquè els fons voltor poden seguir comprant i aquest reial decret tampoc protegeix a les famílies.
2: Per això diu que han de seguir estudiant la lletra petita, de moment però...
3: Sabuts i també preocupats.
2: Faran una anàlisi rigorós i en les properes hores decidiran el sentit del seu vot.
1: Esquerra Republicana, en canvi, ja ha confirmat que votarà a favor dels dos decrets.
4: Sí, això tot i que consideren que les mesures que inclouen són insuficients. De fet, el portaveu dels republicans al Congrés, Gabriel Rufián, ha contradit un cop més el president del partit, Oriol Junqueras, i no garanteix el suport als textos.
5: Nosaltres votarem a favor de tots els decrets que ajudin a pal·liar el drama de l'habitatge.
6: Sí, eh? A favor, claro, de los decretos.
7: Sé que desde Barcelona se dice eso.
8: Junqueras ha dicho eso hoy a la mañana.
7: No. Vamos a revisar hasta la última coma.
8: Contradices de Junqueras.
7: Me da igual a quién contradigo, yo voy a leerlo hasta la última coma.
1: Per avui, els moviments socials en defensa de l'habitatge han convocat cassolades simultànies a les portes dels ajuntaments catalans a les 8 del vespre.
4: Ho fan per pressionar el Congrés perquè validi els dos decrets Mari Carmen i adverteixen que aquesta protesta és només un punt de partida, que si cal anirà molt més lluny. Mentrestant, es manté l'acampada a la plaça Catalunya de Barcelona per exigir un accés fàcil a un habitatge digne. Els acampats diuen que s'hi quedaran, com a mínim, fins demà.
1: I encara sobre habitatge, abans que acabi l'any, Catalunya tindrà 282 pisos de lloguer assequibles disponibles a Casa 47, que és el portal immobiliari del govern espanyol, segons fonts del Ministeri d'Habitatge.
4: Són pisos que provenen de la Sareb i que s'estan acabant de condicionar. Aquests 280 habitatges tindran un règim de lloguer de 75 anys i s'assumaran als 93 que ja hi ha en borsa que es van presentar a principis de setembre.
9: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
10: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
11: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
12: Hace 25 años nacía Data Planning, una agencia de medios basada en la proximidad, la profesionalidad y la pasión por el trabajo bien hecho. Data Planning, 25 años conectando marcas y audiencias. ¿Quieres que te ayudemos a acelerar los resultados de tu empresa? Data Planning, 25 años impulsando las marcas hacia el éxito. ¿Nos vemos? Data Planning.
1: 5 minuts per 9:15. I des d'avui, tots els conductors de patinet hauran de tenir com a mínim 15 anys i dur sempre el casc. Els motoristes hauran d'anar amb guants i sabates tancades i els taxistes hauran de portar sempre posat el cinturó de seguretat. Són algunes de les novetats del nou reglament de circulació que entra avui en vigor.
4: La norma inclou també obligacions pels ajuntaments. S'estableix que els semàfors no podran encendre's de manera simultània el llum verd pels vianants i el taronja pels vehicles per evitar situacions de conflicte i de risc. L'Ajuntament de Barcelona ha demanat una moratòria sobre aquest punt, ja que obligaria a canviar la configuració dels semàfors de 1.500 cruïlles de la ciutat i això provocaria, diuen, un increment de la congestió.
1: Aquest matí declararà, en fase d'instrucció, el pare del nadó greument ferit que van atendre a l'Hospital Vall d'Hebron amb signes de maltractament. Martí Oliver.
13: L'objectiu de la policia catalana és aclarir quin dels dos investigats es va quedar més vegades sol amb el nadó de només mes i mig i, per tant, li hauria pogut causar les lesions de vida o mort amb què va arribar a l'Hospital Vall d'Hebron i que tenia juntament a indicis d'una possible agressió sexual. Els metges que van declarar ahir van descartar que aquesta ferida als genitals pogués derivar d'una sonda. Recordem que el pare continua en presó provisional i avui tornarà a declarar per intentar convèncer el jutge instructor que l'alliberi, tot i que el té en el punt de mira. La mare està en llibertat, tot i que continua investigada, mentre que el menor continua vivint en una família d'acollida.
1: I avui, novè aniversari de l'1 d'octubre, ha de quedar vist per sentència el judici contra els quatre

0: Bon dia, com esteu?
1: Bon dia, Xiqui Rodríguez.
0: Què tal, Lluís Flaquer?
1: Doncs prou bé. Prou bé.
0: Doncs millor que estaràs d'aquí una estona.
1: Ah, sí?
0: Sí, perquè ens esperen dues hores de programa bastant interessants, la veritat.
1: Sempre.
0: I em permetràs que avui faci de tu i me'n vagi al bar.
1: Oh, quina barra.
0: Cada setmana et toca amb el Ramon Besa. Avui deixa'm que hi vagi jo, perquè
1: sí.
0: Es presenta el llibre de la Plata.
1: Oh!
0: Una de les oficines del que t'hi jugues.
1: M'estàs dient que aniràs a la Plata?
0: I he quedat amb el Roger Pasqual, que és qui ha fet el llibre, i el Pepe, el gran Pepe.
1: Per favor.
0: Ja et portaré alguna cosa.
1: Ara ja em fas enveja.
0: A part, estrenarem concurs amb el Xavi Cazorla i regalarem una samarreta Soldats de Hansi Flick a qui guanyi el concurs que avui estrenem amb el Xavi Cazorla al tram final del programa. Però abans, què, Cristiano?
1: Doncs déu-n'hi-do la que ha liat, no?
0: És que amb 41 anys ja pots anar cap a casa i ja deixar la gent tranquil·la, no?
1: El Jordi va rient.
2: És que és molt gros.
0: Pots reproduir en antena el que has dit a la reunió de redacció?
2: No, en absolut. Però és molt gros. És a dir, és possible, la gent, és possible que hi hagi pogut haver un malentès entre Jorge Jesús, que és l'entrenador, el tècnic de Portugal, i ell. És possible.
0: I és possible que tu seguissis tota la roda de premsa de Jorge Jesús?
2: La vaig trobar espectacular. No, però, sisplau, si els nostres oients la poden recuperar per YouTube, la força, l'empenta, l'espectacularitat, la vehemència amb què s'aplica Jorge Jesús amb 72 anys, 72 anys, és espectacular.
1: Va ser un quart d'hora de roda de premsa.
0: Un quart d'hora.
1: Un quart d'hora.
0: Per la gent que no ho sàpigui, Cristiano Ronaldo ha abandonat la concentració de la selecció portuguesa. Se n'ha anat.
1: Sí.
0: Se n'ha anat emprenyat amb l'entrenador.
1: Tot perquè en el partit de l'altre dia de Portugal va estar escalfant una bona estona, gairebé mitja hora a la banda, i no va sortir a jugar. Just quan acaba el partit, que guanya Portugal, es veu com Cristiano marxa, no saluda ningú i se'n va cap al túnel de vestidors. Hores després, transcendeix una informació amb un mitjà portuguès que diu que Jorge Jesús li hauria promès a Cristiano que aquell partit jugaria mitja hora, i Cristiano s'enfada perquè finalment el fa escalfar i no juga cap minut en aquest partit, tot i que, segons aquesta informació, l'entrenador li havia promès. Tot salta pels aires quan, com diu el Jordi Martí, compareix Jorge Jesús a la prèvia del partit que ha de jugar a Portugal i li pregunten per tot aquest afer. I Jorge Jesús explica, entre altres coses, com va anar la gestió d'aquests minuts de si li va prometre o no a Cristiano que jugaria.
3: Foi un pledo que eu disse ao Cris que não ia jogar nos dois primeiros jogos. E pensei durante o jogo...
4: Era un pla. Jo li vaig dir a Cristiano que no jugaria cap d'aquests dos partits. Durant el partit vaig pensar que el podria necessitar i el vaig fer escalfar-se i després no el vaig fer entrar. Qualsevol jugador, quan escalfa 20-30 minuts i no entra, doncs no li agrada. I menys si és Cristiano. Però encara que fos Pelé o Maradona, 30 minuts escalfant Pelé o Maradona o jo mateix, és així com va. Tots estan en igualtat de condicions i com a entrenador jo vaig decidir que no entrava.
1: Per tant, ni Cristiano, ni Pelé, ni Maradona, ni ell mateix. Diu Jorge Jesús que tothom està en igualtat de condicions.
5: Els entrenadors portugueses no els gusta bastant, comparar con Zidane, Pelé i Maradona.
1: Veritat,
5: no els gusta bastant.
1: Pedro León també va fer-ho.
5: Bastante, sí.
1: I una altra reflexió de Jorge Jesús quan li tornen a insistir si realment li va prometre o no a Cristiano que jugaria.
4: Puc prometre el que jo vulgui. Puc perquè sóc l'entrenador. Li dic al jugador que no està per jugar i que estarà a la banqueta. Si després el necessito 30 minuts, jugarà. I si no ho necessito, doncs no jugarà. Tal com veia el partit, no va jugar. I no per ser Cristiano. Mai cap jugador em donarà idees de què fer com a entrenador. Mai.
1: Mai cap jugador ni Cristiano em dirà el que he de fer jo com a entrenador.
0: Crispetes.
1: Per tant, déu-n'hi-do. Tot salta pels aires. Després d'aquesta roda de premsa es veu com Cristiano Ronaldo abandona per la porta al darrere la concentració de la selecció portuguesa a Copenhague. El seu avió privat el va buscar a Dinamarca i ja l'ha traslladat a Madrid, on ha arribat avui cap als vols de les dues de la matinada.
0: Vol
1: ha marxat. De fet, diuen els mitjans portuguesos que s'exposa una sanció de 6 mesos. Segons el reglament intern de la Federació Portuguesa, si tu abandones una concentració sense motiu aparent, t'exposes a ser sancionat amb 6 mesos sense poder anar amb la selecció portuguesa. Cristiano ha parlat. A on? A xarxes. Diu, després de la roda de premsa de l'entrenador de la selecció nacional i després d'una conversa amb el president de la Federació Portuguesa de Futbol, vaig decidir abandonar la concentració de la selecció. Al seu temps, acabaré explicant la veritat a tots els portuguesos sobre les raons que m'han motivat a aquesta decisió, a deixar la selecció a la que sempre m'he dedicat. Ara és el moment de desitjar bona sort a Portugal i a tots els meus companys d'equip, sense excepció.
6: Molt bé.
0: El larguero, el periodista portuguès Nuno Luz, va explicar que havia parlat amb Cristiano Ronaldo i que aquesta era la seva versió.
7: El seleccionador no ha sido capaz de cumplir con su palabra. Y después Cristiano quería que él asumiese que le había prometido una cosa y que no había hecho, y que le ha metido en una situación que era evitable, calentando el mundo entero mirando a Cristiano, porque todo lo que hace Cristiano el mundo entero está mirando. Sí.
6: Casi como una humillación, ¿no? Casi como que le ha humillado, y teniéndole calentando para luego no sacarle. ¿Eso es lo que entiende Cristiano o qué?
7: Sí, no humillar, pero una situación imagen, que, ¿no?, podría ser, que podría ser evitada, porque él no estaba para jugar el partido. Y después de esto, hablaron los dos, Cristiano quedó enfadado con todo esto. Esta mañana ha habido esta reunión, todo estaba bien, pero la rueda de prensa del sancionador, el sancionador ha dicho que mandaba soy yo qué hago, y que mañana no va a jugar Cristiano, va a jugar Ramos, y una charla que Cristiano escuchó dentro del vestuario, y después de la rueda de prensa mandó llamar un coche de la selección, coge el coche y dice que se va.
0: Explica en un olús al larguero que Cristiano Ronaldo veu la rueda de premsa i escolta el seu entrenador al vestidor, i quan diu tot el que ens ha resumit el Flaqui, i decideix marxar de la concentració, i segons Nuno Luz, no creu, coneixent a Cristiano Ronaldo, que hi hagi marxa enrere.
7: Jo crec que és difícil. Jo crec que és molt difícil perquè quan tomes una decisió d'estas, tomes para tomar. Ara, no sé què va passar, però...
6: Tu has hablado con Cristiano? Aquí. ¿Has hablado con Cristiano?
7: Sí.
6: ¿Qué te ha dicho?
7: Y él está muy jodido con esto, y tomo la decisión y ya está.
0: Está fotut, Cristiano, segons Nuno Luz.
2: Cristiano, li passen dos coses. El seu cap ha sigut la seva fortalesa, perquè competir 20 anys al seu nivell només t'ho dona el cap i la teva condició física, atlètica, exuberància, però el mateix cap l'ha fet caure en un parany. El cap també t'ha de fer veure, de discernir, que hi ha un moment, sí, que tots plegats, hi ha un moment que has de fer un pas al costat.
0: Té 41 anys.
2: I això és el que Cristiano no sap discernir. I Cristiano ha d'acceptar que la vida és com és, i que ha d'acceptar un rol complementari, un rol subordinat. I això li costa molt. Però et dic una cosa, hi pot haver hagut un malentès amb el seu seleccionador. Però això justifica abandonar la concentració? Quin missatge, quin model dones, perquè ets el capità, I després el Bruno, va fer una sèrie de classes magistrals per tots els llocs on la vaig escoltar, i què deia el Bruno? Quants mites, sí que Flaqui, vosaltres, l'Albert, Nil, recordeu que hagin muntat un pollastre d'aquesta envergadura? No el trobareu.
0: Recordem això, que diu el Jordi, que és el capità de la selecció portuguesa i que marxa per la porta de darrere de la concentració perquè s'emprenya amb el seleccionador. És, òbviament, al Portugal una qüestió d'estat.
2: Estat, sí.
0: I ens ho explica el Marcos López.
8: El quiosc del Marcos.
0: Hola, Marcos.
9: Buenos días, Sique. Buenos días, Flaqui.
2: Buenos días.
9: No hay duda, toca irse a Portugal. Cristiano Ronaldo se arriesga una suspensión de 6 meses por abandonar la selección. Revela el diario A Bola de Portugal, que en su portada lleva un título que lo dice absolutamente todo. Un triste adiós. Y como escribe João Pimpín en este mismo rotativo, se advierte la incoherencia entre las palabras de Ronaldo antes de la tempestad y los actos que ha realizado en Copenhague, recordando que el jugador había dicho previamente que sí asumiría las decisiones del nuevo seleccionador Jorge Jesús. Pero luego, a la hora de la verdad, no juega, no lo saca, coge su avión privado en Dinamarca y se vuelve a casa, a Madrid. Choque y espanto en un entrenamiento para la historia, revela el diario Record, explicando la intrahistoria de una decisión, la de Ronaldo de irse de la selección, que sacude a todo un país. Cristiano, la historia que se repite 17 años después, se lee en Oyogo, quien destapa la noticia de que el que fuera delantero del Madrid se marchó del hotel de Copenhague sin despedirse siquiera de sus compañeros de la selección. En el diario público, obviamente en portada, choque con Jesús, Ronaldo abandona la selección, es el fin de una era, se pregunta, al mismo tiempo que todos los medios de comunicación mantienen la atención en Portugal sobre la figura de Cristiano.
0: Això és el que es diu a Portugal. João Pimpín no és un personatge del Bermúdez, és un periodista real, tot i que ens pot inspirar algun gag. Flaqui, és el segon partit que jugava Portugal en aquesta aturada de seleccions. Sí. El primer, Cristiano, va tenir minuts.
1: De fet, el que explicava Jordi Jesús en aquesta roda de premsa és que ell pacta amb Cristiano que jugarà el primer i el quart partit, i que en els dos del mig, perquè ell diu que ja coneix a Cristiano de quan em va entrenar amb ell a l'Aràbia Saudita, si no m'equivoco, doncs ell entenia que fins tot en aquella època, quan hi havia 3 partits en una setmana, sempre el feia descansar al del mig. però tot s'enreda amb això, clar, diu Jorge Jesús, jo aquest era el meu pla, després quan veig el partit penso que igual puc necessitar Cristiano, per això el faig escalfar, i al final jo com a entrenador veig que el no necessitaré i el no el faig jugar. Clar, l'he tingut escalfat mitja hora, això no agrada a cap jugador i menys si ets Cristiano, però al final, com diu, ni Maradona ni Pelé ni ningú em dirà el que he de fer com a entrenador.
0: Pel que ens diu Nuno Luz al Larguero, Cristiano considera que escalfar mitja hora i no sortir és humiliar-lo.
1: Sí, perquè ell defensa que Jorge Jesús al matí d'aquell partit li promet que jugarà. Aquest és el segurament el quid de la qüestió. Però jo estic amb el Jordi, per molt que t'ho prometi, pot haver-hi aquest malentès, però crec que la reacció de Cristiano, més infantil que pròpia d'un jugador amb la carrera que té ell a les esquenes, està més fora de lloc que dins.
0: Ara citava el Jordi Martí les exhibicions de Bruno Alemany ahir a diferents programes de la casa. Avui té festa, però el cas és tan greu que ens ha enviat una opinió.
10: Què tal? Sí que, Flaqui, bon dia. Cristiano Ronaldo va protagonitzar ahir un dels episodis més greus de tota la seva carrera. Tu pots marxar d'una concentració d'un equip si el que t'ha passat és realment molt greu, que no nego que ho sigui, però el que no pots és dir que ja en el seu moment explicaràs les teves raons i explicaràs la teva veritat. No es pot fer les coses així. Sabem que Jorge Jesús és un tècnic amb personalitat, ja sabem de sobres la personalitat que té Cristiano Ronaldo. És cert que Cristiano és una llegenda de Portugal i del futbol internacional, és el jugador que més gols ha fet amb una selecció mai, per tant s'ha de buscar una solució perquè això, aquesta espantada de Cristiano, no sigui l'últim que veiem de CR7 amb la selecció portuguesa. Dit això, serà complicat. Diu Cristiano que s'ha traït i la veritat és que fa realment molt mala pinta. Jo diria que tot apunta que el final de Cristiano Ronaldo amb la selecció serà aquest.
0: Diversos missatges al xat del Que t'hi jugues, oients parlant d'aquest cas. El Marcos diu que Cristiano té una edat real de 41, però una mental de 8, que molta gent diu que s'està faltant al respecte de Cristiano, però el primer que se l'ha perdut és ell, a si mateix. Diu el David que el ridícul de Cristiano és espectacular.
1: I després hi ha la derivada, que a tots ens ve el cap. Cristiano sempre t'aboca a Messi. Messi dimarts que ve jugarà el partit de comiat de la selecció argentina. Mentre el seu país tots somiarien amb que Messi continués amb la selecció, a Portugal són moltes les veus que, encara que sigui por lo bajini, fins i tot s'atreveixen a celebrar que Cristiano abandoni la seva selecció.
0: Ara, Messi va marxar d'Argentina
1: amb un altre context.
0: I va tornar per guanyar el Mundial, fixa-t'hi, però va abandonar després de perdre no sé quantes finals. Clar, i va acabar tornant i les va guanyar, sí, a Copa Amèrica i el Mundial.
5: Me rajaven todo.
2: Jo sí que amb el teu permís...
0: Te llamaven Pecho Frío.
2: Pecho Frío, sí, deien això.
5: Mira,
2: jo amb el teu permís agafaria, sí que, el fil que t'ha deixat anar el Bruno, que és que aquest no pot ser l'últim capítol. Aquí hi ha d'haver un pau. Jo crec que potser seria bo trobar un compatriota portuguès que destaqués per les seves habilitats diplomàtiques i que pogués exercir la mediació. Però jo això ho he proposat, però no ha fet gràcia. No ho entenc. Em va fer gràcia, no? És un oferiment nostre, no? Escolta, quina persona amb una certa autoritat, rellevància, autoritat, podria exercir... Perquè ahir el pobre president de Portugal, perdó, el president de la Federació Portuguesa, quan sent els tambors, agafa un munt d'extintors, agafa un avió i se'n va cap allà.
0: Sí, sí.
2: Fan aquesta reunió que ha dit el Flaqui.
0: Parla amb Cristiano i amb l'entrenador.
2: I després ve el xàfec de la roda de premsa, sí, sí, on Cristiano troba a faltar explicacions del senyor Jesús.
0: Per cert, avui juga a Portugal.
1: Sí.
0: Qui portarà el dorsal de Cristiano Ronaldo, Elena?
11: Rafael Leão.
0: Rafa Leão portarà el 7 avui.
12: Rafa Leão
0: de Portugal.
12: Va portar el dorsal del Cristiano. Hi ha algun problema?
0: Com... Ara et Jorge Jesús?
12: Sí, per què no? El Cris ha voltat per casa, que no hi ha un problema. Ja fa un any que treballem amb el Cris i hem decidit que si vol tornar, pues, si no s'aguanta els pedos, és el seu problema. Més pesat que un veterano de guerra del Vietnam. Portant, he fet una fumadinha del Cris. Hem fumat el Cris. I si vol un titular, ja li dono jo mateix. El Jesús... acabou com o cristianismo 2026 anos depois. Não estou aqui para aguentar mamarrachadas de homens de 41 anos que creem que têm 25. Se tem uma crise de idade, que compre uma Harley Davidson, que se apunte a padel, que vaja a comprar umas bambas, uma gorra do revés, que faça puenting, barranquismo, sapunte escalada, qualquer coisa, mas que não toque os meus ovos. Não tocar os meus ovos. Também estou recebendo chamadas constantes, não sei se vocês conhecem o tal Eduardo Aguirre. Está muito pesado, está pesadíssimo. É bloqueado já 8 linhas de teléfonos diferentes, mais pesado que os de Movistar. Não é o seu padre, não é o seu irmão, não é nada disso. É o Eduardo, não conhece vocês? Não, sim. Agora todo mundo está aqui pensando que temos um problema diplomático. Estou sendo acusado de edatismo.
2: Edatismo.
12: É? Com 41 anos, não está nem para a Liga da Midjans, que é mais competitiva que a Liga Saudi. O Cris está largando mais o chiclete que um quilométrico boomer. Um boomer quilométrico, os chicletes pode alargar tudo o que você vol, é a carreira do Cristiano, não é um quilométrico boomer. E eu tenho 72 anos, são muitos anos, 72 anos.
0: Anos.
12: E já não estou para estes trotes, bueno. Não estou para estes trotes, se que se algum tem um problema, posso fazer um abraço. Não sou um monitor display, não estou negociando tempo com o meu filho para jogar na PlayStation, se afeta os 10 euros do quaderno Santillana, não o sinto. Não sou monitor display, tão fácil como jo.
1: Que no te toquen los ovos.
12: Ai. No toquen los ovos.
2: Grans quaderns Santillana, tot seguit de pas.
0: Sí, de la casa.
12: Ovos XL.
0: Molts comentaris sobre Cristiano Ronaldo, però entre els comentaris del cas... Acabo de llegir al chat del Que t'hi jugues una de les propostes més sorprenents que ens han llançat en tota la història del programa. L'Andreu Benito diu... Hola, bon dia. Ell al seu rotllo, eh? Sí. A veure si este any doneu les campanades des de les Terres de l'Ebre. O sigui, ens proposen anar a passar el cap d'any i fer les campanades a les Terres de l'Ebre.
2: Amb el gasto que faríem.
11: Mira.
0: T'agrada la proposta, Nil?
11: Sí.
2: No, jo també, te l'agafo al vol, eh?
11: Jo també, unes campanades
0: allà
11: diferents.
0: Allà es menja molt bé, eh? A les Terres de l'Ebre es menja molt bé.
2: I canviem el raïm per ostrons d'aquells avall.
0: Pot ser interessant. Sí!

0: Fins a les dues del migdia, com sempre, a SER Catalunya. Nil Solà, pendents de l'arribada de Rafinha i les proves mèdiques que han de certificar, toquem fusta, que no pateix una lesió greu, però veurem si descansa contra el Getafe.
1: Correcte. De fet, està en un vol ara mateix a Dubai i Barcelona, que arribarà passades les dues del migdia a l'aeroport del Prat. Rafinha, que ja va fer-se aquestes primeres proves en Brasil, està... Estic bastant fotut.
0: Com és que estàs tan fotut?
1: No, estic fotut perquè hi va haver gent en aquesta redacció que va passar abans. Una... Estava fotut.
0: M'estàs acusant a mi d'enganyar

0: abans una... estava fotut.
1: M'estàs acusant a mi d'enganxar-te a la bacteria?
0: Ara m'ha arribat a mi, no, no, Cristóbal i tothom.
1: No, tio, sí, ha anat passant, eh? De gol en gol.
0: Ha anat passant. Passant.
2: Sí, que Cristóbal i Nil, no, no, tampoc és...
0: Bona combinació. Sí, va, doncs Rafinha que arriba a les dues. Ja va passar aquests exàmens mèdics a Brasil. Els metges del Barça han vist les imatges d'aquestes primeres proves. Hi ha un petit edema, fa dies que ho expliquem. Avui el més normal és que Rafinha, a l'arribar, ve d'un viatge de 24 hores, descansi i que demà vagi a la ciutat esportiva a visitar-se amb els serveis metges del Barça, però, en principi, per jugar, pot jugar.
1: Ha quedat molt llunyista, això, no?
0: Serveis mèdics.
3: Serveis mèdics, no està parlant amb serveis mèdics.
1: Per cert, Albert Llimosa, ja a la graderia del balcó amb l'Anna Paleto m'ha explicat que el Barça posposa l'obertura de la tercera graderia perquè l'Ajuntament no li permet.
4: Sí, perquè diuen que l'Ajuntament no permet fer-ho per fases. El Barça volia obrir-ho per fases diferents i arribar als 72.000, 75.000 espectadors ja aquesta segona part de la temporada al nou estadi del Camp Nou, però que la normativa de l'Ajuntament no els hi permet. Per tant, el Barça hi renuncia. Diuen que tot el permís per tota la tercera graderia el tindria cap a finals de la temporada, que serien 3 o 4 partits i que, per tant, no els hi surt rendible perquè, a més, aquests seients els hauria de desmuntar, perquè després, quan se posa la coberta, doncs hauria de desmuntar tot això. Per tant, hi renuncia, i el que sí que ens assegura el Barça és que això no tindrà un impacte a nivell econòmic, ni tampoc, que és molt important remarcar-ho, el compromís que tenen amb els inversors, que són els que tenen la paella pel mànec. Diuen que el Barça té pressupostats 285 milions d'ingressos del Camp Nou, però que en aquests 285 milions hi comptaven 62.000 espectadors més els seients VIP, que a partir del març hi haurà el 75%, hauria d'estar el 75% ja funcionant, que no estava pressupostat aquests 10.000, 8.000 seients de la tercera graderia.
1: I si no, posen les entrades a 1.150 euros, al clàssic, i avall. Sí. Perquè déu-n'hi-do els preus de les entrades pel Barça-Madrid, eh?
2: Són cars, sí.
1: De 460 euros a 1.150, amb un 5% de descompte per als socis.
4: Sí, això, les entrades que han sortit pels socis sense abonament, no abonats. Després suposo que anant sortint si resten entrades.
1: Sí, pel públic en general seran més cares.
0: N'hi havia 19.000 a la venda quan es va sortir aquesta preventa per exclusiva per socis i amb el descompte d'aquest 5% que anaven dels 450 als 1.150, 19.000 són moltes i després sortirà per la gent general, vol dir que els preus encara aniran en augment.
1: 50 euros una entrada rasa, normal.
3: De fet, estem intentant que per 200 euros el puguis escoltar. Et posis al costat del camp, a l'entrada, et deixem passar a l'esplanada.
1: No és una mala idea.
3: Et deixem passar a l'esplanada i el Rafa Juste us el va explicar.
1: Hi hauria gent que pagaria, eh? 200 euros perquè t'expliqui el partit, sí. Rafa Juste.
3: El que sigui.
0: De fet, un moment, 5.500...
5: Ha marcat el Barcelona. Sí.
2: I amb cada gol es canta l'himne.
5: Hem marcat tot el camp.
0: 5.500 les entrades de les VIPs.
2: Deia que hi ha certa polèmica perquè en campanya electoral l'ara president Laporta va prometre que hi hauria un 50% de descompte.
4: Ara diu que fins que no estigui acabat l'estadi.
1: El 2029-30.
4: 28 l'hauries de tenir, si no hi ha més.
2: 29 i a la final 28, de la Champions, per tant, hauríem d'anar per feina.
1: 28-29.
4: No, el termini amb els inversors està... És que ara el Barça està collat pel tema dels inversors de Goldman Sachs i tota l'estructura financera que hi ha darrere de l'obra del Camp Nou.
1: Són les 12:27, Flaqui, Andrés és l'actualitat i mentrestant me'n vaig cap a la plata, amb el teu permís.
2: Endavant, escolta'm.
1: Gràcies,
2: segur que no vols que t'acompanyi?
1: És que hem de...
2: Algú s'ha de quedar aquí, no?
1: Exacte.
2: Algú s'ha de quedar aquí. Doncs res, ves. Vai. Torna per això, eh? Sí, que la plata...
6: Vols que faci jo les notícies?
2: Costarà marxar.
6: Vols ho faig jo i vas tu amb ell.
2: Ai, mira, Pau, no em donis idees, eh? No, va, quedo.
6: Si voleu.
2: Igual que el sí que...
0: Ja vas fer un parell de Barça
2: i... Difícil de quedar-se quan jo vaig amb el Ramon Besa, clar. Doncs jo em quedaré avui aquí mentre ell se'n va.
6: És el que diu el Jaume. Mentre un puja, l'altre es queda, no?
2: Correcte. Sempre s'han de mantenir les diferents alçades. Doncs vinga, 12:28, mentre el sí que enfila cap a la plata, de seguida ens saluda des d'allà, ens endecem la resta de l'actualitat.
7: Què t'hi jugues? Presenta... L'actualitat del dia.
2: Comencem amb un cas que fa dies que seguim aquí a SER Catalunya. Ha estat expulsat finalment el Bayern de los Caídos, l'equip de dos carres de box amb simbologia franquista. Ferran Dalmau, bon dia.
8: Bon dia al Mingo Rubio Balompié, l'equip amateur de dos càrrecs de box que exhibia simbologia franquista i que es feia dir així en honor al cementiri on és ara mateix Franco, ha estat expulsat de la competició on participava. després que la SER publiqués el cas que un col·lectiu d'advocats en defensa de la memòria històrica el portés a la Fiscalia General de l'Estat i que també el regidor d'Esports de l'Ajuntament, David Escudé, fes una carta demanant als responsables del Velòdrom d'Horta

0: que fessin fora aquest equip. L'empresa organitzadora de la Lliga, doncs, ha decidit prendre mesures contra l'equip del qual hi formaven part el vicepresident de Vox a la província de Barcelona, Juan Cremades, i el conseller de districte de Sarrià, Carlos Oliva. A l'escut, recordem que s'exhibia un vítor franquista, que és un símbol prohibit en espais públics a Espanya. Avui, 1 d'octubre, començava aquesta competició, ho farà finalment amb un equip menys. El Mingo Rubio de l'Ompier no participarà d'aquesta Lliga dels Dijous.
1: Doncs el Mingo Rubio de l'Ompier, per tant, expulsat. Aquest, però, no és l'únic cas, Albert, perquè també hi ha una altra Lliga de Barcelona. Hi ha un altre equip que es diu Bayern de los Caídos i que, de fet, avui mateix té partit.
2: Sí, la segona jornada, una Lliga que es juga a Vallvidrera, també amb un camp de gestió municipal. Són xavals molt joves, portaven l'escut amb la creu i una àliga de Sant Joan. Després de parlar amb els organitzadors l'han canviat, ara surt una cervesa i una pilota a l'escut d'aquest equip, però de moment es manté, estan competint en aquesta lliga municipal i els organitzadors diuen que estan parlant amb l'equip per si hi ha la possibilitat de canviar el nom de, també de l'equip i que no sigui Bayern de los Caídos. Tampoc no estan molt per la labor de ser proactius, de prendre mesures dràstiques cap a aquest equip, perquè crec que no han valorat encara la magnitud del tema.
1: Doncs esperem que la valorin tal com es mereix un tema tan seriós i delicat com és aquest. Des d'Albert, Anna Palet, què tal? Bon dia.
3: Què tal? Bon dia, Plaquim.
1: Golejada del Barça-Roma, la segona jornada de la Champions femenina de futbol.
3: Gran resultat pel Barça, 0-6 contra la Roma, amb doblets de Graham Hansen, també de Claudia Pina, va marcar Eva Pajor i un gol en pròpia porteria de les italianes. Amb aquest resultat, el Barça suma 6 punts dels 6 possibles i és ara mateix líder en solitari perquè, a més, van punxar part dels rivals directes. Escolteu les declaracions de Graham Hansen després del partit, afirmant que les sensacions són les millors de la temporada.
4: Jugamos mejor hoy en general, en comparación de la semana pasada. Mucho mejor controlado el partido, nuestro mediocampo estaba haciendo lo que tocaba a cualquier momento, no pedían casi ni un balón. Es un lujo estar jugando con ellas cuando juegan así. Creo que todo el mundo se va de este partido con mejores sensaciones que hemos tenido los últimos dos partidos que ganamos, pero y hoy era ganamos y bueno, sensaciones mejores.
3: Les jugadores descansen avui, demà tornaran a entrenar perquè diumenge, clàssic contra el Madrid, a l'Spotify Camp Nou, amb més de la meitat de les entrades ja venudes, el primer clàssic de la temporada.
1: Aquestes són entrades una mica més econòmiques que el del masculí.
3: Una mica més,
5: però,
3: segur.
5: Espera't.
1: No sé si també es farà aquesta idea innovadora de les entrades auditives.
5: L'Helena Fort.
1: Helena, Diego, què tal? Bon dia.
6: Què tal, Flaqui? Bon dia.
1: Després d'un dia de descans, avui torna la Nations League.
6: Avui es disputen 4 partits, tots 3 quarts de 9. L'Alemanya-Sèrbia, Klopp buscarà la seva primera victòria com a seleccionador. El Dinamarca-Portugal ja sense Cristiano, el Gales-Noruega i el Grècia-Països Baixos.
1: Nou partit, per tant, de la Holanda de Xavi. Mentrestant, l'Argentina goleja sense Leo Messi.
6: Els escalonis s'han imposat aquesta matinada per 4-0 a Bolívia en un partit amistós disputat a l'Argentina. Els gols han estat de Lautaro, Nico Paz i el Cuti Romero i José López.
1: En tenis, Carlos Alcaraz debuta amb victòria a Tòquio.
6: Ha superat el nord-americà Mitchelsen en 3 sets, 7-6, 4-6, 6-1 i malgrat ha patit, ha acabat exhibint-se i jugarà la segona ronda contra l'italià Arnaldi.
1: Avui el Barça juga la final del Mundial de Clubs d'Handbol.
6: Davant el vespre hongarès a les 8 del vespre, la reedició de la final del 2025 amb Emil Nielsen, exporter blaugrana, apunta a jugar ja recuperat d'una indisposició estomacal.
1: Mentrestant, en futbol sala i festival del Barça.
6: Els de Javi Rodríguez s'imposen davant Oparrulo en un partit avançat de la 7a jornada, doblet de Catela, que va ser el més destacat dels blaugrana.
1: En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta es proclama supercampió d'Europa.
6: Victòria 10-8 davant el Marsella. Un espectacular primer quart va permetre als de Fran Fernández aconseguir la segona Supercopa Europea de la seva història.
1: I tanquem en bàsquet, derrota del Manresa a l'Eurocup.
6: 93-78 a la pista del Pau. Gosman amb 23 punts va fer insuficients els esforços dels manresans i males notícies per l'Uni Girona, que ha quedat eliminat de l'Eurolliga després de perdre a casa contra l'Emlak Konut Turk per 69-81 i s'haurà de conformar amb l'Eurocup.
7: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a
8: on our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
7: @que t'hi jugues.
1: Hola, Josep Gons, com estàs?
9: Bon dia, Flaqui, què tal?
1: Explica la gent a les xarxes on ens segueixen
10: Correig.
1: Tot arreu, les redes.
10: Correig.
9: Doncs la gent, el canal de YouTube ha quedat molt encesa després d'aquest tema de Cristiano. Home. I el Toni proposa una idea per Florentino. Primer de tot diu que Cristiano és el monstre més gran que ha creat Florentino. I després li dona la idea de que el torni a fitxar pel Madrid, ja que creu que salvaria el club i que Mourinho tindria la millor companyia possible.
1: Home, no sé jo si Florentino està por la labor, després de que Cristiano el seu dia...
10: ¿De recuperarle?
1: Sí.
10: Por favor. Yo me lo cargué hace 7-8 años ya.
1: Portim 100 quilos i marxi.
10: Claro.
1: Des que va arribar al Madrid, ja Cristiano va anar cap avall. Alguna cosa més, Josep?
9: Per altra banda, també hem preguntat als oients si els preocupaven les molèsties de Rafinha i s'ha de dir que estan bastant preocupats. Ostres. Un 70% creu que... Bueno, està preocupada per Rafinha, un 30% creu que quedarà amb res i que podrà tornar a jugar
1: calma,
9: ben aviat.
1: Calma, ha estat un primer vist, però s'ha agafat a temps. Rafinha ha pres la lliçó. Quan hi ha petites molèsties, millor anar cap a casa, a cuidar-se i a descansar.
11: Molt bé, sí, està bé. A les seleccions s'ha deixat de fer això també.
1: Avui jugues, eh?
11: Hem de cuidar els jugadors entre tots.
1: Clar, ara,
11: hem de
1: fer... ara estàs a l'altra banda,
11: sí,
1: tu,
11: home,
1: per tant.
11: Per cert, a l'Andrés, que ens ha escrit al 606-32-72-11, un titán.
12: Buenos días, matadote, perolifo.
13: Para este de selecciones está... Se parece cada día más al juego del calamar. A ver quién es el siguiente en caer, Nacho. Vaya la chica. Menos más que Rafinha se ha venido con poco. Por otras historias, por lo que sea, al final ya es Cristiano también. Grimaldo. Y ahora el último en caer en el parón de selecciones es Raúl Asensio, que se tiene que operar. Es una locura, ¿eh?
14: Por eso.
1: Es mala. Mala llet. Ja s'ha operat, eh? Raúl Asensio ha anat tot bé i s'estarà uns 3 mesos de baixa.
10: Sí, sí.
1: Mesos de baixa.
10: Mala llet. Hi ha arribat ja o no?
1: Jo crec que hi ha arribat, no? Sembla que sí, que ja ha anat ràpid, pim-pam. Això de moure's amb motocicleta per Barcelona a vegades va bé.
10: Sí, sí.
1: Crec que ja està pel bar de la Plata amb uns bons amics. El Sique Rodríguez, sí, que sí, que has arribat, ja estàs per aquí.
15: Flaqui, doncs si ara connectes el live del que t'hi jugues,
1: sí,
15: a part d'escoltar la ràdio,
1: sí,
15: et faré dentetes.
1: I molt ben acompanyat. Oh.
15: M'he buscat aquesta excusa. Roger, què tal, com estàs?
16: Molt content de veure't aquí.
15: I veig que... Que grande que eres, Pepe.
17: Hombre, más grande sois vosotros.
15: Perquè lo del teu avi de com més dones més tens, ho apliqueu a la perfecció. Aquest entrepà que és de 2 pams, macho.
1: Bueno, o 3.
16: Ja que venies aquí avui, et volíem tractar bé. Encara no tenim oberta la cuina, però el Pepe s'ha cascado aquí un bocatazo de la hòstia.
15: Y esto no se lo encuentra la gente que viene, porque las tapas que hay son las de toda la vida. Les 4 coses que heu fet des de fa 80 anys.
16: Sí, sí, només el mateix sistema. 4 tapes, 6 taules i el Pepe 54 anys aquí servint. I el peixet, la botifarra, l'amanida, que sí que la tenim d'anxoves, i el pinxo d'anxoves, ja està.
15: Què és lo que gusta más a la gente, el pescadito, no?
17: Nosotros el plato estrella es el pescadito. Actualmente se vende mucho más butifarra también, porque la juventud prefiere la butifarra, sobre todo las chicas.
15: Es que Pepe, que lleva ya muchos años entrando en la radio y sabes que hay cosas que no se deben decir.
17: Ah, escucha, hoy día hay libertad de expresión, coño.
15: Aviam, hem vingut a La Plata perquè ja sabeu que forma part de la història del programa, és com una oficina més del que t'hi jugues, i heu publicat un llibre, La Plata, el bar de Barcelona, per commemorar aniversaris que ja són, aneu pels 81 anys, des del 1945, que és el que es pot llegir al lletre de l'entrada. I és una crònica, Roger, jo me l'he llegit, et felicito, no només del bar que van fundar els teus avis, sinó de... És un retrat de la Barcelona de l'època, de postguerra, de la transició, la Barcelona postolímpica, al final, llegint-lo... No, és una mica que veus l'evolució que ha tingut la ciutat.
16: Sí, és exacte, és el que volia fer. El llibre volia ser per explicar-li al Max, al meu fill, que ara va néixer l'any passat, la història del bar i de la família, i explicar-li amb ell i a la resta de la família platera també com ha canviat el barri gòtic, com ha canviat Barcelona i les seves barres, i per això s'explica des de la cuina de postguerra, que estan els meus avis intentant cuinar amb els condicionants de l'Estraperlo i del Mercat Negre que hi havia. S'explica després tota la transició fins a la Barcelona Olímpica, com els Jocs Olímpics van canviar la ciutat per sempre. Es parla de la mítica senda de los elefantes, que el Pepe ja te'n parlarà, que és on es deia així perquè era on més trompes es veien. I, bueno, i s'explica sobretot que Barcelona ha canviat pràcticament tot. Canvia tot menys La Plata. O sigui, i aleshores nosaltres que això ens hem mantingut fidels a la mateixa decoració, a les mateixes tapes, al mateix esperit del com més d'on més tinc que deies de l'avi, volíem això, explicar com ha canviat la Barcelona al voltant nostre.
15: La senda de los elefantes, Pepe. ¿Kubala era un elefante?
17: Bueno, eso le pusieron aquí porque en esta calle habían 22 bares. 22 bares. ¿Qué pasa? La gente trabajaba en el barrio. Había mucho enganche de trabajo. Mucho, ¿eh? ¿Qué pasa? La gente desayunaba, comía y después hacía el resopón de la cena. Acababan trompa. Por eso le llamaban la senda de los elefantes. Porque iban con unas trompas de cojones para casa.
15: ¿Y tú flipaste el día que conociste a Kubala? ¿Aquí en La Plata?
17: Bueno, yo conocí a Kubala y a César, los dos. ¿Sabéis? No, y Kubala... A mí me impresionó más César que Kubala. Porque aquel hombre tan alto, así un fortote, y el Kubala, bien. Pero el día del César me impresionó mucho, mucho.
15: Han vingut molts jugadors del Barça, eh? Per exemple, Xolo Sotil també venia bastante, ¿no?, a La Plata.
17: El Xolo vino recién llegado a Barcelona, antes de que lo echaran, porque lo echaron, estuvo aquí sentado en una mesa y armó un follón con un porrón de vino, que el tío no sabía beber porrón, pero bueno, aquello fue... Mira que han pasado gente por aquí, porque aquello fue, me acuerdo, que todo el mundo ahí amontonado, aplaudiéndolo. El tío era un cacha, si vieran, no vean, un tío de campeonato, ¿eh? Y un tío muy agradable también, sí.
15: Els oients de la SER, el Pepe el coneixeran perquè fa molts anys que ha col·laborat amb nosaltres, i és que al llibre els oients de Ràdio Barcelona també tindran moments en què els recordarà, per exemple, lo de la Elena Francis, i Pepe, tu nos conociste a nosotros, yo te conocí a ti, gracias a que teníais aquí puesto los deportes de la cadena SER y llamabais mucho a la ràdio.
17: No, sí, yo empecé a escuchar la cadena SER, empecé ya con el Romero, ¿cómo se llama?
15: El Bernat Soler y Ricky Romero.
17: Exacto, Bernat Soler, que yo llamaba a las porras y decía Barcelona 1, Villarreal 3, y siempre ganaba yo. Y un día me dijeron, oye, ¿tú cómo que siempre ganas? Pues siempre voy en contra del Barça, siempre. Y como nadie apostaba en contra del Barça, siempre ganaba yo. Y ahí empecé yo, después ya te conocí a ti de becario, que empezabas a venir, hicimos amistad. Me llevaste a las tertulias hasta que tuve que plegar porque me iban a matar.
15: Sí, és així, perquè ja sabeu que el PP és madridista. Roig James, tu ets periodista, durant molts anys periodista esportiu. T'ha fet especial il·lusió escriure aquest llibre? Tu que n'has escrit d'altres o no?
16: Bueno, aquest és el meu cinquè llibre i és el que més emocionat estic. Sabeu, evidentment, perquè hi tinc una implicació emocional i això, i estic superagraït tant al Pepe com a la meva mare, que són la memòria viva d'aquest bar, per haver-lo pogut construir. Gràcies a ell s'ha pogut construir, perquè el Pepe té una memòria prodigiosa i ma mare també, i tenen unes històries increïbles, o sigui que...
15: Que lo de la teva mare, no sabia que era una història tan flipant, eh? O sigui, amiga de Salvador Puig Antic, de les persones que van fer el famós assalt al Banc Central... és que li ha passat de tot.
16: Sí, sí, de l'Isa Candic, és que... Bueno, jo dic que ella és com el Forrest Gump, però de tonta no té un pèl, eh? És molt llesta, però sí que és veritat això, que va conèixer molta gent, també una noia que va conèixer a classe, resulta que li va posar una bomba en l'industrial voltor. Bueno, és que clar, tantes coses que ha viscut, i m'han servit molt bé per això, per retratar tota aquella època de l'Espanya, de la Catalunya i Barcelona hippie. El Pepe m'ha servit també per explicar la immigració andalusa que va venir als anys 50-60. O sigui que m'han ajudat a construir aquest relat, que en el que es parlen això de molts elements d'aquesta Barcelona els últims 80 anys.
15: Que la madre de Roger Pepe era un fenómeno, o és un fenómeno, vaya, i su vida espectacular, però tu abuela també no se queda atrás, que no sabia que iba a los entierros a llorar para que tú pudieras comer.
17: Mi abuela era de película, tenía 50 años y parecía que tenía 100, era mujer, íbamos a todos los velatorios, me ponía a cenar a mí en una mesa y cuando acababa de cenar ella se ponía a llorar delante del muerto, ahí en la cama, tumbado con los cuatro cirios, que esta imagen no se me va nunca, por eso cuando voy a Sancho de Ávila ni entro, ¿sabes? Y me ponía a cenar y cuando cenaba yo le decía así, vámonos, se limpiaba la cara y venga, a dormir, a otro entierro mañana, y así me pasaba yo la vida cenando.
15: Perquè La Plata és una anomalia, és dels pocs bars que resisteix a Barcelona, i el Pepe també, perquè llevas más de 50 años aquí, ¿no?
17: Yo ahora el 12 de octubre era 54 años en La Plata. Yo empecé a trabajar aquí el 12 de octubre del 72. Empecé, estaba en el Colegio Calasancio, y entonces en casa no se llegaba. Mi madre me puso aquí a fregar platos, el señor Pepito me pasó a la cocina, en una mesa de madera que había allá, me hizo hacer cuatro números, lo justo, para con lo que yo sabía... Y me dijo, venga, lánzate ya. Y bueno, empecé afuera, adentro, después pasé afuera y para mí ha sido el mejor regalo que he tenido en la vida, mi familia y el bar.
15: al llibre ho expliques, és molt important fer les coses bé, aquests quatre plats, el pescadito, les anchoves, la tomata amb ceba, l'amanida i tal, però també és molt important tenir gent que t'aguanti el negoci i que, bueno, com el Pepe, no? La simpatia que té, que molta gent segur que ve aquí només per parlar amb el Pepe perquè és un cachondo. Ara, com ho controla tot?
16: És que com el Pepe no hi ha. O sigui, això és una realitat, que el Pepe, persones com el Pepe ja no existeixen. No sé si existien fa 54 anys quan va entrar, però com ell no existeix. I ell és l'ànima del bar i aconseguir transmetre, mantenir viu l'esperit del meu avi, que era aquest ambient familiar, el que quan més dono més tinc, i el nivell d'implicació que té ell no existeix. I jo crec que no hi ha cap empleat de la restauració a Barcelona que porti tantíssims anys. Ja dic, nosaltres el cuidem molt, jo li he dedicat el llibre en el tio Pepe perquè l'estimem molt i sabem que ell s'ha entregat moltíssim i com ell diu, ell ha posat el bar per davant de la seva família.
15: Bueno, ¿es verdad que el día que te casabas viniste a trabajar?
17: Sí, yo el día que me casé en la Merced a las 12 de la mañana. Primero conocí a mi mujer aquí y le dije, rubia, me voy a casar contigo, tal como entró. Ni el primer clavo ni hostia, nada más que conocerla le dije, rubia, me voy a casar contigo. Ahora me cago en la madre que me parió, pero bueno, es igual.
15: Hace años ya de eso.
17: 44 años.
15: Hace años que Olga te aguanta a ti.
17: Totalmente. No, yo la aguanto a ella porque yo estoy todo el día en el bar, ¿eh? Y entonces, pues bueno, me casé en el día de la Merced, en la iglesia de la Merced, un 13 de marzo, pero yo vine por la mañana aquí a primera hora, limpié, preparé todo el pescado, me fui a casa, como vivía cerca, me duché y me casé. Y después me fui de viaje de novio, que después de viaje de novio le pedí al jefe 3 días más y me dijo, quédate los días que quieras.
15: El Pepe és una de les imatges de la plata, a més és poètic perquè es diu com el teu avi, no? Pepito i Quimeta, que són els que van fundar la plata. Li van fotre una pallissa a Via Laietana?
16: Bé, el meu avi, quan no feia ni 2 anys que havien obert el bar, i es van entrar dos polis aquí de la Brigada Político-Social i van començar, només van dir això, van començar a regirar tot el bar fins que van trobar el que buscaven, que era el parter anglès. Que això era un pasquí que recopilava les notícies de la BBC sobre l'Espanya franquista. I no era, això no era tonteria, vull dir, 4 anys abans havien matat a 8 tios a Almeria per distribuir-lo. Se'l van emportar a la comissaria, a la temor de la comissaria de Via Laietana, i el van estar torturant durant 3 dies, perquè volien saber qui li donava i a qui li donava ell. Com que no ho va explicar, el van estar torturant i d'allà se'n va anar a la Model. Clar, feia només 2 anys que havien obert el bar, no tenia, bueno, ni 2 anys, no tenia pinta que el bar hagués d'arribar al segon aniversari i no podien imaginar aleshores que arribaria als 80 anys i en plena forma com està.
15: La plata per què? Pel carrer? I ja està? Ho dic perquè s'ha conegut durant molts anys com Los Pescaditos, no? Aquest lloc.
16: Sí, era el nom popular quan hi havia això de la senda dels elefantes, que cada bar estava especialitzat en una etapa, no? Quan els meus avis van entrar aquí, només posava, hi havia un cartell que posava taverna en vermell, ja mig corcat, i no van fer cap estudi de mercat ni cap història com es fan els molts locals d'ara, no? Van dir, escolta, això fa cantonada la Mercè i la Plata, i com que aleshores es deia Merced, doncs van pensar que la Plata sonava millor perquè tenia com nom d'abundància, es podia dir igual en català i en castellà, era plata, metal preciós en castellà i bandeja en català, safat en català. Aleshores, i així sortejaven la prohibició franquista de rotular en català i la plata es va quedar.
15: És una bodega de tota la vida que conserva elements originals des del principi fins al punt que hi ha un quadre aquí que, sincerament, mira que fa anys que vinc a la Plata i m'he adonat que existia arran de llegir el llibre, que ara l'ensenyarem al live del que t'hi jugues. Pot ser que l'hagués pintat Picasso?
16: Doncs Picasso tenia el taller just davant. Quan els meus avis van entrar ja estava això. O sigui, i per l'estil cubista i tal, podria ben bé ser. O sigui, que hi ha molta història en aquest bar, sí.
15: Ha venido mucha gente conocida. Pepe, la clave es ver, escuchar y callar.
17: Bueno, yo he tenido esta siempre, a mí me gusta hablar mucho, pero cuando vienen los conocidos así, políticos y esto, más discreto. Después ya cuando tengo confianza con ellos, entre ellos, yo gasto broma, todo. Pero cuando vienen yo procuro ser discreto para que los demás no los molesten, ¿sabes? Aquí ha venido el presidente Montilla, ha venido futbolista, políticos todos los que quiera, artistas, todos, ¿eh? Y yo soy discreto, Fran Adrià, Anthony Bourdain, Jimmy Oliver.
15: Ferran Adrià le puso a una ensalada suya ensalada a la plata, ¿no?
17: En la, la, el, el Albert,
15: el germà,
17: puso en la carta ensalada de la plata, que era la ensalada con los cuatro filetes, y estuvo muchos años con la ensalada de la plata, ¿no? Y cuando viene, ya te digo, es encantado con su mujer, ¿eh?
15: Muy bien. ¿Y alguna que no hagis explicat al llibre i puguis compartir amb els oients?
16: No, el llibre comença, com bé deies, amb el tema de la detenció del meu avi, perquè precisament volia que la gent es fes càrrec del tipus de llibre que és. No és el típic llibre de celebració d'un aniversari, un bar, un restaurant, i com diu l'Anna Sánchez, que ens va fer un tema molt guai al periòdico, aquí tenim santeria, robos, presó, drogues, bombes, fins i tot el robatori, fins i tot el robatori del testament del bar. Hi ha molta teca, però el que no s'ha pogut... I encara hi ha molta més teca, però ja ha sigut per censura, que no s'ha pogut explicar ja.
15: I tu, Pepe?
17: ¿Yo qué quieres que te cuente?
15: Que no nos afecta a nosotros, a los de la radio. Lo que pase con los de la radio dentro de la plata se queda en la plata.
17: Sí, los sinvergüenzas que sois vosotros, ya eso se queda entre nosotros, ¿sabes? Culé, esto no, ya te digo, yo he tenido muchas anécdotas, pero bueno, yo no puedo. Yo he casado aquí a mucha gente, pero a mucha gente, ¿eh? He hecho de Celestino. Y me he encontrado con parejas que ya ha llegado el marido y después ha llegado la mujer, ¿eh? Por un minuto no se han encontrado. Pero yo he casado a mucha gente, ¿eh? No puedo decir, pero ya te digo, esto es yo diciendo, hostia, de casualidad no se han encontrado, ¿eh?
15: Vaig a intentar-ho.
16: Només una cosa, el Pepe mira que parla, però val més per al que calla que per al que parla.
15: Bueno, com tots els cambrers, no? I explícame cómo puede ser que estés en La Plata, uno de los sitios de la senda de los elefantes, lleves más de 50 años en el mundo de la restauración, seas tan simpático y no hayas bebido una gota de alcohol en tu vida.
17: Ni fumo ni bebo, Es que yo no he bebido nunca en la vida, no me ha gustado. Si el problema mío es que a mí los bares nunca me han gustado. Yo iba con mis padres entraban en el bar y yo me quedaba en la calle sentado esperando que saliera. A mí no me gustaba. Y mira por dónde llevo 54 años en La Plata. Y no he bebido ni alcohol ni fumo. Le doy alguna vez a la raya, pero muy poca,
15: Que si eres animal, Pepe. Qué bestia que eres. Deia que ho intentaré. Al llibre expliques... Deixes caure una anècdota que afecta un jugador del Barça. Sí. És Messi o no és Messi?
16: És Messi. És Messi, és Messi. El que llegeixi ja sabrà per què és. Sí, sí, sí, sí. Bueno, sí, tenim el Pepe, que és el nostre cambrer, que porta 54 anys, i després tenim un altre cambrer que es diu Isaac, que, bueno, ell és de... A part de ser cambrer aquí, ell és santero, fa santeria. Aleshores, el seu padrí, el que li va ensenyar el tema de la santeria, i ell baratar tota la seva cartera de clients i tot això, bueno, un dia se li va presentar un tio dient que el seu germà era futbolista i que creien que li havien fet màgia negra perquè, vamos, es lesionava cada dos per tres, no sé, un xaval que prometia molt, però que es lesionava cada dos per tres. Bueno, van fer les seves averiguacions i això, i els va sortir que sí que li estaven fent màgia negra, i aleshores van dir que havien de fer una sèrie de rituals, i sigui casualitat o no, aquestes coses vés a saber, ja no es va haver més lesions, i la seva carrera va pujar fins dalt de tot, i sí, és Messi.
15: I era un cambrer que treballava aquí, amb el Pepe.
16: És el cambrer que treballa aquí amb el Pepe, l'Isaac, l'altre cambrer que porta amb nosaltres un parell d'anys i que esperem que estigui molts anys. No sé, no 54 com el Pepe, però serà complicat, però sí.
15: Que fort, eh? Acabarem la xerrada aquí a La Plata, on presentem aquest llibre, el bar de Barcelona, La Plata, amb una cançó que us va dedicar Pau Donés quan complíeu 70 anys. Era un altre dels clients habituals d'aquí, no?
16: Sí, i era molt, molt amic del Pepe. El Pepe tenia les claus d'aquí de casa d'ell, perquè aleshores convenia el seu germà o alguna novieta o així. I era un tio encantador i que era també, bueno, però també dels que també aplica el lema de l'avi, no? Com més d'on més tinguis. Va donar molta pena que marxés. I, Pepe, ven un moment aquí, per favor.
15: És que el Pepe, ara haureu vist, sí, que ha marxat del plano de la imatge del que t'hi jugues, ara, no l'heu escoltat a la ràdio, perquè tu no paras de treballar, eh?
17: No, hombre, que estan, ja han llegado ahora la cerveza y todo, y hay que estar por ello, que si no esto me lo guindan.
16: ¿Qué era Pau para ti?
17: Pau para mí era como un... Era familiar, era como un hermano, porque era una persona muy cariñosa. Venía cada día, hablábamos. Lo malo que tenía que era culé, pero bueno, era muy buena persona. Te digo, yo lo trataba muy bien y él me quería mucho. Mira, además, que yo no llegué a ver la entrevista del Jordi Évole. No la llegué a ver, no pude. Yo, mi mujer la vio, mira, que la dan. No, yo me fui y no la quise ver, porque me da mucho sentimiento.
15: amb aquesta versió de la Flaca, dedicada a la Plata, que farem aquesta conversa, recomanant que compreu aquest llibre, La Plata, el bar de Barcelona. De fet, si veniu aquí a recollir-lo, tindreu una tapa gratis, ho veus a l'entrada, no?
16: Exacte. El llibre es pot comprar a Amazon, però si el compreu aquí al bar, tapa gratis.
15: I a més, descobrireu, si no el coneixeu ja, la simpatia del Pepe i un dels llocs que formen part de la història de la ràdio, de Ràdio Barcelona, de la cadena SER, i del que t'hi jugues en concret. Ara, Flaqui, amb el teu permís, tirarem publicitat. Allargues tu una miqueta la part final del programa i jo em menjo aquest entrepà de dos pams que m'ha preparat el Pepe, de pernil, amb una miqueta d'anxovetes també. I al live us ensenyo el quadre que sospitem o sospiten aquí a La Plata, va pintar un dia Pablo Picasso, que tenia l'estudi aquí davant. Felicitats pel llibre i sort, que La Plata segueixi molts anys més.
16: Moltíssimes gràcies i per molts anys més que vinguis tu aquí.
15: Pepe, ¿y tú cuándo te jubilas?
17: Yo no me quiero morir. ¿Qué manía tenéis con que me jubile?
15: Ah, porque tú si te jubilas te mueres.
17: Es que si me... Yo tengo 10 amigos y de 10 quedan 9. Muertos ya. No me quiero morir. Yo no. Ya te digo. No, de momento la idea que tengo es aguantar. Estoy fuerte físicamente. La jefa tampoco me deja porque cada vez que digo que me jubilo me da 1,000 euros. Cada vez que digo me jubilo, 1,000 euros más. Entonces llega un momento en que voy a ganar más que el presidente del gobierno. Yo ya no lo hago ni por el dinero. Lo hago por el gusto de trabajar en La Plata.
16: No es dos cosas. Madrid, digo, si llegamos a los 10.000 libros vendidos, me jubilo. Digo, Pepe, no te cambio ni por 1 millón de libros. Y la segunda, que el tío ya te digo que no piensa jubilar y que ya te pensat on se'n va quan surti d'aquí y quina vestimenta portarà.
17: Me a Sancho de Ávila con la camiseta de La Plata.
15: Un abrazo.
16: Merci per tot.
15: Mentre escolteu Pau Donés, al live del que t'hi jugues us ensenyo el quadre suposadament de Picasso.
14: Per un peixet a La Plata daría lo que fuera. Y un quintet ben fresc, aunque solo uno fuera.

0: en Jordi Miquel rudimentària, el sí que ens ha ensenyat o ha intentat ensenyar el que el quadre que en teoria va pintar Picasso. Un temple, La Plata, el bar de Barcelona, La Plata, el bar de Barcelona, aquest llibre per commemorar doncs, tota aquesta trajectòria d'un dels bars històrics de la nostra ciutat. I a més el llibre, més enllà de seguir doncs, tot el que és La Plata, també per conèixer el que ha estat tota aquesta època de Barcelona. El llibre del Roger Pasqual i amb el Pepe, que és un dels grans de La Plata i del que t'hi jugues. I amb aquesta versió del Pau Donés, doncs tanquem aquest homenatge que hem volgut també retre-li des d'aquí a La Plata. Bons amics del programa des de fa molts i molts anys, com explicava el Pepe, li explicava el Sique, ja des de fa molt temps participant en molts de tertulis i que sempre ens ha rebut a La Plata com si estiguéssim a casa nostra.
1: I tant, home.
0: Per tant, sempre benvinguda la gent de La Plata al que t'hi jugues, igual que nosaltres sempre som benvinguts allà.
1: I jo sempre sóc benvingut, per res, però és el Barà 75.
0: També gran local, perquè... sí senyor. Estil, ben a prop.
1: Mare de Déu,
0: a prop. Pots anar primer a La Plata i després rematar-ho al Barà.
1: Exacte, perquè al final és la millor arrosseria de la Barceloneta. Una terrassa espectacular, amb amics o familiars, que, l'arròs que te'l fan a la vista, 19 varietats de paella diferent.
0: De veritat, aquell mirador que ens emociona.
1: De veritat, el mirador de les paelles és una cosa increïble. En fi, gràcies.
0: S'emociona el president. En fi, tanquem la primera hora, la segona ens esperen protagonistes i recordeu el tram final... concurs, estarem concurs amb el Xavi Cazorla on podreu guanyar, ja us direm què heu de fer, aquesta samarreta de soldats de Hansi.
1: Així m'agrada.
0: Després us expliquem el que heu de fer. Fem una pausa, confiem que durant la mateixa arribi el Sique, si ha estat capaç d'acabar-se aquell mega entrepà que li han servit a La Plata. Perquè Déu-n'hi-do. Dos pams, diu, sí. I tres.
1: I diversos.
0: Pausa i seguim, que t'hi jugues.
2: Què t'hi jugues?
3: Cadena SER.
4: Ven y Puigegan, llegan las rebajas que jamás olvidarás. Cheslong Kyoga de 265 centímetros de ancho, reclinable y reversible, antes 675 euros, ahora 595. Ven a tu tienda y Puigegan más cercano, compra online en ipuigegan.com.
5: Un glob de vi.
6: Un glob de cervesa.
7: Un glob entre amics.
8: A Barcelona, quan diem el glob, no parlem només de fer un beure. Parlem de taules plenes, de cuina catalana, de família i tradició. El Glob de Gràcia. Brinda amb nosaltres.
9: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat del Llobregat. Mundiauto.com.
10: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Mon Vertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Mon Vertical.
11: El 18 d'octubre, setena cursa Mercabarna. Una jornada esportiva per a tota la família que recorre el mercat. Tallers i botifarrades sardinada solidària en favor d'Obertament. Inscripcions a cursamercabarna.cat amb el patrocini de Plàtanos Ruiz.
12: Vols la cadira de rodes elèctrica perfecta? A Ortopèdia Premium tens totes les opcions i les marques líders del mercat. El millor assessorament professional a la botiga més gran de Catalunya. Ortopèdia Premium. Troba el que necessites a l'Eixample de Barcelona i a Sant Adrià.
13: Can Lampazas es el restaurante referencia de la cocina gallega en Barcelona. Carne rubia gallega hecha a la brasa con carbón de encina, pescados salvajes, excelente pulpo en caldeiro de cobre, postres caseros, menú ejecutivo diario de lunes a viernes por 27,50 euros y la mejor relación calidad-precio. Can Lampazas, calle Buenos Aires 2, cerca de la plaza Francesc Macià. Más información en canlampazasbuenosaires.com.
14: Es la 1, las 12 en Canarias.
15: Ayuso pide a la justicia que desaloje la Puerta del Sol. Las acampadas se extienden por otras ciudades antes de la votación de mañana en el Congreso de los Diputados, en la que Junts sigue sin desvelar el sentido de su voto ante los dos decretos sobre vivienda.
14: Hora 14, en la SER.
3: con Javier Casal.
15: ¿Qué tal? Buenas tardes. Las tormentas vuelven a poner en jaque parte del Mediterráneo. Protección Civil de Cataluña prepara ya un S-Alert que se va a enviar a todos los móviles en varias zonas de Tarragona, mientras que desde las 3 de la tarde y durante todo el día de mañana se van a cerrar los colegios en Valencia. Estas dos provincias y Castellón van a estar en las próximas horas en el nivel máximo de alerta por tormentas. Javier Ruiz Martínez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Los avisos rojos se activan a partir de las 6 y son especialmente preocupantes durante la noche. Rubén del Campo, portavoz de EMET.
16: Atención, porque estamos ante una situación muy adversa. La combinación de una atmósfera inestable con vientos procedentes del mar Mediterráneo favorecen la formación de grandes nubes de tormenta capaces de descargar una gran cantidad de precipitación en poco tiempo.
7: A la combinación de estos factores se suma la orografía que hace que estas grandes tormentas se queden clavadas entre las zonas montañosas y la costa y ahí descarguen. La zona más preocupante es el litoral de Castellón. Ahí el modelo da 250 litros en 12 horas.
15: A partir de las 2:30 explicaremos el porqué de este nuevo cambio de tiempo. 1:01. Mientras tanto, a 24 horas, el gobierno dice confiar en que salgan adelante los dos decretos de vivienda que se van a votar mañana en el Congreso de los Diputados. Podemos ha confirmado su sí esta mañana y todas las miradas están puestas ya en el partido de casi siempre en esta legislatura, en Junts, que de momento no revela lo que va a votar. Esta mañana la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha dicho en Hoy por Hoy con Aymar que con estas medidas no habrá más desahucios a personas vulnerables.
17: No habrá más desahucios de personas vulnerables en España.
18: Ninguno más.
17: No va a haber con este Real Decreto más desahucios de personas vulnerables en España.
15: Hace unos minutos el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha dicho que la responsabilidad de aportar soluciones sobre la vivienda es de las administraciones y que esto nunca debe derivar en una invasión de la propiedad privada. Y criticando además la situación en Ceuta, ha dicho lo siguiente.
19: Por cierto, os hago una reflexión. ¿No es el intento de desahucio de más de 80.000 españoles de sus casas, como algunos quieren en el tiempo?
15: La patronal, Garamendi en este caso, mezclándolo todo. Además, decenas de personas se concentran a esta hora en la Plaza do Obradoiro, en Santiago, donde han pasado su primera noche extendiendo la imagen de la Puerta del Sol de kilómetro cero de Madrid por el resto de España. Ahí en Santiago está Íñigo Caínzos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
20: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Sí, este campamento se va extendiendo. Ahora son más de 20 tiendas de campaña extendiéndose por la Plaza del Obradoiro hacia la Catedral de Santiago, en una imagen potente porque los turistas se alucinan entre la Catedral de Santiago y esta protesta. De hecho, varios se han acercado para preguntar qué es lo que está pasando con carteles que dicen casa para todos, todas somos Mari Carmen o tourist go home porque el turismo destruye ciudades. Ahora quedan más o menos unos 50 jóvenes, sobre todo gente joven aquí sentada en el suelo, acampando, comiendo, merendando, también hablando, debatiendo porque este movimiento asambleario decidirá a las 4 de la tarde si decide en quedarse más noches aquí o no, viendo si siguen protestando aquí o no. De momento, ahora mismo con temperatura agradable, pero después de esa primera noche que ha sido muy fría aquí en Santiago de Compostela.
15: Santiago de Compostela, una ciudad que conoce bien además el problema de la vivienda. 1:03.
3: Hora 14. Las noticias de la una.
15: Con más cosas, Javier Liébana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
21: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Y lo último, está pasando justo a esta hora en Ceuta con la visita de Sira Rego a la ciudad autónoma. Enviado especial Adrián del Pozo, buenas tardes, cuéntanos. No tenemos ahí a nuestro compañero Adrián del Pozo. Vamos a intentar recuperar a nuestro compañero. Pero mientras tanto te cuento, Casal, que 5 personas, entre ellas 2 menores, han sido detenidas en Tabernes de la Valdiña, en Valencia, por la agresión racista a un marroquí. Radio Gandía, Enrique Bodí.
22: La Guardia Civil ha detenido a 5 varones, 2 de ellos menores de edad, por las agresiones sufridas por 2 jóvenes de origen magrebí y senegalés ocurridas el pasado mes de septiembre en Tabernes de la Valdiña y que están siendo investigadas como delitos de odio. Fuentes de la Guardia Civil han informado que los 3 detenidos mayores de edad serán puestos a disposición judicial este jueves, si no hay cambios. Recordemos que las agresiones, una de las cuales fue grabada en vídeo y difundida a través de las redes sociales, se produjeron la noche del pasado 19 de septiembre, en las fiestas del municipio, y en las mismas, un joven de origen magrebí fue apaleado y otro senegalés sufrió una agresión, que tuvo como resultado una fractura de mandíbula y que requirió su ingreso en un centro sanitario.
23: Cadena Ser. Servicios informativos.
24: Por primera vez el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA llega al Circuit de Barcelona, Cataluña. Del 16 al 18 de octubre, ven a ver a los pilotos y coches de las 24 horas de Le Mans. Compra tus entradas para el FIA WEC 6 horas de Barcelona desde 30 euros en circuitcat.com.
25: Javier es el maestro panadero de Panaderías Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace. Y lo hace de mil formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
0: Solo hasta el domingo en El Corte Inglés, ahórrate el IVA en electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
1: Con financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
0: Televisores, móviles, portátiles, frigoríficos.
1: Y electrónica deportiva, tecnosalud, muebles de cocina y baño.
0: Hasta el 4 de octubre por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
1: Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
2: Consejo de ahorro nivel experto. Ahora con Endesa, pásate a Orange y estrena un Samsung Galaxy S26 con un descuento adicional en tu factura de la luz. Infórmate sobre todas las combinaciones y bases legales en el 800-700-700, en endesa.com o en tu punto Endesa. No lo dejes escapar. Solo hasta el 4 de octubre.
4: Cadena Ser y Ser Cataluña. El so de la vida.
5: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
18: Hola, Flaqui.
26: Hola, Siki. Quin entrepanet, eh?
18: Uah, tio. De pernil boníssim, a més.
26: Però jo no sé si és que era el plano de la càmera, però allò era...
18: De més d'un pam, tot, pràcticament
26: i,
18: dos.
26: I tres, quasi. Però bé, bé, ben tornat.
18: A més, amb peixet.
26: Clar, clar, ja m'imagino que allà no, no, en gana no has passat. A més, es menja de luxe. No, no,
18: molt bé, per quedar-me. Hi ha un oient que ha dit que jo no dino.
26: No, avui no diners.
18: Que no em subestimi.
27: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
18: Abans de saludar el tio Faja, Flaqui, ho has ensenyat al final de la primera
26: sí,
18: hora del
26: xula,
18: programa.
26: Eh?
18: Soldats de Hansi Flick, samarreta que pot ser per a un oient, trucant al 933-44-1411. Avui concurs amb el Xavi Cazorla, estrenem concurs. En joc aquesta samarreta, Soldats de Hansi Flick, que ens va aconseguir per a tots vosaltres el tio Faja. 933-44-1411. 933-44-1411. A més, ens ho passarem bé amb el concurs que tancarà el programa d'avui. En un moment, saludarem a un jugador del Getafe, que és el proper rival del Barça a la Lliga. Però abans, com sempre, a la una, el tio Faja.
28: Sí que...
29: Sí que...
28: Flaqui.
26: Filip Coutinho.
28: Lo ha vuelto a hacer el Narciso de Madeira haciendo pucheritos.
26: ¡Sí!
18: Narciso de Madeira.
28: El ridículo es monumental. No acepta la suplencia. No acepta la vejez. No acepta un segundo plano. No acepta la vida en sí misma porque tiene una grave enfermedad, madridismo postraumático.
30: Oh yeah.
28: Le dijeron que era el mejor porque en eso el madridismo es cinturón negro.
31: Y te has convertido en uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.
28: Y se lo llegó a creer para sonrojo de un Messi que durante décadas desnudaba la bulología reventando plusmarcas.
32: Mira, bobo, qué mira, bobo.
28: Esa es la patología, un ego sobrealimentado que ha condicionado toda una vida repleta de falsedades. Nunca fue el mejor, nunca fue guapo.
33: ¡Oh, está buen horro!
28: Y nunca fue listo, porque el mejor lo eligen los ojos por lo que ven y no los oídos por lo que nos cuentan.
34: Ahí me has pillado.
28: Porque los guapos no se someten a la tiranía de un bisturí. Porque los listos ven, oyen y callan. Y esa es su gran condena. Vivir en una mentira que ni con dinero la pudo cambiar. Ni con piscinazos. Ni con fueras de juego, ni con marketing, ni con un matrimonio fake. ¡Venga! ¡Os seguiré informando, bellacos!
35: ¡One shot!
36: ¡Al trabuco!
37: Y tío Faja, gracias.
18: Está desencadenado.
26: Es que, claro, le ponen en safata.
18: Ja. És dels que gaudeix molt quan al Madrid passen coses, eh?
26: Sí.
18: I el Madrid és un univers molt gran, eh? En el sí. que encara hi ha l'estrella Cristiano.
26: Clar, és que l'associes això.
18: Nil Solà, què tal?
38: Molt bé. Mega nerviós.
26: Què passa?
38: Tot en ordre, tot en ordre.
18: Per què estàs nerviós?
38: No, tot, bueno...
18: És un home que viu penjat a un telèfon.
26: Sí, sí, no...
38: Però dieu això, que ja m'ho diuen a casa i a tot arreu, sisplau.
18: Home, no m'estranya. No,
26: però es veu, estàs tot el dia... Sí, sí.
18: Ara sabreu per què ha tornat a l'estudi el Nil Solà.
38: Ai, gol! Del Getafe!
3: izquierda, por el carril del 8, ha arrancado la carrera, se la ha dejado a Zon, el tiburón la ha devuelto a la pared, ha pisado área Terrat y ha batido a Leo Román por bajo, que hasta ahora es incapaz de dejar en primera ninguna portería a cero. En el 20 de la segunda parte llega el gol del que lo estaba mereciendo, pedazo de jugada de Ramón Terrat, que encara y bate por bajo, Getafe 1, Deportivo 0, Marco Terrat.
18: Ramón Terrats, què tal, com estàs?
6: Què tal, molt bé.
18: T'agrada escoltar la narració del teu gol?
6: No, no.
18: No?
6: La veritat és que no sóc de posar-me a les narracions.
18: És un golàs, eh?
6: Sí, sí, molt bé.
18: No t'atreviràs a marcar-lo al propi partit?
6: Bueno, si tu camaria, sí. Si arribaria, ho intentaré.
18: Ramón Terrats, Nil Solà, és fixe al Getafe de Bordalàs.
38: És un fixe al Getafe de Bordalàs, que jugarà contra el Barça la pròxima jornada de Lliga i després d'haver passat una temporada complicada a l'Espanyol, prèvia a una sessió anterior al Getafe, ara torna a demostrar la seva millor versió de la mà d'un dels grans entrenadors de la Lliga, de Bordalàs.
18: Com t'estàs trobant?
6: Bé, molt còmode, molt feliç. Ja sabia on tornava. Al final és molt fàcil, no?, quan ja coneixes la casa i saps on vas. La gent, l'equip i el club, doncs, confia molt en mi, i al final, doncs, quan et donen aquesta facilitat, després tenir rendiment és molt més senzill.
18: A més, heu començat prou bé la temporada, no? Un equip sòlid.
6: Bueno, depèn. Sí, sí, no.
18: L'objectiu del Getafe sí, tampoc és guanyar
6: sí,
18: la Lliga.
6: Sí. No, però l'equip està molt bé. Al final també han marxat molts jugadors, han tornat... hem tornat molts altres i a vegades doncs, començar és complicat, no? perquè l'estil de joc és totalment diferent a lo que suposo que la gent està acostumada, i l'entrenador també et demana altres coses i sí que doncs és, a vegades és difícil, no?, per la gent nova.
18: Tu on te trobes més còmode jugant? Ho dic perquè parlant de l'entrevista amb el Nil em deia, és que ara està en una dinàmica tan bona que pot jugar de tot, que tot li surt bé.
6: Pues tal que em demanin, no? La veritat és que com defensivament les coses són molt clares i després ofensivament em diuen que faci el que vulgui, doncs em puc moure per on vulgui, per totes les zones del camp, i quan apareixo, sobretot ofensivament, en pilota, doncs no em costa.
18: O sigui, Bordalàs és un tio que, diguem-ne, apreta tàcticament a nivell defensiu, però a nivell ofensiu us deixa llibertat?
6: Sí, a veure, no a tothom li deixa llibertat, però a mi, en el meu cas, doncs sí. Em diu que apareixi sobretot per les zones interiors i que faci després el que vulgui, i vagi cap endavant i ja està.
3: Que guai, no? Juga així, també, allò com... Sí. No ve d'estar pensant, per dir-ho així.
6: Sí, sí, exacte. No, jo no tinc cap mena de preocupació, al revés. Intento disfrutar al màxim. Quan m'arriben les situacions, doncs intento... fer el que puc i a partir d'allà doncs disfruto molt perquè al final també estic molt més alliberat.
18: Quan el Bermúdez apareix com a Bermúdez al programa, vol dir que l'entrevista li interessa, no? Perquè visualment és un personatge i avui ha tornat a aparèixer el Bermúdez. Ha tornat a aparèixer l'Albert.
3: Per una altra pregunta.
18: És quan s'interessa per les entrevistes.
3: Aquest any heu perdut el millor jugador de la Lliga, que és Alan Niom. No, però ell... Hi va haver un partit en què va deixar una frase supermítica, que és: ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Estem d'acord?
6: Tota la raó. Sí, sí. A veure, els que són molt bons, doncs sí que es nota, però després, en un camp de futbol, doncs les coses s'igualen més i sí que és veritat que, sobretot tècnicament, doncs hi ha jugadors molt superiors doncs als altres, però sí que... Al final, si arriben a primera divisió és per algú i el nivell, doncs, sobretot de la part baixa, mitja, doncs no, tampoc és molt diferent.
18: Quin és el jugador més bo contra el que t'has enfrontat?
6: No sé. Lamin, podria dir.
18: Sí?
6: Sí. És que ja... El Barça són molt bons, llavors... és que qualsevol, et diria. Barça, Madrid... Nota que la diferència, i també que no és només que tècnicament són molt bons, sinó també estan molt ben preparats tècnicament, tàcticament, i que tots són bons. O sigui, la plantilla és que els 11 que juguen són d'un nivell molt alt. Llavors és molt difícil competir moltes vegades contra aquest tipus de jugadors, doncs perquè et fatiguen també, sobretot sense pilota, que al final és el més dur. Després, quan la tens, no la vols ni veure. T'arriba i estàs tan cansat que no la vols ni veure.
18: Perquè us sorprèn molt l'inici de temporada del Barça?
6: No, no. A veure, em sorprèn més perquè al final venen molts de jugar la Copa del Món, Llavors no han tingut, bueno, crec, aquest temps d'adaptació de descansar i després tornar a jugar. Però és que van com motos, sobretot perquè quan la perden la recuperen molt ràpid. Llavors això els hi fa doncs estar molt, molt a sobre del rival i ofegar.
38: Ja has jugat contra el Barça diverses vegades amb Bordalàs. Clar, pel que ens expliques, és ell té un rigor tàctic, sobretot defensiu, molt, molt, molt disciplinat. Ho planteja diferent o anem a fer el que sabem i anem a gaudir que els nostres partits són uns altres?
6: És que, a veure, amb el Getafe és la primera vegada que jugaré. Perquè jo quan vaig arribar no vaig jugar, just van jugar...
18: I ja havien jugat.
6: Jo vaig arribar el 1 de febrer, crec, l'últim dia de mercat d'hivern, i ja havien jugat, que van empatar. Perquè el Getafe portava 6 anys...
18: Sí, el Getafe...
6: A casa sense...
18: Sempre genera problemes al Barça.
6: Sí, sí. I, però no sé, si voleu fem una altra la setmana
38: després del partit i ens expliques aviam com
6: exacte, ara. I us dic si pràctica diferent no, però bueno, igual, jo crec que amb la mentalitat doncs d'intentar pues, que et facin el menys mal possible.
18: Òbviament ara estàs al Getafe, però per un perico com tu jugar contra el Barça i poder guanyar el Barça és especial?
6: Sí, sempre. No he tingut l'oportunitat de guanyar encara, okay. però seria pues sí, una... Home, sempre especial, i sempre que guanyes també doncs, la satisfacció de guanyar pues no és especial.
18: Has estat al Villarreal, al Girona, ara al Getafe, la segona etapa, vas jugar a l'Espanyol. Costa marxar del club del teu cor, perquè entenc que ets soci encara, no?
6: Sí, sí.
18: De l'Espanyol?
6: Sí, sí, sí. Soc soci des que vaig néixer i...
18: O sigui, bueno, 25 anys de soci?
6: Sí.
18: Uau.
6: Ho seguiré fent, eh? O sigui que això és de per vida. Però, bueno, a veure, no és fàcil, no? Però al final crec que també era el millor per mi. Va ser una decisió també de club, òbviament, perquè jo tenia una opció de compra i no es va executar. I res, no... Tranquil, eh? No passa res, no... Segueixo, pues, en una altra etapa, estic content i pues a demostrar casi, també que ja em toca.
7: Casi que te vas pa segunda, eh? Casi, tu ahí bailando con la segunda, eh? Casi que ta.
38: En veritat, a l'Espanyol li va anar de poc a la temporada passada.
18: I mira que va començar bé la temporada, eh?
38: Va començar molt bé la temporada. Què va passar, no? Perquè es fa estrany veure't que havia rendit de l'1 de febrer al juny també amb el Getafe, marcant gols, mai pràcticament havies marcat, en vas marcar 4, tot meravellat, Getafe Espanyol barallant-se per tu, debutes el primer dia de titular, et mereixes, no? Hi ha una substitució. Què passa després? No? Perquè jo crec que és una cosa que encara no has explicat públicament i hi ha molta gent que fa la pregunta d'ara veure't jugar amb el Getafe i què va passar la temporada passada en Ramon Terrats?
6: Bueno, sempre ho dic, no?, que són... El context és totalment diferent, l'entrenador, els companys i també pues, la situació personal de cadascú. I al final, doncs, quan jo, per exemple, quan m'arribo al Getafe i doncs, la gent em rep com amb l'esperança de ser un jugador important, de que jugaré, i clar, fins i tot els companys doncs, em reben molt bé. Doncs també canvies de club, és totalment diferent, t'has d'adaptar tu també a tot, a tot el que hi ha, un club nou, i perquè encara que la gent es pensi que soc, bueno, que soc de l'Espanyol, jo mai havia estat a l'Espanyol, era la meva primera experiència, i doncs et canvia tot la pel·lícula.
38: Et va passar mentalment?
6: No, molta gent bueno, he escoltat i molta gent m'ha preguntat, però a veure, sí que és veritat que al principi em va costar molt més adaptar-me del que m'esperava, saps? També pues, jo crec que també esperava que m'ajudessin una mica més des de dins, però bueno, al final això és rendiment i ningú t'espera, no? Però bueno, no, tampoc m'arrepenteixo de la decisió que vaig
18: prendre. Què vols dir que t'ajudessin una mica més des de dins?
6: Bueno, que al final doncs, quan arriba un jugador nou i també amb la situació en la que estava jo emocional, sobretot els primers al principi, doncs, clar, vaig passar d'un vestuari vestuaris completament diferents i jo crec que allò també em va costar, no? Gent molt jove, amb ganes també de voler demostrar i que és lo normal, que no dic que... I amb un entrenador també i un staff totalment diferent, pues res, m'esperava que, pues, que en els mals moments m'ajudessin una miqueta més.
18: I vas seguint a l'Espanyol, et preocupa la, la situació del, de l'equip o no? Els veus els partits o,
6: sí,
18: o no?
6: Sí, sempre, sí, sempre.
18: Sempre, eh?
6: Sí, bueno, ho he fet sempre abans d'anar i ara també. Intento veure el futbol i sobretot doncs, si és l'Espanyol també. No em preocupa. Tipo, sé la plantilla que tenen i al final doncs, tenen un, intenten no, proposar. I, òbviament, a vegades, doncs, quan baixes una mica doncs, aquesta intensitat, a vegades costa, i sobretot els equips doncs, de mitja taula cap a baix, doncs, a la que baixem una mica el listón, no, doncs, ens costa molt després arrencar.
8: L'adaptació és complicada, a vegades. A vegades l'adaptació és complicada, no passa nada.
38: No li vas donar cap bola, Manolo.
8: Bueno, ja que sé, tio, hay muchos jugadores, pues... A vegades és una, a vegades és l'altra... Que sé, tio, ja me quedo en cuentas. Mira, no sé cuenta.
18: Has dit que veus molt futbol, eh?
6: Sí, sí, intento veure el màxim que puc.
18: Lliga espanyola o Europa?
6: No, Lliga espanyola, sí, sí. Sobretot perquè al final també jugo contra ells i em crida més, no? Coneixo també la majoria de jugadors, m'agrada veure'ls i abans que... Després quan hi ha Champions, òbviament, doncs la Champions sí.
38: Hem parlat de partits importants i d'Europa. Clar, aquesta temporada el Getafe juga a Conference. Tu ja havies jugat a Europa amb el Villarreal. Hi ha un partit marcat en el calendari o no? Perquè també juga contra l'Ajax, contra Mitchell, aquí vas tenir a Girona. Tens ganes d'aquest partit també o no?
6: Bueno, espero que no ens juguem passar a grups perquè és l'última jornada al desembre, abans del Nadal, crec. I bueno, si ens hem de jugar passar a grups, doncs serà complicat, no? Pues per l'entitat, per com és Mitchell i també doncs perquè tenen jugadors de molt de nivell.
7: A més, m'he aficionat a fer trash-talking ara. I sóc superbo jo fent trash-talking. I aniré al Bordalàs i buah, li guanyaré la batalla. Dialèctica.
38: Partida, batalla.
7: La batalla dialèctica.
18: Són tan diferents com sembla des de fora, Mitchell i Bordalàs, o no?
6: Molt, molt. A veure, és que al final Mitchell és tàcticament, per mi és del millor que he tingut mai. És un escàndol, vol controlar absolutament tot, i jo crec que bueno, t'ensenya, no? Pues coses que des de dins a vegades no es veuen i jo crec que pues Bordalàs és diferent. És més alma, més intensitat. Òbviament que després pues, treballa tàcticament i és normal, però clar, és que l'altre estem parlant de que és un extrem, no? Vol treballar absolutament tot.
38: A nivell de personalitat, perquè clar, pel que ens expliques i pel que es veu al camp, tu Bordalàs, Mitchell, et va donar l'oportunitat de primera, vas tenir un bon any a segona, però Bordalàs t'ha canviat la carrera, és a dir, els números que has fet amb el Getafe, com és a nivell personal, sobretot amb tu?
6: Molt bé, molt bé. La veritat és que jo crec que és el millor que té el ser pues, persona, el parlar amb tu, pues, perquè tu dius, no? Al final jo t'estima, et té molt apreci, llavors jo crec que et fa sentir còmode i que ell sap, no? que has de ser important, llavors això t'ajuda també pues, a relaxar-te i en moments de tensió doncs treure el teu màxim rendiment.
18: Mira, ara que parleu de Bordalàs, permeteu-me una llicència perquè ha vingut el Teo, el meu fill, i quan baixàvem cap a la ràdio li he dit, escolta'm, li voldràs fer alguna pregunta a Ramon Terrassa? Perquè ha vingut per veure't. Vas jugar a l'Europa.
6: Sí.
18: Ell juga a l'Europa, vas estar al campus de Hat-Trick. Ell va cada estiu al campus de Hat-Trick on Ramon Terrats ha regalat samarretes perquè es poguessin sortejar entre els nens. Vas deixar un vídeo aquest estiu per motivar els nens i clar, òbviament, a un nen que juga a l'Europa li fa il·lusió conèixer a un futbolista que està a primera divisió. Què tal, Teo?
9: Molt bé.
18: Quina pregunta m'has dit que li volies fer a Ramon Terrats?
9: Si al Bordalàs us havia dit esto es futbol, papá.
6: Bueno, sí, sí, alguna vegada doncs ens ha dit que, bueno, aquesta frase tan mítica, però bueno, d'aquestes té moltes.
38: Ah, sí? Alguna més reproduïble? Moltes. Alguna més reproduïble?
6: A veure, és que hi ha moltes funables, llavors és millor no dir-les.
18: Sí,

0: Millor no dir-les.
1: Sí. Ja imagino que portes en fora només se'n deu poder dir.
2: Però aquesta és la dita, és el futbol, papà.
0: Sí, sí. O sigui, el de papà ho diu bastant.
2: Ah, sí?
0: Sobretot a les xarles, sí, sí. Però bueno, això està molt bé, perquè està parlant en sèrio i després et tira una frase així d'aquestes i et comences a riure, diu, que dius, ara aquest per què diu això? Llavors és una de les coses positives que té, doncs, que dintre de la responsabilitat que tenim, i perquè ell sempre t'ho fa veure així, que ens estem jugant moltes coses, que tenim molta responsabilitat, que al final això és nostre, és el pa dels nostres fills, de la nostra família, el típic, i que té tota la raó. Està parlant així serio i de repente et tira... papa, no sé què. I llavors, clar, és especial.
2: I ell sempre s'ha queixat de que el Getafe té l'etiqueta d'equip dur, des de fora ho sembla, i que això penalitza a vegades amb els arbitratges i a l'hora de valorar el que aconsegueix l'equip, sempre reivindica, no?, que té una mala imatge que no es correspon amb la realitat. Això ho parleu al vestidor? Vosaltres en sou conscients d'això o no?
0: A veure, sí que, sobretot per com ha començat la... Bé, és que si veus els números... Que...
3: Ah, si veus, has expulsat molts jugadors.
0: Tenim quatre expulsions.
1: Sí, tinc a Faïn Romero al Fantasy.
2: Jo també.
1: I nen, hi ha un parell de...
4: Sí,
1: hi ha un parell de restes.
4: Jo tinc
1: a
4: Ramon Terrats.
3: Quatre expulsions.
2: Explica-li a Ramon Terrats el que has fet.
0: A mi no m'expulsen.
4: Li he pujat la clàusula perquè com me'l robin.
3: Quatre expulsions.
0: Sí, sí. Sí, a Lliga són tres expulsions i dos penaltis. Que així competeix és molt difícil, al final et condiciona. I sí que tenim la sensació a vegades de que per com som i aquesta etiqueta que tenim a vegades ens condiciona una mica, sobretot en situacions... No perquè després no sigui jo que sé, una vermella no sigui, però és que després veus també altres partits que situacions molt similars no troben vermella, llavors penses que a vegades ets... Però bueno, també et dic, els àrbits ja tenen suficient amb el que tenen.
1: Però és, que és com el típic nen mogut de la classe, no? Que ja a la mínima, clar, que es mou ja, clac.
2: Home, però rascar, el que t'ha de fer.
1: Sí, rascar, sí, vull dir, una cosa no treu l'altra, però sí que és veritat que...
0: Però rasca tothom. El que passa que nosaltres ho fem i ja tenim l'etiqueta, no?, de que som lenyeros. I no està ni Om, no està Damián.
3: A més, ha canviat ja Mario Martín. Qui és el que reparteix més, Mario Martín?
0: Bueno, Mario sí, és bastant especial.
3: Especial per què?
0: Especial perquè en aquest sentit és un tio molt agressiu. Però també et dic, dels que ha estat, no... O sigui, alguna expulsió ha tingut, però també doncs, perquè la seva manera de jugar el porta, no?, a ser doncs, un tio agressiu i perquè ho té, no?, a dins. Altres jugadors, doncs, no... són més, doncs, per jo crec, situacions d'arribar tard o diferents, no?, que ens han passat, sobretot en aquest inici de temporada.
2: Ramon Terrats, ens alegrem que et vagi bé a Getafe, que continuïs jugant, que continuïs marcant gols, si pot ser contra el Barça, guarda-te'ls, i els marques més contra el Madrid. Com a Perico també ets del Madrid o no? O això ja és una llegenda que no es compleix?
0: Dime. No. A veure, suposo que la gent li té més apreci al Madrid, pues, perquè al final hi ha molta gent que té odi al Barça. Bueno, odi. Tipo, la rivalitat porta a tenir...
3: Odi.
0: Sí. Bueno, igual que vosaltres.
2: Ah, vosaltres, tira directe a la cara, fasca!
0: Igual que tu amb l'Espanyol.
2: Hòstia, igual que tu amb l'Espanyol, aquesta te l'has menjat. Sí, sí.
1: Un giro en Espanyol al final no deixa de ser la guerra freda d'un Barça-Madrid.
2: La guerra freda, sí.
0: Pues, però bé, a veure, que a mi ja... La veritat és que no... I més quan ho vius des de dins. O sigui, et canvia tot. Òbviament, si per guanyar vols guanyar els dos, però...
2: No, és que l'Espanyol contra el Madrid competeix des fa bastants anys, eh?
0: Sí, sí. Bueno, l'última vegada...
2: Van del Canton Duro.
0: Sí, sí, sí. Va estar a punt de guanyar.
2: Bueno, vull dir que els números empatar, desmenteixen, però... la sensació aquella de que l'Espanyol apreta molt contra el Barça i no contra
0: sí,
2: el Madrid.
0: Sí. El que passa que jo crec que si li tens més... Si has d'escollir un, doncs, clar, la gent sempre escollirà el Madrid per davant del Barça.
3: Una última, sí que... Tens ganes de l'Espanyol Getafe o el Getafe Espanyol? Alguna conta que t'hagi quedat pendent?
0: Aquesta la tenies guardada. Bueno, sí, la veritat és que sí, de tornar i de poder també, pues, demostrar, no?, el nivell que tinc, però bueno, també et dic, m'és bastant igual perquè vaig partit a partit i em centro ara que quan tornem el 10 d'octubre comença també Conference i tenim molts partits com per pensar només en l'Espanyol.
2: Ramon Terrats, el que et deia, que ens alegrem molt que et vagin bé les coses a Getafe, que siguis una peça important per a Bordalàs, que vagis acumulant minuts,

0: que vagis marcant gols i que la temporada us vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres per invitar-me.
0: Teo, ens han deixat alguna pregunta o l'entrevista és correcta?
2: Ja hem parlat i ja està.
3: No deu atacar l'avió.
0: Moltes gràcies.
1: A vosaltres.
4: Truca'ns al telèfon del directe.
5: La trucada la va fer el 934 14.
0: No.
4: 93-344-1411.
5: 934 casa?
0: 3.
6: Encara sort del Bartomeu, que m'ha instal·lat el telèfon, eh?
5: Que si no, que fa el... Jo que he de fer la trucada, eh?
4: 93-344-1411.
7: O al 112, en el peor de los casos.
8: Ràdio Barcelona. Cadena Ser.
9: Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
10: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
9: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
10: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
9: Forngil, amb 4 botigues a Barcelona, amplia la família. La fleca cruixent del Poble Nou ara es transforma en Forngil. Si apostes pel comerç local i els aliments naturals, visita'ns i gaudeix de l'elaboració artesana a les botigues i a forngil.com. Gent de barri, gent d'ofici.
11: María, te veo muy rejuvenecida.
12: Chica, desde que Santi ha ido a la Clínica Masculina Europea, está hecho un campeón.
13: En Clínica Masculina Europea tratamos la disfunción eréctil, la eyaculación precoz y la ausencia de deseo. Clínica Masculina Europea, clínica-mediomasculina.com.
14: Imagina despertar cada día frente al mar en un destino distinto. Cuando subes a un crucero, empieza algo más que unas vacaciones. No es solo un viaje, es una forma diferente de descubrir lugares únicos. Reserva tu crucero en solocruceros.com.
15: La inserció laboral de persones amb risc d'exclusió és feina de tots. Col·labora comprant a les botigues de moda d'Outlet Social Palafolls. També hi som a Premià de Dalt i Blanes. Productes amb descomptes del 30 al 70%. Entra a outletsocial.org i a Instagram.
9: A les residències Lantus, cada dia és una nova oportunitat per somriure. Valorem la saviesa dels nostres residents i creem un ambient on la companyia es converteix en família. Vine i descobreix el teu nou llar, on cada moment és especial. Residències Lantus.
16: Descobreix Venux, porcelànic d'alta gamma a més de 120 tallers de marbristes artesans. Textures realistes i durabilitat total. Venux i marbristes artesans, elegància que perdura. El teu marbrista artesà més proper a marbristesartesans.cat.
17: ¿Qué, qué? ¿Que me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
18: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
17: ¿Qué? Vente a la Mutua.
18: Condiciones en Mutua.es.
19: Cariño, ¿5x5?
10: 25.
19: ¿Y por 3?
10: 75.
19: Ahora eres de números.
10: No, no, de mi BP.
18: Con la app Mi BP las mates molan. Durante este mes acumula 75 litros y te llevas hasta 14 euros de ahorro Mi BP. Y además participaciones de Navidad en tu lotero. Consulta condiciones en mibp.es promo ahorro extra.
17: Multiópticas presenta los progresivos que se adaptan a ti. Diseñados con inteligencia artificial y personalizados según tu forma de mirar. Ahora, con 90 días de garantía de adaptación. Mo, solo en Multiópticas.
0: Dayan Zaragoza, ¿qué tal? Buen día.
3: Hola, buenas. ¿Qué tal?
0: ¿Llegó a existir la posibilidad de que ficharas por el Barça?
3: Sí que hubo una posibilidad y, bueno, hubo contactos y...
0: ¿Incluso alguna reunión puede ser?
3: Bueno.
0: Somriu.
4: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui?
11: Què t'hi jugues?

0: 34, recta final del Que t'hi jugues. Com us deia, estrenarem concurs amb el Xavi Cazorla. Hola, Xavi, com estàs?
1: Hola, molt bé. Una mica encostipat, però no volia dir-ho.
0: Se't nota la veu.
1: Perquè aviam, sí, saps que això ho has d'avisar abans, que si no t'entra la paraula.
2: Això no l'he avisat.
3: No, no.
4: Però per què ho dius?
1: Ens ha costat estrenar el concurs.
4: L'esperança era que no ho notés.
1: Ens ha costat... No, los cojones. Ens ha costat un mes estrenar el concurs i et dic que estic encostipat.
0: Posa't a la punta de la taula. Que acabo de sortir d'un amic d'elitis, ara perquè vinguis tu.
1: És que igual me l'has passat tu. Espera.
0: Una mica d'elitis bacteriana. Ah. No és vírica. Més lluny, a l'altre micròfon, el de la punta. Sí, el de la punta, ben lluny.
4: Ves a l'altre estudi, sisplau.
0: Sí. Com Ramon Terrats, que el teníem a l'altre estudi.
4: Sí.
0: Que, per cert, has quedat amb la primera intervenció.
4: No, és que la primera frase ja ha justificat l'entrevista.
0: Suposo així. Que no marcaràs un golaç com el que vas fer l'altre dia, aquella narració que li hem posat, i diu, si arribem a l'àrea ho intentaré.
4: Si trepitgem àrea, igual sí.
0: Està molt bé. Boníssim,
3: estem
0: tio.
3: Molt a favor.
0: M'encanta quan els jugadors venen amb la guàrdia baixa i amb ganes de passar-s'ho bé.
4: Pues diu, el Getafe és un equip sòlid, diu, bueno, depèn.
0: Grandiós, Ramon Terrats. Boníssim. Boníssim. Per cert, un jugador més que diu que Lamine Yamal és una passada, eh? És el futbolista més determinant al que s'ha enfrontat mai, ha dit Ramon Terrats, eh? I que el Barça t'apreta i et fatiga tant que quan tens la pilota
4: no
0: ja no la vols.
4: Ja, dius, té, per tu una altra vegada. A veure què passa. A veure com, quin Barça ens trobem en aquest retorn de la Lliga, de la qual tots en tenim ja tantes ganes.
0: I t'he de dir que, escoltant a Ramon Terrats, em cau una mica millor Bordalàs, que no és que sigui sant de la meva devoció, no. Però és un tio cachondo pel que ens ha explicat, eh?
1: Mm. Diuen que és molt bon tio. Jo he parat amb gent que ha jugat amb ell i diuen, bueno, que l'ha entrenat, i diuen que és la canya. Passa que té aquest perfil, que ja se'l fa ell també, perquè ja li va bé, però que es veu que és un cachondo.
0: Que fa veus, que parla de política... Sí, sí, igual s'inspira en Bermúdez.
3: La vida, no ho sé. És que a saber. Pot ser tantes coses.
0: Per cert, ja que ha citat el Bermúdez, s'ha fet molt viral la cançó de l'aturada per seleccions.
4: Sí, a casa ja sí. La canten.
0: Els teus fills?
4: Sí, sí.
0: Ahir la van posar 11 a Esport 3, sí. El Xavi Valls. Gràcies, Xavi. Ha sortit a diversos llocs i hem pensat, com que la vam emetre ahir a les 12 del migdia, segurament molts oients que ens escolten ara a la 1:36, val la pena que la recuperem, sí, perquè la puguin escoltar.
4: Segueix vigent. Fins la setmana que ve serà una cançó vigent.
0: Tira, Willy. Ah!

0: jo el que vull és veure el Barça.
1: Ets un bon cantant, eh?
2: No pensis. No pensis. No pensis. No hi ha per tant. No.
1: Aquest i altres continguts els podeu recuperar a la pàgina web de la cadena SER, també a l'aplicació per a telèfons mòbils de la emissora. Josep, què tal, com estàs?
3: Què tal? Sí que em sento bastant identificat amb el Jorge, que després de veure la xerrada que has tingut al bar La Plata, diu que sí que hoy ya no come i que bocata, és a dir, li han tret gana, és que... i són gairebé les dues. I clar, en aquesta hora tothom té gana, així que em sento completament identificat amb el que diu el Jorge. I també tenim, com sempre, com és habitual al chat de YouTube, molts fans del Tío Faja, però bueno, això ja no sorprèn.
1: Tío Faja o Barbarie, diu el Salva. M'agrada aquest concepte, eh? Tío Faja o Barbarie. El Salva Torres. L'adoptarem, el sí. concepte. Anna Palet, avui Graderia del Balcó, a partir de 8:45, 20:30, parlaràs de la gran victòria del Barça ahir a la Champions al Camp de la Roma?
4: Home, sí, sí, ahir la vam viure de fet en directe els últims minuts i les reaccions finals, però home, la veritat que una victòria de moment en el que va de temporada, la més convincent. Es va notar que van tornar moltes de les titulars i de les importants, que ja Irene Paredes, Aitana Bonmatí i companyia van sumant minuts de qualitat, i una mica la conclusió és la que ens deia ahir el director esportiu del Barça femení, el Marc Vives, al que t'hi jugues, que han estat sobrevivint durant aquest primer mes amb lesions i jugadores al Mundial Sub-20 i que ara de veritat comença la temporada, però, tot i així, equips com el Chelsea, equips com l'Olympique de Lió, que han gastat molts calés aquest estiu, ja han perdut algun punt pel camí, i el Barça, de moment, suma el 6 de 6, així que bona feina, de moment, la de Pere Romeu, tot i els entrebancs.
1: L'entrevista al director esportiu del Barça, Marc Vives, la podeu recuperar a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER, també a la web, a l'emissora, sercatalunya.cat. Anna, del que ens va explicar, què és el que et va cridar més l'atenció?
4: Crec que la dificultat que té el Barça ara mateix per afrontar els mercats de fitxatges, perquè no vol ser el club més pagador, no ho vol ser i tampoc ho pot ser per les característiques econòmiques i els problemes que ha tingut financers el club, però a la vegada vol fitxar, com ens va dir el Marc, jugadores que millorin la plantilla actual, i a mi això em sembla francament difícil, és a dir, sense el que més pagui, fitxar jugadores que millorin el que tens actualment. També em va ressonar, i crec que haurem d'estar pendents del tema renovacions, perquè ara mateix l'actual primera capitana, Patri Jarro, està pendent de renovar i el projecte passa per ella. Per tant, tant de bo que sigui veritat el que va dir Vives, que les negociacions avancen bé i que ell veu predisposició, perquè per jugadores com Patri Jarro passa el projecte i han de renovar en els propers mesos.
1: 20:32, 8:45 de la nit, la Graderia del Balcó amb l'Anna Palet. Marc Vives, que ens va dir que també s'aposta pel talent jove, no ho dirà el Flaqui, ho faré jo. Quants anys té la teva filla?
5: La meva filla té 11 anys.
1: 11. Doncs doneu-li 6-7 i la veureu al primer equip del Barça.
5: Una mica agosarat.
4: O menys, perquè ara debuten
5: mica,
4: molt joves.
5: Sí, mira, l'altre dia la van debutar amb 15, però això és una mica agosarat.
1: T'imagines?
5: No. Tant de bo, però no, no.
1: 20 minuts, arribem a les 2 del migdia, estrenem concurs. Flaqui, si no autopublicitem nosaltres els nostres fills...
5: Això és evident, això és evident, per sempre. Bé,
1: aprofitem que tinguem un micròfon davant.
5: Oh, i tant.
1: Xavi, aviam, tenim el Xavi, que no ets tu, sinó un oient.
6: Un altre, vale.
1: I el Miquel ja preparats per al concurs. Però explica abans de saludar-los la dinàmica.
6: A veure, jo us porto un concurs una mica vintage, val? Que podria ser... Podríem tenir aquí una Ouija, de fet, hi ha aquí un got de plàstic que haurà fet servir algú. Podríem fer-ho servir perquè és una mica Ouija, perquè és per fer reviure o personatges del futbol que han traspassat o que mediàticament ja no estan allà a primera fila i, per tant, està bé de trentar.
1: Sí, cada concurs un personatge.
6: Sí.
1: El d'avui
6: sí, sí.
1: Qui és?
6: El d'avui és Charlie Reixac.
1: Perquè acaben d'estrenar el seu documental.
6: Perquè acaben d'estrenar el seu documental, exacte. Jo aquests dies estava a casa avorrit sense poder mirar partits del Barça ni tenir actualitat del Barça i vaig dir, miraré el documental del Charlie. Passa que llavors vaig començar a mirar el del Ferran Adrià. Però vaig pensar, és un gran homenatge a Charlie Reixac, que és que et faci pal una cosa i fer una altra. Al final, no? I llavors vaig dir, pues fem almenys, farem un concurs de Charlie Reixac. Li he preguntat a la IA d'entrada qui és Charlie Reixac. Perquè clar, hi ha els personatges vintage que hi ha gent que no sé si els coneix.
1: I què et diu, la IA?
6: Em diu, és una de les llegendes més importants i carismàtiques de la història del Futbol Club Barcelona, conegut popularment com el noi de Pedralbes. Té el rècord excepcional d'haver estat vinculat contractualment al club durant 44 anys de la seva vida.
1: Això és el que diu la IA sobre
6: Reixac. Això va dir la IA, sí, sí. Vull dir que en principi
5: 44 anys, eh?
6: Sí, sí, sí, sí. No diu res de si era el tio que corria poc, de si estava sempre cansat, d'això no diu res. I llavors ara, amb els concursants, farem una sèrie de preguntes relacionades amb la vida i sobretot amb declaracions de Charlie Reixac.
1: I podeu guanyar una samarreta com aquesta que ensenyo al live del que t'hi jugues, Soldats de Hansi Flick, és de color blau, les lletres en vermell, Soldats de Hansi Flick.
5: Blau i grana.
1: La guanyarà el Xavi o el Miquel. Aviam. Xavi, què tal? Bon dia.
7: Hola, bon dia. Sí que...
1: Des d'on ens escoltes, Xavi?
7: Des de Torrelles de Llobregat.
1: Des de Torrelles de Llobregat. Val, Xavi, doncs estigues atent, que en breu comencem el concurs. I competiràs contra el Miquel. Bon dia, Miquel.
8: Bon dia.
1: Des d'on ens escoltes, Miquel?
8: Pues ara mateix al costat del Camp Nou.
1: Al costat del Camp Nou. Com van les obres? Tu que les pots veure ara?
8: Pues ara està una mica... Em sembla que van a parar perquè està a punt de ploure, em sembla.
6: Vaja.
1: Sí? Fa estona que està a punt de ploure, però sí. No acaba de trencar, no, sí. La pluja?
8: Ve de Lleida, ve de Lleida.
1: Ve de Lleida, la pluja. Si ve de Lleida, al tanto. Que vindrà amb força.
6: Ai.
1: Aviam, el Xavi de Torrelles de Llobregat. A Torrelles plou, Xavi?
7: No, però està el cel molt, molt fosc.
1: Molt fosc, per tant, també a punt de ploure. El Xavi de Torrelles de Llobregat i el Miquel, que està al costat del Camp Nou, a Barcelona. Cazorla.
6: D'entrada, deixeu-me presentar-vos una mica a Charlie Reixac, perquè Charlie Reixac és un personatge que coneixem, però si algun dia hi ha algun personatge que no coneixem molt, us porto un primer tall com de presentació. Charlie Reixac és un tio en contra del que s'ha cregut sempre, era una persona molt optimista.
9: Sempre hi ha la part positiva i la part negativa, no? La part positiva és que la gent no vol guanyar, ai, no vol perdre, i vol guanyar...
6: Ah, no sé, sí, ja algú volia
2: ja
6: fer
2: passa, ja passa.
6: I ara a partir d'aquí comencem ja amb les preguntes. Començarem pel Xavi. Xavi, primera pregunta. Fent quina cosa en concret es cansava molt Charlie Reixac? No siguem mal pensats, eh, sisplau. Opció A, simplement pensant. Opció B, només
5: descansant.
1: Hi ha quatre opcions.
6: Opció A, simplement pensant, ja es cansava. Opció B, només despertar-se al matí ja estava cansat. Opció C, sense fer res, arrossegava cansament de l'època de jugador. O opció D, no es cansava mai perquè mai va arribar a córrer.
7: No es cansava mai perquè mai va arribar a córrer.
6: Molt bé, doncs ara comprovarem, segons declaracions de Charlie Reixac, per què es cansava.
9: Si tinc que pensar el que pot pensar tothom del món, escolta, em tornaré boig. Vull dir, jo pensant el que tinc que pensar jo, i ja quedo bastant cansat. Vull dir, de veritat, ja no arribo tan lluny. Si que el que pensi un altre, doncs el seu problema.
1: Ai, simplement pensant.
6: No és pensant. Sí. Pensant lo seu, no lo dels altres, lo seu. En fi, bueno, pregunta... No és correcte, ara saltarem al Miquel. A veure, abans d'un clàssic Madrid-Barça, Charlie Reixac va fer una mica de pronòstic en roda de premsa, quan ell era l'entrenador. Què va dir exactament? Opció A. Portem un any horrorós, però guanyarem. Opció B. Si empatem, ja podem estar contents. Opció C. Hem de sortir a buscar la victòria o l'empat. O opció D. Podem guanyar, empatar o perdre.
1: Abans d'un Madrid-Barça.
6: Sí.
5: Miquel.
8: Pues diré la primera.
6: Portem un any horrorós, però guanyarem.
8: Sí.
6: Vale, comprovem-ho.
9: Jo crec que en el camp del Real Madrid, ho he dit més una ocasió, es pot guanyar, es pot avançar, es pot perdre.
5: Ai, mare, mola, sí. Ho he dit en més d'una ocasió.
6: Efectivament.
5: Com si fos una gran frase.
6: Enfermo. No?
2: Efectivament.
6: I el temps m'ha donat la raó.
2: No. És que efectivament. És que no hi ha manera millor de dir-ho.
6: No, que has de dir-li.
2: Què has de dir? Això.
6: Doncs sí. Bé, de moment no heu encertat, no patiu, que hi ha
5: difícil,
6: més preguntes.
1: 0-0, sí, sí, sí. De moment 0-0.
6: Aviam, anem pel Xavi. Quina era la clau per aconseguir guanyar el camp del Madrid, segons va dir Charlie Reixac? Opció A, la clau és fer el nostre joc, que normalment el sabem fer molt bé. Opció B, la clau és fer un gol. Opció C, la clau és que no ens facin córrer gaire. O opció D, no sé quina és la clau perquè no recordava que jugàvem contra el Madrid.
7: Crec que és la primera opció.
6: La clau és fer el nostre joc, que normalment el sabem fer molt bé.
9: Si no fas un gol és quasi impossible guanyar el camp del Real Madrid.
2: Oh. És que si no fas un gol és impossible.
6: No, he dit impossible.
5: No he dit impossible.
6: Quasi impossible. Quasi impossible. O sigui...
1: no sé què és el marquin ells.
6: Sí.
5: Sí, però al final és un gol.
6: Bueno, està bé.
2: Sí, bueno, ja seria això.
6: Vale, Miquel, doncs tens l'opció de...
5: Seguim
6: 0-0. Pregunta pel Miquel. La lliga del Reixac, entrenador, és aquella del gol de xilena de Rivaldo, que tots recordem. Què va respondre Charlie aquella temporada un dia quan li van preguntar si l'equip tenia Rivaldo dependència? Opció A, va dir que sí, que tampoc calia ser molt llest. Opció B, va dir que si Bogarde marcava un dia, algú podria dir que tenia en Bogarde dependència. Opció C, va confondre Rivaldo amb Romario i amb Ronaldo. Opció D, va dir que estava cansat i no volia donar explicacions, però que no.
10: L'opció C.
6: La C. Va confondre Rivaldo amb Romario i amb Ronaldo.
10: No, perdona, l'última, la que no volia parlar.
6: Que estava cansat.
10: Sí, vale. Estava cansat.
6: Aviam.
9: Yo creo que más que Ronaldo dependencia, yo creo que a veces el jugador, los jugadores jóvenes se sienten un poquito arropados sabiendo que Romario, ay, que Ronaldo, Rivaldo está en el campo. No sé,
2: Torri, venga.
1: Mira que l'havia encertat, eh?
6: L'havies encertat. L'havies encertat. No ens queda gaires preguntes,
1: va confondre Rivaldo amb Romario i Ronaldo.
6: Sí, sí, la mateixa frase, és increïble. Va, Xavi, aviam 0-0, si t'obrem. Eh? Sí, segueix el 0-0, partit Getafe, total, eh? O sigui, no hi ha manera.
1: Homenatge a Ramon Terrats.
5: És futbol, papà.
2: Això és futbol, pare.
6: A veure, Xavi, principis del 2000, a TV3, l'Albert Tom presentava El Convidat. Val? On passava un parell de dies a casa d'un convidat, era un programa que va causar furor. El dia que va anar a casa del Charlie Reixac, el Charlie va sorprendre tot Catalunya per un detall. Opció A, va dir que no ajudava a casa perquè es cansava molt. Opció B, va dir que era un cuinetes i li agradava molt cuinar. Opció C, va confondre el primer microones que van tenir amb una tele. Opció D, va dir que dormia vestit perquè li feia mandra desvestir-se.
10: Opció B.
6: Va dir que era un cuinetes i li agradava molt cuinar. Charlie Reixac, eh, això? Vale, endavant.
9: Sempre, tota la vida, havia dinat al menjador. I ara, avui en dia, veus que de mica en mica tothom, les cuines grosses, i de mica en mica les dones van portant-te cap aquí, i al final fas vindre la cuina, i a mi això no puc suportar.
11: Se sent igual. No hi ha manera de canviar-lo, eh?
9: I el meu fill, pobret, ja entra a la cuina, ja cuina, ja s'ha fet un ferrat, ja ha fet una truita, ja no és el que era, això.
12: Però ni una mica el microones,
9: no, tampoc. Això no tinc un va. No sé, tu digues...
11: Se pensava que era una televisió?
9: La primera vegada, fa molts anys, i li vaig dir, compte, hi ha una televisió, perquè clar, més serveix, escolta, si hi ha una televisió, això, eh? Ara no, però va,
12: això...
9: T'ho dic en sèrio.
11: Quan el compré, me dice, ¿para qué compras una televisión? A la cocina.
6: Doncs, l'hem cagat un altre cop, no passa res. Se m'estan acabant les preguntes,
5: eh? Hem de dir que si no encerteu cap pregunta és quasi impossible guanyar algun gol.
2: Avui que hem fet un partit... O sigui, avui hem entrevistat a Ramon Terrats, un bon homenatge a... El Getafe,
6: molt bé. Anem amb la...
1: El que passa és que és una broma que ja havia fet jo abans.
2: És igual, però sí. Més.
1: No l'havies escoltat.
2: Pues no, suposo que no.
6: Miquel, et toca a tu. Ja hem vist que el Charlie era un amant de la cuina. Un dia la seva dona...
1: Estava jugant a escacs.
6: El va deixar a càrrec del menjar amb la indicació. Li va dir la seva dona, d'aquí a mitja hora tanca el foc. Val? Què va fer el Charlie?
1: La dona li va dir, d'aquí a mitja hora tanca el foc.
6: Marxo, haig de fer uns encàrrecs, tu només has de fer una cosa, que és tancar el foc. Val?
5: Ai, ai, ai, ai.
6: Què va fer el Charlie? Es va dormir, gairebé se li crema la cuina. Opció B, va preguntar a la veïna com es tancava el foc. Opció C, no sabia com es parava el foc i va tancar el gas de tota la casa. O opció D, va apagar el foc abocant-hi aigua a sobre de la flama que sortia de foc.
10: L'opció A quina era, perdona?
6: L'opció A és, es va dormir, gairebé se li crema la cuina.
10: La A.
6: La A. Vinga, endavant.
9: No, bueno, que estava a casa, el típic, i la meva dona... Escolta, espera't mitja hora més aquí, després d'aquí mitja hora pares el foc i no sé què, no sé quantos, perquè així això ja... I jo, com que no sabia quin foc era i no sé què, no sé quantos, vaig tancar el general del gas.
1: Que bèstia.
6: Tampoc és tan difícil, no? Ni que hagis passat dos cops per la cuina, ho has vist que es feia així i ja està, no?
2: Hòstia santa.
6: Però no sé.
1: És bèstia.
6: Jo de petit, amb 7 o 8 anys, em feia un cop de llet. M'escalfava llet en una olla. Vull dir que sí, això, sí. Almenys hi ha uns mínims.
5: 0-0, eh?
6: 0-0. Falten dues preguntes.
1: Que
6: el que faré són, de les quatre opcions, empataré alguna, perquè així hi hauran tres i hi ha més opció de que pugui encertar.
2: S'està acudit, tu?
5: Sí. Ha vingut al cap ara la comparació amb el Getafe de Bordones.
6: A veure, Xavi, pregunta 7. El Charlie era, i és un tio molt de la conya, tant sí. Que algun dia va explicar algun acudit davant de la premsa. Quin tipus d'acudit va explicar? Opció A, un acudit masclista. Opció B, un acudit verd. O opció C, un acudit fent el gangoso com l'Arévalo.
10: Un acudit verd?
6: A veure.
9: Em diu, escolta, la meva dona diu cada dia han demanat llibertat. Diu, i què fas tu? Jo l'he donat, jo l'he donat la llibertat. Diu, què has fet? Diu, i fet la buina una miqueta més gran.
6: Charlie. Seguim amb el 0-0, eh?
1: Acudim masclista total.
6: Sí, sí, 100%. 100%.
2: Charlie.
6: Bueno, Miquel, doncs tens l'oportunitat, és l'última pregunta que portava, d'endur-t'ho, així que aviam si l'encertem. Quan Luis Enrique va començar a entrenar al Barça, un dia Charlie Reixac, a la seva faceta de tertulià, va dir que l'asturià posava masses normes al vestidor i que per això potser els jugadors anaven una mica atabalats. Això li van preguntar, evidentment, a Luis Enrique en roda de premsa. Què va respondre l'asturià?
1: O sigui, què va respondre Luis Enrique?
6: Luis Enrique,
1: quan aquest... Reixac va dir que Luis Enrique posava massa normes al vestidor.
6: Que això era un problema. Opció A. Va dir que per respecte a ser llegenda del Barça no respondria. Opció B. Va aprofitar per fer uns burpees perquè feia mitja hora que no es movia. O opció C. Va dir que l'única norma que ell coneixia era norma Duval.
10: Pues diria la A, però com m'estic perdent tota l'estona, diré la norma Duval.
6: Doncs comprovem-ho.
13: Ha dicho hoy Reixac en una entrevista para un periódico Regió 7 de Manresa que empezó usted con demasiadas normas aquí en el Barça. No sé si eso ha cambiado, si ya no hay tantas normas o si se ha adaptado al vestuario como ha sido.
14: La única norma que conozco es norma Duval.
2: ¡Bravo!
6: Molt bé! El Miquel!
2: El minut 90,
6: el Getafe!
2: Al final era l'Espanya-Argentina.
10: Molt bé, Charlie.
2: Era la final del Mundial, al final.
1: I golàs al minut 90, arriscat,
2: sí, sí,
1: eh?
2: Sí, sí, sí. Shark Mentality.
1: Miquel, a l'últim minut.
6: Un dels dos s'ha arrencat a imitar a Johan i no sé qui ha sigut.
14: Ah, sí?
10: Jo. Molt bé, Charlie. És que soc molt jove, jo veia l'Arús.
6: Ah, amic.
1: Quants anys tens, Miquel?
10: Jo tinc 30... Bueno, jove. Tinc 39, eh?
1: Sí, jove. Ets molt jove. Jove. Insultantment jove,
14: no,
1: Miquel.
14: Insultantment tampoc, però sí.
1: Home, 39
10: no,
1: és molt jove.
10: De l'època del Charlie. Jo el vaig jugar a granja.
1: Ah. Xavi, tu quants anys tens?
15: Jo, 33.
1: Encara, joves,
14: aquí sí que comencem a ser insultantment jove.
1: Per tant, 1-0 guanyat el Miquel a l'última pregunta, a l'últim minut.
6: Sí, i sense voler, perquè diria la A, però diria la C, perquè tota l'història he fet al revés. Doncs mira.
2: Per fi, no seguir els meus propis instints ha donat fruit.
1: Miquel, t'emportes la samarreta Soldats de Hansi Flick. Ets molt de Hansi o no?
10: La veritat que sí. És més el meu pare, però jo sí, també.
1: Si vols li regales amb ella, estarà content.
2: Sí, al final és una... És elàstica.
10: Suposo que serà per ell.
1: Molt bé.
10: Si és elàstica, sí.
1: Gràcies per escoltar-nos, Miquel.
10: Vale, moltes gràcies.
1: Xavi, a tu també, gràcies per escoltar-nos. Que vagi bé per Torrelles de Llobregat.
15: Gràcies.
1: Una abraçada.
15: Igualment.
6: Doncs pensava que el feia fàcil, ja veig que era difícil el concurs.
2: No.
14: Clar, és que clar, les sortides de Reixac són inesperades.
6: Sí, és veritat.
14: Els camins del Charlie són inescutables.
6: No hi ha lògica.
1: Encara estic al·lucinant que no sàpigués quin fogó apagar i tanqués la clau del
14: sí,
1: gas.
14: Sí, perquè encara que no ho sàpigues, vas allà i és un...
6: Vas tocant, vas provant.
14: Un esquema molt amunt.
6: Sí. No? A més, sí. És fàcil, perquè amb el fogó... Si tu el tanques, s'apaga el foc.
14: Sí.
6: Vull dir, que si l'encertes,
2: només
6: que seguida.
14: Només que el moguis una miqueta, ja veuria
6: Si tu mous un fogonet i no passa res, no és aquell.
2: I no sé antes, però ara hi ha una flameta que posen, saps? Vull dir,
1: sí, clar, t'indiquen quin fogó és.
2: Clar, és, a veure, però quin té la flama posada.
14: Va veure un microdones i era una tele, també.
1: Ja, sí, això no pot ser veritat. Ha de ser una exageració.
6: Segons la seva dona i el mateix Charlie sempre ha defensat que sí, que ell, si no havia entrat mai a la cuina. Si sí, parla del seu fill que sap cuinar i diu pobret...
2: Si fos una heroïcitat, jo et diria... deu ser mentida. Però és que el deixa malament.
1: Per cert, no t'inventes la carrera no us van explicar, no recordo quina assignatura, el cas d'aquella dona que va posar un gat al microones per assecar-lo perquè estava moll i el va matar. Va denunciar l'empresa i va guanyar perquè a les instruccions no especificava que no es podia posar un gat per assecar-lo al microones.
6: I deien que des de llavors aquella maca de microones va incloure que no servia per assecar animals.
1: Però això és veritat o era un fake que utilitzaven a les classes per cridar l'atenció?
6: Jo això no ho sé, però el del Ricky Martin i la melmelada...
1: Això va arribar també aquí?
6: Això? Jo
1: pensava que era un bulo de Lleida,
14: només. No, això és...
1: Ah, home, tens el vídeo.
6: No, però tinc una amic que té el vídeo.
1: Això és el que es deia sempre. Si va passar d'escola en escola, de ciutat en ciutat, de poble en poble.
14: Va ser global, va ser viral. Era la viralitat de l'època.
1: Però sense xarxes.
14: Sense xarxes, era el boca orella.
6: Tu pensaves que era només a Lleida?
1: Sí. Jo em pensava que era a Lleida només.
6: No.
14: Diguéssim que Lleida va arribar més tard.
1: Segurament, com Oliver i Benji.
14: Va arribar més tard?
1: Clar, perquè Telecinco i Antena 3 a Lleida no es veia quan a Barcelona ja arribaven aquests canals. Caramba. I Campeones, Oliver i Benji, sí. No es veia a Lleida, perquè el feien, ara no recordo.
14: Si Telecinco.
2: Los magos del balón.
14: Sí.
1: Llavors, a l'estiu, coincidíem al càmping amb gent de Barcelona, ens parlava d'aquestes... sèries i nosaltres no les podíem veure.
6: Llavors ho fèieu al pati, la catapulta infernal, el tiro combinado, no ho fèieu.
2: El tiro del tigre.
1: Va ser ja quan era més gran.
6: Ostres.
1: Cazorla, gràcies.
6: A vosaltres.
1: Ja ho tindríem, Flaqui.
5: Sí, estaria, no? 58.
1: Un programa més o un programa menys?
5: Home, això ens ho preguntàvem en temps de pandèmia.
1: Gràcies per escoltar-nos. Un migdia més, amb la sintonia de Balena, sempre present al Que t'hi jugues d'Adrià Soldevila.
5: Un programa menys perquè
1: ens
5: torni
1: avui
5: el Barça de Plec.
1: Sí, que ja tocaria, eh?
2: Sisplau.
1: S'han fet llargues aquestes setmanes.
2: Fins als collons del porat de selecció.
5: Sí, sí, és un gran lema, eh?
2: Fins als collons del
1: porat. No és l'única, aturada de seleccions que hi haurà.
5: No, però aquesta tan llarga
2: però
5: serà...
2: Però aquesta és que ara mateix...
1: El novembre n'hi ha una altra, no?
5: Però de les normals, diguéssim, un cap de setmana sense futbol i ja tornen.
2: Són tres setmanes de... omplir, d'haver-se d'inventar coses, si cal.
1: Però ja estem al tram final.
6: Bueno, falta una setmana.
1: Ha passat lo pitjor.
6: Falta una setmana encara, no?
5: Estem a l'Equador.
1: Ja, però ja la setmana serà de futbol, perquè ja, ja. El cap de setmana n'hi haurà.
6: Ja, ja.
1: Gràcies, adeu.

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Y a esta hora, tras sonar los avisos en los móviles, Tarragona, Castellón y la provincia de Valencia se preparan para una tarde que puede ser muy, muy complicada porque se anuncian fuertes lluvias allí. Así caía esta mañana en Tarragona, aviso naranja que va a pasar a aviso rojo a las 6 de la tarde. Las autoridades han pedido esta vez sí que se eviten los desplazamientos por carretera, se suspenden también las clases. Jordi Carbó, te pregunto, ¿qué zonas y en qué momento vamos a asistir a lo peor? Buenas tardes.
2: Buenas tardes. La idea general es que en la mitad este de la península, en prácticamente cualquier punto, se formarán tormentas, muchas con granizo y lluvia torrencial, pero es esa área que tú concretabas más, entre Tarragona, Castellón, Valencia, incluso puntos de Teruel y Cuenca, donde no solo las tormentas van a ser con lluvia torrencial, granizo y fuertes rachas de viento, sino que estas vendrán marcadas por la persistencia. De hecho, tendremos dos episodios de tormenta, uno a partir de las 6 hasta la medianoche y después otro hasta bien entrada la madrugada. Y en este caso es lo que puede producir más problemas, porque serían acumulaciones, insistimos, entre Tarragona, Valencia y Castellón, que podrían superar los 250 litros por metro cuadrado.
1: Ahí media ampliamos y nos acercamos a la Comunidad Valenciana, donde hoy sí, con muchas horas de antelación, pues han sonado las alertas en los móviles. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, responde a la noticia destapada esta mañana por la SER y confirma que hay ya varias denuncias que están siendo investigadas. Tras las presuntas torturas a migrantes, hoy nosotros hemos avanzado que militares y la Guardia Civil han expulsado ilegalmente a un menor que llevaba en Ceuta 2 años y que estaba tutelado, es decir, que ya vivía en España bajo la tutela del gobierno de la ciudad autónoma. Sira Rego.
3: A mí me preocupa cualquier vulneración de derechos fundamentales y mucho más si es a un menor, por supuesto. Me consta que hay una serie de denuncias que ya han llegado, ya se están investigando y cuando quede acreditado, o sea, en caso de que quede acreditado, lógicamente tiene que haber consecuencias.
1: Y se ha confirmado que los Reyes visitarán Ceuta y Melilla los días 13 y 14 de octubre, una fecha nada casual en un contexto que luego vamos a analizar con María Manjabacas. En el terreno político, esta mañana el gobierno ha destapado la lista de sus conversaciones con Ceuta para desmentir lo que decía ayer el presidente ceutí Vivas, que aseguraba en sede judicial que intentó sin éxito llamar a Moncloa en los días previos y advertir de los riesgos. El listado completo de llamadas, como digo, desmiente a Vivas, aunque el presidente ceutí insiste en su versión de los hechos.
4: Y están registradas las llamadas y podemos demostrar que se hicieron. Y en el 30, a las 12, nos contestó el director de gabinete diciendo que el presidente no tenía por qué hablar conmigo, que era un asunto de inmigración y que, por tanto, estaba tratándose de manera debida y adecuada.
1: Luego repasaremos esa lista de llamadas con Guillermo Lerma, aunque hoy la declaración sobre Ceuta, que lo mezcla todo, pero sobre todo, de verdad, la firma el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, que mezcla la vivienda y lo de Ceuta.
5: Si las fronteras de Ceuta, de España y Europa han sido vulneradas en lo que es una invasión que no podemos permitir, necesitamos que se actúe con urgencia y contundencia, no solo en defensa de la seguridad y de la soberanía nacional, sino para evitar, por cierto, os hago una reflexión, ¿no es el intento de desahucio de más de 80.000 españoles de sus casas como algunos quieren en el tiempo?
1: Antonio Garamendi. De cara a mañana ya sabemos que Podemos votará sí a los dos decretos sobre vivienda en el Congreso de los Diputados. La posición de Junts sigue siendo hasta ahora un misterio. Esta tarde-noche va a reunir a su ejecutiva. Veremos qué deciden. Y Pedro Sánchez, que sigue con su optimismo razonable. Hace unos minutos Pedro Sánchez ha subido este vídeo a sus redes sociales.
6: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen. ¿A las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas? ¿A los pequeños propietarios o a los fondos buitre? La gente ha salido a la calle, ha exigido medidas y ahora nos toca cumplir. Este viernes, cada grupo parlamentario tendrá que decidir de qué lado está. Nosotros ya lo hemos hecho. Estamos del lado de la gente de aquí.
1: La ministra Isabel Rodríguez esta mañana con Aymar defendía el decreto, aunque ha terminado admitiendo que muchas de las medidas, por ejemplo, la regulación de las habitaciones de alquiler, van a necesitar de un mayor control, que siempre ha sido uno de los puntos débiles de todas las regulaciones. La entrevista completa está en cadenaser.com y el app de la SER. Hoy, por cierto, ya con los decretos en vigor, se ha evitado un desahucio en Barcelona. El primero que se frena mientras en la calle se extienden las acampadas. El ejemplo de la Puerta del Sol, que se replica en Santiago, en Barcelona, en la Plaza de Cataluña, ha estado. Ahora está Gemma Alegrí. ¿Qué tal? Buena tarde.
7: Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Doncs empieza a llover en Barcelona, así que los organizadores están sacando ya paraguas y tendales. Hay ahora alrededor de unas 60 tiendas. El primer día eran unas 10, ayer eran 50, hoy unas 60. Estamos pendientes también de saber si se suma más gente. Hay llamamiento del sindicato de Llogateras, la organización más grande en Cataluña, que está moviendo, que está relacionada con todo el tema de la vivienda, aunque pendientes también de la lluvia para ver pues, cómo afecta las lluvias que pueden caer hoy en Barcelona a esta acampada.
1: Gracias, Gemma. Ayuso en Madrid lleva ahora a los tribunales la acampada del kilómetro cero. Ayuso quiere que delegación del gobierno actúe ya y que levante esa acampada.
0: Hora 14, con Javier Casal.
1: Con más cosas que repasamos con Toñi Fernández a esta hora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas. Lo último es la constatación de que siguen subiendo los casos de COVID. En la última semana se han aupado hasta los 119 por cada 100.000 habitantes. Estos días ha bajado, sin embargo, la incidencia de la gripe. Y la gasolina cuesta 11 céntimos menos que ayer porque hoy ha entrado en vigor el nuevo escudo anticrisis. El litro cuesta de media 1,84 euros. El 23% de las estaciones de servicio todavía no refleja esta rebaja. Es más, el 8% mantiene las gasolinas por encima de los 2 euros.
1: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en la realización. Son las 2 de la tarde y 6 minutos.
0: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
9: Alerta per forts aiguats en molt poca estona al Garraf, Alt i Baix Penedès i Camp de Tarragona. Ja s'ha enviat una alerta als mòbils en aquestes comarques i una altra per Terres de l'Ebre. Allà l'alerta és màxima de cara a la tarda i la nit. Es demana no sortir a l'exterior, no agafar el cotxe ni tampoc baixar a soterranis. Com a mínim 4 desnonaments aturats ja a Barcelona gràcies al decret Mari Carmen. Ha entrat en vigor aquesta mitjanit a l'espera de saber si demà el Congrés el valida. Junts manté la incògnita i així ho admet la ministra d'Habitatge aquí a la SER.
10: ¿Tiene ya los apoyos suficientes para sacar mañana los 2 decretos o al menos uno de ellos?
11: Aún no puedo dar esa noticia, pero tengo la esperanza de poderlo lograr.
9: Si s'aprova la part del decret que prorroga tots els lloguers 2 anys més, això beneficiaria 350.000 persones a Catalunya, a les que se'ls acaba el contracte abans del 2029. Nou suïcidi a l'Hospitalet. Ahir en Javier es va treure la vida dins la sabateria que regentava. Feia 2 anys que no pagava el lloguer i havia de deixar el local en pocs dies. Tot en un dels 5 blocs que un sol propietari anava a vendre a un fons. Ara l'Ajuntament ho compra tot. 1 d'octubre i avui ha de quedar vist per sentència el judici contra els 4 policies nacionals acusats de treure un ull a Roger Espanyol fa exactament 9 anys. Declaren ells, els acusats. Un d'ells, un dels policies, acaba de dir això sobre si es pot predir la direcció de la pilota de goma quan es dispara.
12: Es algo totalmente aleatorio. No se puede calcular ni 45 o 50, eso es totalmente imposible.
9: Dilluns comença la vacunació de la grip i la Covid. S'han de vacunar les persones de més de 80 anys, els que estan en residències, les embarassades i els professionals sanitaris. I també es recomana pels nens petits, de 6 mesos a 4 anys.
13: Com una pneumònia, i això són complicacions molt, molt habituals d'una infecció per grip.
9: Tot això en aquest dijous en què es reobre el debat de les baixes laborals. Hi ha d'haver més controls?
14: Estic molt d'acord. Conec masses casos on la gent s'ha aprofitat d'aquesta situació de les baixes.
15: Crec que no han de tindre tant de control, sobretot perquè poden ser 6 baixes d'ansietat o depressió que tots tenim.
16: I un percentatge dels treballadors que se n'aprofiten molt del sistema.
9: És el que diu el carrer després que haguem conegut que, a partir d'ara, els metges d'atenció primària rebran un primer avís quan arribi un pacient que acumula moltes baixes, en concret, quan se n'acumulin més de 6 baixes en un sol any. Els sindicats ho critiquen, a la patronal li sembla bé.
17: Que és inacceptable que la consellera torni a pressionar els professionals de la salut pública.
18: El sistema no funciona. Hem més que doblat en els últims 10 anys les baixes laborals del nostre país.
9: I en esports estem un dia més pendents a l'aeroport del Prat perquè Rafinha ha d'aterrar d'un moment a l'altre a Barcelona. De seguida, al final de l'informatiu, us en donarem l'última hora amb en Nil Solà. A la tècnica tenim en Víctor Valero, la producció, l'Oriol Soler. Des d'ara i fins dos quarts us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14, amb Joan Bufill.
9: Què tal? Bona tarda. Fa aproximadament una hora que més d'un milió de persones han tornat a rebre això. l'alerta de Protecció Civil avisant de pluges intenses al sud de Catalunya. La previsió és de tempesta. Aquest migdia i tarda al Garraf, Alt i Baix Penedès i al Camp de Tarragona. I a la tarda i cap a la nit ja la situació es preveu que s'agreugi a les Terres de l'Ebre, Montsià i Terra Alta, on l'avís és que es podrien acumular més de 200 litres per metre quadrat. Protecció Civil demana concretament no sortir a l'exterior, no anar a buscar el cotxe i tampoc baixar a soterranis, i en cas que veiem que comença a acumular-se aigua, que pugem a segons pisos, a zones elevades. Santi Segalàs, el cap de predicció del Meteocat.
19: El primer moment és avui a la tarda, en què les tempestes seran molt extenses a Catalunya i podran afectar gairebé qualsevol punt. I després, l'altre període seria el de nit i matinada, i en aquest cas s'hi focalitzat més a les Terres de l'Ebre. I en aquesta zona, mantenir-se de manera estàtica durant 12-18 hores.
9: Jordi Carbó, què tal? Bona tarda.
20: Bona tarda.
9: Ara ens explicava la Gemma Alegrí des de la plaça Catalunya que començava a ploure. També m'havies avisat de tempestes violentes entre Tarragona i Barcelona. Ara està plovent ja molt?
20: Sí, de fet, ara mateix tenim tempestes al Segrià, també cap a les Garrigues, a la Conca de Barberà, l'Alt Camp, l'Alt Penedès, el Tarragonès. En definitiva, pràcticament ja tot el límit entre Barcelona i Tarragona i el sud de Lleida és on tenim aquestes tempestes, que ja deixen dades significatives. Alguns observatoris acumulen prop de 60 litres en mitja hora, això vol dir 2 litres per minut. A partir d'un litre per minut, quasi segur que genera problemes. Independentment, també s'estan formant altres tempestes al Prepirineu o al voltant del massís del Montseny.
9: A les pròximes hores, el més imminent, perquè sí que hi havia la part de migdia tarda en aquestes comarques, Garraf, el Baix Penedès i Camp de Tarragona, i després ja cap a la nit a les Terres de l'Ebre. Podem acotar més?
20: Sí, a veure, una mica el que explicava en Segala, no? La idea és que hi haurà dos escenaris. El primer és el que ja tenim ara i que s'allargarà fins que arribi la nit, amb moltes pauses, fins i tot estones de sol, però ja coneixem aquestes situacions, millor no fiar-se, perquè tornaran a créixer amb facilitat a qualsevol punt de l'interior prelitoral i al litoral a partir del Barcelonès cap al sud. Més al nord serà molt difícil. Aquestes tempestes a la tarda i la nit poden anar acompanyades de pedregades, fortes ratxes de vent, però això seran breus, tot i que després poden reproduir-se. El segon escenari és el d'aquesta pròxima nit, al llarg de la matinada, en dos episodis de tempesta, perquè n'hi hauria un segon a partir de demà al matí i fins a primeres hores de la tarda al sud de Tarragona, i en concret comarques com la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre i el Montsià. És aquí on es poden acumular 200 o més de 250 litres per metre quadrat, per això, pel que en comentaven fa un moment, no? Que són tempestes que es poden quedar més estàtiques, i insistim en el fet de que no us fieu quan pari de ploure, perquè després, demà al matí, tornarien força aquí a les comarques del sud de Tarragona.
9: Doncs moltíssima precaució, perquè de 200 a 250 litres per metre quadrat són registres molt alts, Jordi.
20: Són problemes quasi segurs. Són estimacions que podem fer, és el que ens estan dient els models. En algun moment ens donen quantitats més altes, en altres més baixes, però hi ha un cert consens d'això, que amb aquestes situacions que s'han donat ja en el passat, és fàcil superar amb escreix els 200 litres per metre quadrat.
9: De moment, a aquesta hora que sapiguem, no hi ha cap incidència. Qualsevol incidència que hi hagi, l'explicarem. Jordi, un apunt també de cara al cap de setmana, perquè a Barcelona, ciutat, a l'àrea metropolitana, també s'han cancel·lat festes, esdeveniments a l'aire lliure per les pluges. També el cap de setmana es preveu mal temps.
20: Les festes de la tardor tenen això, és el moment més plujós aquí a casa nostra. Dissabte està complicat, possiblement ha estat encertat prendre la decisió. No es veu que hagi de ser molt aparatós, però això anirà evolucionant. I sí, fins dissabte són probables tempestes a pràcticament qualsevol punt de Catalunya. Diumenge aguantarien a la Costa Brava, millorant ja clarament a la resta, però dissabte encara hi haurà moltes tempestes.
9: Jordi Carbó, gràcies, com sempre, anirem parlant.
20: Que vagi bé.
21: Permeti'm que insisteixi, senyora Nogueres, està decidit el vot de Junts en aquests decrets d'habitatge. És que, com saben, és ara mateix el que està tothom pendent.
22: El divendres ho sabrem.
9: És Míriam Nogueres aquest vespre en un acte de PIMEC. L'únic cert és que ara mateix no se sap què votaran demà al Congrés i, per tant, si tira endavant el decret Mari Carmen. Sabeu que aquest decret el govern espanyol l'ha dividit en dos. El primer està en vigor des d'aquesta mitjanit perquè es va publicar ahir al Butlletí Oficial de l'Estat i, mentre no es vota, per tant, està en vigor. Això ha fet que avui ja s'hagin evitat els primers desnonaments.
23: Sindicat! Força sindicat!
9: Així es celebrava, per exemple, a Sant Andreu. Els sindicats d'habitatge hi han anat a primera hora per evitar que es fes fora del seu pis a la Macarena, que no pagava lloguer des de feia 2 anys. És un dels 4 que hem conegut avui, Oriol Soler.
2: Sí, a més, el seu cas està travessat per la vulnerabilitat. És una dona que el 2017 va arribar a un pacte verbal amb el propietari per pagar 750 euros al mes i, segons el seu relat, li han anat pujant les mensualitats fins que ella va dir prou fa 2 anys i va deixar de pagar. L'està sense contracte i pagant en efectiu de manera irregular. Quan el cas es va judicialitzar, li va acabar arribant una ordre de desnonament. I avui, a 9:15 a.m, l'equip jurídic del Sindicat de Llogaters ha esgrimit el decret Mari Carmen a la comitiva judicial i el desenllaç ha estat aquest.
3: Acabamos de parar el primer desahucio gracias al decreto Mari Carmen que se aprobó el martes y nuestra compañera Maca va poder dormir en su casa.
2: No només s'ha aturat el desnonament de la Macarena aquest matí, també s'ha aturat el d'una família d'origen nigerià amb 4 fills a càrrec, a Trinitat Vella, al cas del Precious, i segons els sindicats d'habitatge, a la zona nord de Barcelona aquest matí s'han suspès 4 desallotjaments més, tots en base al decret Mari Carmen.
9: Un decret que també prorroga 2 anys més tots els contractes de lloguer. Tots els qui tinguin un contracte que s'acabi des d'ara fins al 2028 automàticament se'l renova fins al 2030. I Oriol, això a Catalunya afecta gairebé 350.000 contractes que, si demà s'aprova el decret al Congrés, es renovaran automàticament.
2: Sí, Catalunya concentra un 18% dels contractes que s'haurien de prorrogar de manera obligatòria a tot l'Estat si el decret tirés endavant. Parlem en concret de 339.000 contractes, que són tots els que hi ha ara mateix en vigor que acaben abans de l'1 de gener de 2029. Si mirem la distribució territorial, d'aquests n'hi ha 240.000 a la província de Barcelona, 37.000 a Tarragona, 35.000 a Girona i 19.000 a Lleida. Aquests són els càlculs del Ministeri d'Habitatge de totes les llars que se'n podrien beneficiar.
9: Recordeu que l'altra part del decret que es vota demà és la pròrroga de manera indefinida de tots els contractes de lloguer, però si aquesta primera no tenim clar si es pot aprovar, aquesta segona ja és encara més difícil i és la mesura que demanaven sobretot els moviments en defensa de l'habitatge. De fet, l'acampada Plaça Catalunya, ara ho escoltàvem, continua. Aquest vespre a les 8, el Sindicat de Llogateres crida tothom a sumar-se a aquesta acampada després de fer una cassolada que han convocat a les 8 del vespre a la plaça Sant Jaume davant la Generalitat. Fa poca estona ens deien això alguns dels acampats.
4: És una organització completament horitzontal, no hi ha, diguem, líders o representants de cada comissió.
23: En redes sociales han puesto hasta el 2 de octubre porque queremos que la gente nos entienda, que no es porque queramos hacerlo, es sino una necesidad.
24: Cada dia ve més gent i ja hi ha més de 100 tendes. Anirà una comissió a donar suport a la cassolada.
9: A poc a poc s'hi van suant més tendes i han explicat que s'hi volen mantenir com a mínim fins dissabte, que és quan s'ha organitzat la marxa, una manifestació, fins a l'Hospitalet, que és per protestar contra el suïcidi de l'Olga. Però en les darreres hores la indignació també ha crescut per un altre cas, també a l'Hospitalet. Estem parlant d'en Javier. Es va suïcidar ahir al barri de la Florida, dins la sabateria que regentava, i feia 2 anys que no pagava el lloguer d'aquest local. Havia de deixar-lo d'aquí a 4 dies. Soledad Domínguez.
25: Fons municipals confirmen que en Javier tenia un ordre per buidar el local abans del pròxim dia 5, després d'estar 2 anys sense pagar el lloguer. El 112 va rebre l'avís ahir a migdia d'un amic que s'havia estranyat en veure la persiana del local mig oberta. L'home va entrar a comprovar si passava res i va trobar el cos sense vida d'en Javier, que tenia 60 anys. Els Mossos d'Esquadra van traslladar-s'hi i van comprovar que es tractava d'un suïcidi, ja que no hi havia cap signe de criminalitat. La víctima havia deixat una nota adreçada a la seva família. En Javier, segons que han explicat els seus amics, es quedava de tant en tant a dormir al local, però tenia un pis al barri de Bellvitge.
9: De fet, avui hem sabut que l'Ajuntament de l'Hospitalet comprarà aquest local que hi havia en Javier. Forma part d'una compra de 5 blocs de 148 pisos i locals que s'anaven a vendre a un fons i que el consistori ha evitat, doncs, utilitzant el tempteig i retracte.
25: Una operació que, segons l'Ajuntament, es va començar a explorar fa gairebé un any. El consistori exercirà el dret de tanteig i retracte per quedar-se amb els 148 pisos i locals que fins ara eren propietat d'una immobiliària que els tenia en el mercat de lloguer, però que volia vendre'ls a un fons. L'Ajuntament ja ha anunciat que subrogarà tots els contractes vigents i que els veïns que hi viuen podran continuar amb les mateixes condicions. S'ha convocat un ple extraordinari pel pròxim dimarts perquè autoritzi a utilitzar una part dels romanents de tresoreria de 2025 per pagar els 27 milions d'euros que han calculat que valen aquests edificis.
9: 2 minuts i anem a l'Audiència de Barcelona perquè a aquesta hora estan declarant els policies acusats de treure un ull a Roger Español. Però també parlarem de baixes laborals. Atenció, perquè a partir d'ara els metges rebran un avís si algú acumula moltes baixes. Ara us expliquem com funciona.
0: Ràdio Barcelona 96.9 FM Cadena SER.
1: Enguany el Liceu inaugura temporada Maïda de Verdi, una òpera que, segons diuen, s'ha de veure almenys un cop a la vida. La producció està dirigida per Shirin Nashat i compta amb les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Beshawa. Podeu comprar les entrades per veure Aïda a liceu.cat fins al 15 d'octubre.
5: Yo tengo 15 puntazos.
6: Ahora vivir en la provincia de Barcelona y tener los 15 puntos del carnet es un puntazo. Vente a la Mutua y te damos un descuentazo en tu seguro de coche. Llama al 91-555-5555.
7: Vente a la Mutua.
6: Condiciones en Mutua.es.
8: Nueva York, año 60. Una verdad incómoda, una periodista valiente, un amor prohibido. Llega Un hombre de honor, la nueva novela de Paloma Sánchez Garnica. Intriga y emoción en uno de los momentos más fascinantes del siglo XX. Un hombre de honor, Editorial Planeta.
10: Darrere d'una truita ecològica hi ha molt més del que penses. Gallines criades sense gàbies, a l'aire lliure, alimentades amb pinsos i farratges ecològics, respectant el seu benestar, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
26: 932 40 38. Et saps de memòria el fix on truques un cop cada 5 anys. Però saps també que en determinades situacions econòmiques o familiars pots beneficiar-te del bo social que ofereix un descompte en la factura de la llum? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el primer telèfon que et vas aprendre. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Hora 14. Amb Joan Bofill.
9: Ara són les 2:20 dels tribunals avui. Un nom, Roger Espanyol. Aquest és el so de la protesta de 400 persones que han anat davant del Palau de Justícia per donar suport avui a Roger Espanyol. És 1 d'octubre, fa exactament 9 anys, que va perdre un ull per una pilota de goma disparada per la Policia Nacional. I avui també havia de quedar vist per sentència aquest judici que s'hi està fent. És el primer i únic judici que jutja aquella actuació policial i que s'està fent a l'Audiència de Barcelona. I tenim en Martí Oliver. Martí, bona tarda.
27: Què tal? Bona tarda.
9: Havien de declarar els quatre policies acusats de buidar-li un ull, però el judici s'ha hagut de suspendre una estona perquè un dels agents ha tingut un problema mèdic. No sé si s'ha pogut reprendre ja, sí, no?
27: Sí, sí, hi havia aquesta incertesa de si la gent que és el cap de l'operatiu estaria en condicions de declarar, però ha rebut l'alta hospitalària i fa una estona que s'ha pogut començar aquesta sessió amb 3 hores de retard. Ara mateix han començat a declarar aquests acusats, de fet, ara està declarant el cap de l'operatiu. Abans, fa una estona, ho ha fet un dels subinspectors que ha respost a totes les parts, no només a la seva defensa, i ha evitat confirmar si l'escopeter acusat havia llançat pilotes de goma.
28: Hombre, yo veo que se utilizan balas de goma. Otra cosa es lo que usted me está preguntando, si dio exactamente si lo lanzó este señor.
29: Uh-huh. És a dir, vostè veu balas, però no sap quin dels escopeters les està llançant. Vol dir això?
28: Ya le digo que es labor de los jefes de equipo, son los que supervisan la acción de sus equipos operativos.
27: També ha assegurat que és impossible controlar el rebot que tenen les pilotes, per tant, apuntar a discreció, i és que la intencionalitat és una de les claus d'aquest interrogatori perquè les acusacions no només volen provar que hi va haver una imprudència, que es va disparar, per exemple, a menys distància de la que tocava, sinó que l'escopeter sabia que tenia el risc de ferir algú. Això és el que tècnicament es coneix com a dol eventual i és el que impediria que en cas de condemna es pogués amnistiar els policies acusats que s'enfronten a 13 anys de presó.
9: Doncs la previsió és que avui acabi vist per sentència, Martí, o això, aquest ajornament pot fer que s'allargui tot plegat?
27: De moment sabem que a la tarda hi haurà sessió. Després de les declaracions dels acusats, falta per llegir les conclusions, els informes finals. Veurem si el tribunal té paciència per acabar-ho avui o si es posposa. Recordem que els acusats són de fora, són de fora de Catalunya, i per tant que hi ha una complicació en la logística perquè aquesta gent hagin de tornar. Veurem què decideix el tribunal.
9: Martí, gràcies.
27: Fins ara.
9: Més coses. La Conselleria de Salut avisarà els metges d'atenció primària quan un pacient acumula baixes mèdiques de forma reiterada. En concret, se'ls avisarà quan un pacient acumuli 6 baixes en un mateix any, i després els metges hauran de confirmar si volen continuar donant aquesta baixa en aquesta persona. És una nova mesura del departament per combatre l'alt nombre de baixes que registren i també una mesura que ha despertat ja reticències. Xavier Balló.
7: Quan un pacient hagi acumulat 6 baixes en el mateix any, el metge de capçalera rebrà un avís amb el següent missatge. Esteu segurs de registrar un nou procés d'incapacitat temporal? Una mesura que ja ha estat anunciada internament pel departament, que es posarà en marxa en breu i que arriba després de la polèmica pels incentius econòmics que volia donar el departament per escurçar la durada de les baixes i que Salut ja va haver de retirar per la pressió social que es va generar. Ara, Metges de Catalunya alerta que aquesta mesura pot condicionar el criteri clínic dels professionals, mentre el departament argumenta que en cap cas bloqueja la capacitat del metge de seguir donant la baixa laboral i que no es vincularà a cap objectiu econòmic. El departament emmarca la decisió dins del conveni que té signat la Generalitat amb l'Estat per reduir el nombre de baixes.
11: Els sindicats demanen que retiri aquesta mesura. Òscar Riu, d'UGT.
12: Creiem que és inacceptable que la consellera pressioni, torni a pressionar els professionals de la salut pública.
11: En canvi, la patronal no ho veu del tot malament. Antoni Canyet és president de PIMEC.
13: El sistema no funciona. Hem més que doblat en els últims 10 anys les baixes laborals del nostre país. I ens hem situat després de Noruega com el país segons d'Europa amb més baixes laborals.
11: I a tot això, dilluns comencen les vacunacions de la grip i la Covid pels grups de més risc. Són les persones de més de 80 anys, la gent que està en residències, les embarassades i els professionals sanitaris. Susana Ruiz, tots aquests grups, què han de fer?
14: Han de demanar cita al seu centre d'atenció primària, preferentment a través de La Meva Salut. En el cas de les persones que viuen en residència, són les infermeres les que s'hi desplacen. A partir del 26 d'octubre podran demanar hora la resta de col·lectius als quals s'aconsella la immunització, entre les quals persones de 60 anys o més. I des del 16 de novembre s'hi podrà anar sense cita. La recomanació és que la vacuna es posi quan abans millor perquè...
15: És la principal mesura preventiva disponible per reduir el risc de malaltia greu, complicacions i hospitalitzacions.
14: És Albert Moncada, subdirector de promoció de la salut. La vacuna de la grip

0: La grip evita el 26% d'hospitalitzacions, el 40% d'ingressos en UCI i el 37% de defuncions.
1: Un dels grups que recomana vacunar són els nens petits, de 6 mesos a 4 anys. Susana, per què és tan important vacunar-los també a ells?
0: Doncs per un doble motiu. El primer, perquè els nens s'infecten molt. És el grup d'edat que registra més casos. I tot i que la majoria es resolen sense complicacions greus, sovint els provoca altres infeccions sobrevingudes, com explica Montse Martínez, cap de Servei de Medicina Preventiva.
2: I vale, potser no acaben ingressats, però penseu que hi ha moltes complicacions com una otitis, com una pneumònia, i això són complicacions molt, molt habituals d'una infecció per grip, que acaben a vegades derivant en sobreinfeccions i necessitat de tractaments d'antibiòtics, etcètera, etcètera. Per tant, no pensem en la grip en nens com una cosa banal.
0: El segon motiu per vacunar els nens petits és que són grans transmissors del virus a les persones amb qui es relacionen, molt sovint avis.
1: 4 minuts i 2 quarts, anem pels esports. Estem pendents que Rafinha aterri a Barcelona, a l'aeroport del Prat. De fet, ho ha de fer, o si no ho ha fet ja. Anem a saber-ne l'última hora. Nil Solà, bona tarda.
3: Què tal, Joan? Molt bona tarda. Doncs sí, ha aterrat fa només uns instants Rafinha a Barcelona, provinent d'un vol de Dubai, després d'haver fet escala. Venia des d'Austràlia, un viatge pràcticament de 24 hores. Això vol dir que Rafinha ara descansarà a casa seva. El Barça ha pres aquesta decisió, que demà sigui el dia que Rafinha vagi a la ciutat esportiva Joan Gamper, es vegi amb els serveis mèdics del club, se l'acabi d'analitzar bé, però la realitat és que els serveis mèdics del Barça ja han vist les imatges de les proves que es va fer en Brasil, per tant, edema posterior, molt petit a la part posterior de la cuixa dreta. En principi no hi ha d'haver problema perquè Rafinha pugui arribar al partit del dissabte que ve, dia 10, contra el Getafe, això sí, precaució màxima i una setmana de descans i recuperació pel futbolista brasiler abans d'un mes d'octubre, que és un autèntic turmalet pel Barça.
1: I ho estem avançant aquí a la SER. Finalment, la Lliga de Futbol Amateur de Barcelona expulsa l'equip Bayern de los Caídos. L'empresa organitzadora de la competició fa fora aquest conjunt que exhibia simbologia franquista i d'on en formaven part dos càrrecs de Vox a Barcelona. Ferran Dalmau.
4: De l'equip en formaven part el vicepresident de Vox a la província de Barcelona, Juan Cremades, i el conseller de districte de Sarrià, Carlos Oliva. A l'escut exhibia un vítor franquista, símbol prohibit en espais públics d'Espanya, i es feia dir el Bayern de los Caídos, tot i que el seu nom oficial era Mingo Rubio Balompié, en referència al cementiri on és enterrat Franco. L'empresa organitzadora de la Lliga ha decidit prendre mesures després de la pressió per part d'equips rivals, del posicionament públic de l'Ajuntament de Barcelona demanant l'expulsió d'aquest equip de la competició i també després que un col·lectiu d'advocats en defensa de la memòria històrica portés el cas a la Fiscalia, tot plegat arran que la SER destapés aquest cas la setmana passada.
1: I abans de marxar parlem de festes majors, de cultura popular i de les maneres que s'estan fent en diferents municipis perquè aquesta cultura pugui arribar a tothom. Que les persones amb autisme o diversitat funcional ja poden participar de cercaviles, de processons, de festes majors, gràcies a elements com el Superdrac de Reus o la geganta Frida de Tarragona. Aquesta setmana n'han parlat al programa Aquí Camp de Tarragona i ens ho explica l'Eva Hidalgo.
5: Un ésser fantàstic bondadós que busca la unió de les persones. Així és el Superdrac, que no porta foc, tira aigua per la cua i va acompanyat d'una música suau, ja que les persones amb TEA rebutgen les estridències. L'objectiu, la inclusió en el lleure i la cultura popular.
6: És una cosa que em fa sentir bé perquè te dona la possibilitat de disfrutar de la festa major en un entorn on tot està molt controlat i on tens un grup bonic de gent on estem fent grup per portar el drac i tothom se pot sentir inclòs. Llavors, està molt bé.
5: És en Pere Marçal, portador i membre de l'associació Supera, de la capital del Baix Camp. L'element surt per les festes de Sant Pere i Misericòrdia en un itinerari alternatiu i sense aglomeracions perquè tothom en pugui gaudir.
1: Ho teniu tot a sercatalunya.cat. Ara continua a l'hora 14 i sabeu, a les 3, llapis de memòria avui amb cançons com aquestes. It's a little bit funny, this feeling inside. Cançons que reproduirà avui Xavi Coral, presentador i periodista de TV3, que s'asseu amb en Jordi Manau. Arribem a 2:15. Fins demà.
7: Hora 14. El láser. Con Javier Casal.
8: 2:30, 1:30 en Canarias. Hoy sí, hoy con muchísima antelación ha sonado este mensaje de alerta en los móviles en Valencia y Castellón, avisando de las fuertes lluvias previstas para esta misma tarde. A las 6, estas zonas, también Tarragona, entrarán en aviso rojo.

0: tema de Llapis de memòria del Xavi Coral amb Simplement, de Blau Mut, que és una cançó publicada l'any 2015, però que tu, Xavi, et transporta al present, el sí. que els joves diuen el teu mut actual.
1: Sí, totalment. Mira, no sé, jo crec potser també perquè estic en, ja en una època... Jo ja tinc 55 anys, eh? Vull dir que, per tant, sóc calvo i, per tant, sembla que no envelleixi, perquè fa molts anys que sóc calvo i, per tant, no es nota, però ja tinc 55 anys i estic ara en una fase una mica més tranquil·la, molt més relaxada i trobo que la música de Blau Mut em lliga molt en aquest moment vital, saps? Aquesta música que és una mica d'estar a la llar de foc, una música de tardor, una mica, no? Mm. De, no sé, més introspectiva, no? Una mica més nostàlgica, bueno, no sé, aquests elements que ara em venen molt de gust i ara estic molt, molt aficionat a Blau Mut.
0: Sí, ara estàs en aquest rotllo.
1: Mira, estic en aquest moment de dir, ostres, de no voler fer gaires coses molt espectaculars, saps? De voler, jo què sé, d'estar una tarda llegint, d'estar, de fer un sopar que s'allargui, de fer... Ja sé que això es diu molt, no? Però ara, siguin bé de gust això, jo, per exemple, toco el piano, no? Doncs passar estones tocant el piano. Cosetes d'aquestes que tampoc no és... Jo hi he fet coses a la vida més
0: mogudes, eh?
1: Més mogudes. Però ara es dic en un moment que, ostres, em ve molt, molt de gust.
0: Bueno, un hedonisme més relaxat.
1: Sí. Sí, una mica sí, una mica sí. I ha de dir, bueno, ara, ostres, pots relaxar-te, saps? Ara ja potser ha arribat el moment que ja pots relaxar-te, no? Ja, ostres, has tingut una vida molt trepidant, no? I has fet moltes coses, i ara, doncs, potser pots començar a relaxar-te. I, per exemple, escriure, una altra de les coses que també has començat a fer
0: ara?
1: Últimament. Bueno, sí, vaig fer un llibre amb la història del meu avi.
0: Em portes dos de llibres.
1: Sí, em vaig fer un sobre viatges, després em vaig fer un altre sobre la història del meu avi, un dietari que havia fet el meu avi durant la Guerra Civil, l'exili i la repressió franquista, i ara he fet una altra cosa, sí, que sortirà més endavant. De més endavant, vull dir, de cabre al Sant Jordi, crec.
0: Què en podem saber? Què pots avançar?
1: Mira, només et diré una cosa, és una història d'amor, cosa que jo no m'hagués pensat mai que escriuria una història d'amor. Jo tinc fama de ser fred i de no...
0: Que no t'agraden els petons...
1: No m'agraden els petons, no m'agraden les abraçades, no m'agrada tocar la gent, no tal, no sé què... I m'he posat a escriure amb total llibertat, o sigui... Clar, és diferent de quan vaig escriure la història del meu avi, que era basada en el seu dietari, per tant...
0: Aprendre a esquivar les bales.
1: Exacte, i havia d'anar seguint la seva història, i la tenia marcada, la història, no? Ara que m'he posat a escriure, doncs, de zero, totalment una cosa totalment inventada, no? I doncs, bueno, tot allò on m'ha portat la història, m'ha portat a una història d'amor.
0: Atenció, Xavi Coral, el nou Federico Moccia català, no amb crec. Aquesta novel·la no romàntica, no crec, sí. que podrem veure d'aquí uns mesos.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Que, clar, vens d'un llibre molt potent, perquè Aprendre a esquivar les bales és un dietari que, o sigui, parteix d'un dietari que va escriure el teu avi durant la guerra i postguerra,
1: sí, sí, sí.
0: i que a més s'ho va callar durant molts anys.
1: Exactament. O sigui, ell imagina't, o sigui, allà a la trinxera, després a les platges de França, quan va anar a l'exili, després el van enviar, li van fer un consell de guerra, el van enviar a Melilla a fer com una mena de mili, que era en realitat un camp de concentració. En tots aquests moments i des dels llocs més impensats, ell va estar escrivint sempre tot el que li passava, amb la voluntat de no oblidar-se'n de tot allò que estaven patint, no? I d'aquell sacrifici que estava fent aquella generació de joves. I, per tant, però després, un cop van tornar, tot aquell material que ell havia anat acumulant...
0: Se'l va guardar.
1: Se'l va guardar perquè és que no tenien... O sigui, van haver-hi 40 anys de dictadura. És que, clar, és que no podies dir jo vaig lluitar al bàndol republicà, jo vaig ser tinent aquí, o jo tal... No podies trucar als que havies lluitat junts i dir quedem per fer un sopar als soldats republicans. No podies, clar, o sigui, patien tota l'estona perquè això els acabés passant factura d'alguna manera, no? Aquesta por i el trauma, també, el trauma d'haver viscut una cosa tan dolorosa com la que van viure, no? Per tant, jo crec que això també va fer que durant molts anys doncs estiguessin en silenci, i efectivament el meu avi, doncs, va tenir, quan tenia uns 80 anys o una cosa així, doncs, va ser quan ens va dir he passat net les meves notes d'aquells anys, no? I llavors, doncs, ens va donar com una mena de memòries.
0: Això que va ser, clar, l'avi Josep.
1: Sí.
0: Un dia esteu dinant...
1: Un dia de Nadal.
0: Un dia de Nadal esteu dinant familiar i diu...
1: Sí.
0: Calleu un moment.
1: Sí, diu he fet unes memòries, i ens va donar a cada un, els seus fills i els seus nets, ens va donar doncs, una mena de volums, diguéssim, on havia anat passant a net, a màquina, màquina d'escriure, tampoc no era una cosa molt sofisticada, però havia anat passant a net el que havia escrit a mà doncs, d'això, doncs, durant tots aquells anys, des del 39 fins al... des del 36 fins al 42, una cosa així.
0: Que les va passar putíssimes, perdó,
1: putíssimes.
0: Per l'expressió, perquè...
1: Totalment,
0: postguerra, això ara ho parlaves, no?, sí. a camps de concentració francesos,
1: sí, sí, sí,
0: després
1: sí.
0: un consell de guerra sí, que l'envien
1: sí, sí.
0: al Marroc.
1: Sí, sí.
0: Vosaltres teníeu constància
1: no,
0: de tot això?
1: No, nosaltres, la veritat és que els seus fills, la meva mare i els seus germans, els meus tiets, doncs, tenien tenien algunes despistes de coses que havia passat, però no amb tant detall. Clar, és que quan vam llegir aquelles memòries i vam veure la quantitat d'informació que hi havia allà sobre com havia sigut el dia a dia i de tot el que havia passat amunt i avall, no? Doncs la veritat és que ens va impressionar bastant. Però clar, jo en aquell moment tenia 30 anys, una cosa així, tampoc no vaig pensar que seria capaç de fer res amb allò. Però és una cosa que sempre vaig tenir aquí al cap, no? De dir, hosti, algun dia hauries de fer alguna cosa amb les memòries de l'avi, no? Perquè si ell va tenir aquella voluntat d'escriure-ho tot, devia ser perquè se sabés i perquè ho sabéssim nosaltres, potser, però si jo li puc fer d'altaveu i que ho sàpiga més gent, i una de les coses que m'ha sigut més gratificant de fer aquest llibre és la quantitat de gent que m'ha vingut i m'ha dit, gràcies a aquest llibre he pogut omplir molts buits.
0: Clar,
1: de la història...
0: És el teu avi i som molts avis.
1: Ah, exacte. És la història que també ha viscut moltes famílies.
0: Que, clar, això t'arriba amb 30 anys i tu decideixes escriure aquest llibre amb 51,
1: sí,
0: perquè
1: res,
0: el vas
1: sí,
0: publicar
1: sí.
0: el 2024.
1: Sí.
0: Què va passar perquè diguessis, ara és el moment, ara em veig preparat? Perquè tu al final ho ficciones, també.
1: Sí, exacte. És una novel·la, perquè ell són les seves notes fredíssimes, diguéssim, no? I llavors ell mateix diu, no em puc deixar portar per les emocions, perquè si em deixo portar per les emocions, això que estic vivint,
0: Norris.
1: Exacte, és tan intens i tan fort que no ho superaré, no? Per tant, és tot molt fred el que ell explica. Jo, per tant, hi haig de posar una mica doncs de sentiment, una mica de pensament, una mica d'èpica en alguns moments, no? O sigui, anar posar-hi aquestes emocions que ell no hi posa, no? I ho vaig fer perquè ja et dic, sempre ho havia portat aquí al cap, i llavors, doncs, bueno, un dia em va donar una empenta, l'altre em va donar una altra, i pam, pam, i mira, m'hi vaig posar, i així va acabar.
0: Que això per dates hauries començar quan vas tornar de la corresponsalia de Brussel·les.
1: Ah, exacte, sí, tal qual. Sí, sí.
0: Bona corresponsalia, eh?
1: Déu-n'hi-do.
0: Perquè sí, això sí. Va ser el 2016, que vas cap allà, que sí. Ja en parlarem del magazín Divendres,
1: sí,
0: acabes.
1: Sí.
0: Suposo que tenies ganes de canviar una mica d'aires.
1: Mira, entre el magazín Divendres i entre que me'n vaig anar a Brussel·les vaig presentar un programa polític que es deia Puntcat, que era un programa que només es feia un dia a la setmana, era una mena de debat polític, entrevista política i tal. I jo, la veritat és que jo he disfrutat tota la meva vida fent televisió i fent tots els programes que he fet, m'ho he passat molt bé i m'ha agradat molt i he estat sempre molt a gust, però en aquell programa haig de dir que vaig patir bastant, era un moment molt tumultuós, va ser un moment en què l'Artur Mas va fer el pas al costat, o sigui, hi havia molt moviment, no? I per tant, jo vaig acabar de la política catalana, diguéssim, una mica allò...
0: Saturat.
1: Molt bé. Molt bona la paraula. Millor aquesta que la que estava pensant jo. I la qüestió és que en aquell moment va sortir l'oportunitat d'anar a Brussel·les, es va obrir un concurs, m'hi vaig presentar i doncs hi vaig anar jo. I efectivament vaig anar allà pensant, mira que bé, estaràs 4 anys aquí, que parlaràs de política europea, i per tant, doncs, ja tindràs feina, però almenys doncs, t'allunyaràs una mica de Catalunya, que també et permetrà veure una mica des de la distància.
0: Molt bé, molt bé.
1: I llavors doncs, va venir
0: clar,
1: el president i el govern a l'exili.
0: Va arribar el president Puigdemont. Com ho vas viure, tu, tot allò?
1: Mira, la veritat és que, primer, amb una certa incredulitat, no? Perquè primer et sembla que, bueno, o sigui, el moment en què arriben, et sembla doncs, bueno, que han vingut allà doncs, per fer una imatge de força, no? Com una mica de dir, hòstia, de donar una mica de resistència, diguéssim, al que estava passant a Catalunya i tal, però no amb la voluntat d'exiliar-se i quedar-se allà a viure. És clar, Dorston, quan comences a veure que sí, comences a parlar amb ells i et diuen que sí, que es quedaran allà, no tots, van haver-n'hi que van anar-hi i després van marxar, però van haver-n'hi que sí, que es van quedar. Llavors dius, ostres, dius, clar, de cop i volta, dius, a veure, estem en el segle XXI, ja estem a l'any 2017, i resulta que hi ha hagut un govern que s'ha... de la Generalitat que s'ha hagut d'exiliar, no? Perquè, doncs, per una situació política que està passant a Catalunya, que sembla que això sigui una cosa que ja no passen, no?, aquestes coses en el nostre món.
0: Era molt del segle XX, això.
1: Exactament. Per tant, doncs, ostres, això em va costar. I després, jo crec que tenia dues dimensions, aquesta història. La dimensió informativa, que era moltíssima, i per tant, doncs, havies d'explicar el que passava i tal, però llavors, després, jo també vaig voler, d'alguna manera, o sigui, mantenir un cert respecte personal amb aquella gent, no? Perquè, ostres, van marxar a l'exili realment amb una maleta. Ja ho sé que després la gent diu, oh, però van marxar perquè van voler. Bueno, podem parlar de tot el que vulguis, però per ells personalment també no. Llavors hi havia cadenes de televisió, especialment doncs, cadenes privades, que vaja, que no respectaven res, no? O sigui, que els perseguien, que els buscaven, que els tal, estan perseguint a mi. Perquè es pensaven,
0: a tu?
1: Sí, perquè es pensaven que jo sabia on... No, ells, al començament, ells no se sabia mai, ningú sabia on era, ni jo tampoc. Però aquestes televisions es pensaven que jo sabia on era, llavors em perseguien a mi pels carrers de Brussel·les per veure si anava a contactar amb ells. Bueno, coses molt estranyes, no? Vull dir que jo crec que vaig mantenir aquesta distància també amb la part personal, de dir, hòstia, hem d'informar d'això, però no hem de forgar diguéssim, en el moment personal que estan vivint aquesta gent, perquè segur que no és agradable això que els està passant.
0: Se't va girar moltíssima feina.
1: Molta, molta, sí.
0: Perquè, a més, amb això, amb aquest greuge de que al final tu estàs representant la informació catalana, o sigui, et segueixen a tu, eres el canal directe
1: totalment
0: de tot el que estava passant allà.
1: Clar, el pitjor que li pot passar al corresponsal de la televisió de Catalunya és que el president de la Generalitat de Catalunya vingui a viure a l'exili. Perquè tu ets el... Vaja, ets un... De fet, va estar bé també perquè molts altres companys d'altres mitjans d'Europa, diguéssim, clar, de seguida em van detectar i de seguida venien a mi a preguntar-me, bueno, què està passant?
0: Clar, entraves com a expert, no?
1: Exacte.
0: Televisions de tot el món.
1: Sí, una mica sí.
0: Que, Xavi, canviant de tema, ara mateix està sonant de fons la novena sinfonia de Beethoven, que és una peça que crec que et transporta a la teva infància.
1: Exacte, hem anat de l'actualitat a la meva infantesa, més infantesa. Mira, jo no tinc molta consciència de cançons, a part de cançons de nens, no sé, d'alguna cançó que podíem cantar a l'esplai, per entendre'ns, però vaja, no tinc gaire consciència. Però sí que tinc molta consciència de la música clàssica que posava el meu pare a casa meva. El meu pare és un gran aficionat a la música clàssica i sempre tenia música posada a casa, sempre música clàssica, també t'haig de dir que llavors ara a mi em sembla molt interessant la música clàssica, però en aquell moment em semblava bastant pesadeta, no?
0: Vas arribar a avorrir.
1: Exacte, i a part de que la feia servir per llevar-nos a l'època més d'adolescents, que anaves a dormir molt tard, i llavors ell, quan considerava que ens havíem de llevar, doncs posava la música a tot volum a tota la casa, i llavors, clar, t'acabaves llevant doncs, amb el Beethoven, amb el Vivaldi, amb el Bach, amb qui sigui, no?
0: Doncs va, despertem-nos per un dia a l'adolescència del Xavi Coral, aviam com era això.

0: Clar, Xavi, amb tants altibaixos, jo m'aixecaria amb una mica d'ansietat i tot, no? Perquè aquesta nomena sinfonia baixa, després puja, sí. Torna, és com una muntanya russa.
1: Sí, realment, jo crec que la música clàssica, quan no la coneixes, costa molt, eh? Jo entenc que en el Xavi de quan tenia 16 o 17 anys i tal, li semblava una cosa, doncs, bastant horrorosa.
0: Bueno, i música despertador.
1: I no música, exacte. Música despertador, això, ho associaves també amb això. Sabies que quan sonés aquella música és que t'havies de llevar i havies anat a dormir molt tard, no? Però, ostres, amb els anys després, quan aprens a escoltar música clàssica, hosti, també déu-n'hi-do el viatge que és escoltar una sinfonia d'aquestes, eh?
0: Has d'aprendre a assaborir-ho.
1: Absolutament. I és tan ric, amb tants matisos, hi ha tantes coses, i passen tantes coses que són molt boniques.
0: En tot cas, amb aquesta música som a Terrassa, sí. Perquè tu ets un il·lustre terrassenc.
1: Sí.
0: Com era aquell Terrassa de finals dels 70, principis dels 80, on tu et cries?
1: Mira, jo, esclar, no sé, jo en tinc molt bon record d'aquell, de la meva infantesa. Jo sempre dic que vaig ser molt feliç, anàvem a una escola que, a més, estava a 3 minuts de casa, vull dir que jo, que sempre he tingut molts problemes per llevar-me al matí, això em facilitava molt la vida, perquè de seguida...
0: Sí, m'han dit que les reunions del matí encara, a vegades, arribes una mica tard, no?
1: Encara arriba una mica just, sí. La veritat és que això de llevar-me no ho porto gaire bé. Però estava molt a prop l'escola, no sé, recordo l'ambient de com ens ho passàvem a l'escola, jo, no sé, la meva classe li tinc una aprècia a tothom i no sé, m'ho vaig passar molt bé aquelles èpoques i després, doncs bueno, no sé, jo aquella Terrassa, anava a dir, no la idealitzaria, perquè no ho era d'ideal, segur, però no sé, jo, per mi va ser un moment molt feliç de la meva vida.
0: Jugar al carrer, totes aquestes llegendes, tu les vas viure.
1: Home, mira, jo vivia en un carrer que no tenia sortida i, per tant, era un carrer que s'hi podia jugar molt bé, el carrer,
0: efectivament. Podies ser Schuster.
1: No, pobre, perquè els esports no han sigut mai el meu fort i sempre he sigut molt dolent fent esport. Però sí que, i tant, al carrer sí, tenies una certa llibertat. Sí.
0: Que els Coral Trullà sou tres germans.
1: Sí.
0: La Glòria.
1: Sí.
0: Tu ets el del mig, crec.
1: Sí.
0: I el Jordi.
1: Sí.
0: Us portàveu bé entre vosaltres, de petits?
1: Mira, ens portàvem... jo crec que ens portàvem bé. Sempre ens hem portat bé, eh? Vull dir que no hi ha hagut problema. El que passa és que sí que recordo el començament, quan érem més petits, diguéssim, que la meva germana ens obligava a fer segons quines coses. Com que ella era la gran...
0: Dictadura, eh?
1: Exacte, una mica allò. Doncs ara jugarem això, i ara jugarem allò, i ara farem això. I ens anava portant a tots dos per amunt i avall. Fins que va haver un moment que el meu germà i jo vam dir, bueno, vale, ara nosaltres volem jugar amb una altra cosa. Llavors ens vam veure una mica d'enfrontament.
0: Una revolta.
1: Una mica de revolta allà dintre de la família. Però després, però vaja, no, tampoc no va arribar la sang al riu i sí, ens portem bé encara. No som una família d'aquelles que estigui tot el dia una sobre de l'altra, també t'ho haig de dir, eh? Però sempre sabem qui som i qualsevol, vaja, vull dir, sempre que és necessari, ens veiem, vaja, vull dir, no sempre que és necessari, o sigui, ens veiem molt sovint i tal, però no ens truquem cada dia, no sé com dir-t'ho, no?
0: Que el teu tarannà és més de pare o de mare?
1: Jo crec que sóc molt més de la banda de la meva mare. Sí, la meva mare és filla del meu avi, aquest del llibre.
0: El Josep?
1: I que el meu avi, a veure, el meu avi era un senyor que manava, eh? Manava sempre, eh? Vull dir que, per tant, i la meva mare jo crec que ha agafat una mica aquesta disciplina i, per tant, la meva mare és molt ordenada, molt organitzada, molt perfeccionista, i jo crec que sóc més d'aquesta banda. I, en canvi, el meu pare és molt més feliç, és molt...
0: Va ser música clàssica.
1: Sí, va fent i tot li està bé i no té masses problemes amb res. I el meu germà i la meva germana jo crec que són més d'aquesta banda del meu pare que no de la meva mare.
0: Que el teu germà sé que és bomber.
1: Sí, el meu germà és bomber dels GRAE, aquests que rescaten gent a les muntanyes.
0: Sí, que potser tu alguna vegada has narrat una notícia on ell estava.
1: Mira, conscientment no, perquè jo m'hi fixo a vegades.
0: Van molt tapats, eh?
1: No, clar, exacte, van molt tapats. Llavors després sí que m'ho diu ell, diu, ostres, avui m'has tret per la tele, hòstia, no fotis, que ets tu i tal. Però no, en aquell moment jo no... Sí, he donat notícies en què sortia ell, sí, però no n'he sigut conscient.
0: I quan de petit et deien, Xavi, tu de gran què vols ser? Per on tiraves?
1: Ostres, mira, t'haig de dir que jo sempre he fet música, tota la vida he fet música. Jo a casa meva ja et dic, el meu pare agradava molt la música clàssica, el meu pare tocava el piano també, i jo dels tres germans sóc l'únic que vaig començar a tocar el piano perquè tenia més oïda que els meus germans pobres, que no en tenen zero.
0: Que quedi clar als
1: que
0: oients.
1: Clar, que quedi clar que els meus dos germans no els facin cantar gaire. Tot i que ara la meva germana està cantant amb una coral.
0: Mira.
1: I molt bé, però en aquell moment no van semblar que tinguessin molt interès en estudiar música. Jo, en canvi, sí, vaig fer tot el solfeig i vaig fer piano i no sé, o sigui, va haver-hi certs èpoques de la meva... Vaig tenir un grup després fins i tot a l'institut que tocàvem per Terrassa i tal i mira, la música és una de les coses que durant molts anys, diguéssim, vaig pensar, hòstia, això potser podria ser alguna cosa que podries fer, però després ja vaig veure que no era prou bo per fer res.
0: I com i quan entra el periodisme?
1: Doncs mira, en el just en el moment en què havia d'escollir la carrera, me'n recordo perfectament d'aquell paper on has de posar les teves preferències, i allà jo estava entre història, periodisme, i al final vaig dir, va, periodisme, que em va semblar que seria una mica més dinàmic, no?, que la història és molt interessant, però l'has de fer més parat, no? Bueno, sí, aquesta és la imatge que en aquell moment em vaig fer. I vaig veure que periodisme potser tindria una mica més d'activitat, i a més jo com

0: I vaig veure que periodisme potser tindria una mica més d'activitat i a més jo comunicar m'agradava molt, jo ja presentava els festivals de final de curs de l'escola, els jocs florals i qualsevol cosa que passava a l'escola jo era el presentador, diguéssim, no? Vull dir que per tant la comunicació m'agradava molt.
1: O sigui que no és vocacional, no? Perquè ha passat gent jo amb 3 anys ja feia cròniques sinó que t'has enamorat de la professió.
0: Totalment, sí.
1: A mesura que l'has anat practicant.
0: Exactament, exactament. Després un cop vaig començar a estudiar la carrera i ja vaig anar a la tele de Terrassa a veure si podia col·laborar allà i vaig començar a fer-ho i llavors em va agradar molt, diguéssim. Però no, jo mai de la vida havia dit que volia ser periodista.
1: I clar, no va voler ser músic i què passa amb Logaritme Anaparià?
0: Bueno, aquest era un grup que... Logaritme Anaparià és una funció matemàtica que és sempre creixent, com havia de ser la trajectòria del nostre grup.
1: Us vau posar de nom de grup Logaritme Anaparià. Sí. O sigui, no vau trobar res més intel·lectual i repipi?
0: En aquell moment, penso que nosaltres estàvem allà...
1: Els Logaritme Anaparià.
0: Estàvem allà trencant la pana en aquell moment. Una expressió també molt antiga. I la veritat és que no... Ens ho vam passar bomba, eh? Ens ho vam passar bomba, perquè, ostres, jo, mira que he fet coses dalt d'un escenari, mira que he fet coses a la televisió, mira que he fet coses de comunicació de tal, del que sigui, d'estar en contacte amb el públic, del que sigui. Res com fer música dalt d'un escenari i que la gent la balli a baix. O sigui, aquesta sensació de que estàs fent música dalt de l'escenari, que està sonant, allò que està sonant ho estàs fent tu, ho estan fent tots, el grup, vaja, i que la gent s'ho està passant bé, hòstia, aquella sensació la recordo d'una manera molt, molt, molt especial.
1: Els Logaritme Anaparià feien versions,
0: sí,
1: i jo diria, ara el Xavi ens ho confirmarà o ens ho desmentirà, que entre aquestes versions hi havia Your Song d'Elton John.

0: Your Song d'Elton John, sonant al llapis de memòria del periodista i presentador del Telenotícies Migdia de TV3, el Xavi Coral. Aquesta cançó es va publicar l'any 1970, uf, però com ara comentàvem, a tu et transporta a què? Mitjans dels 80, institut...
1: A veure, és una cançó que aquesta cançó tota la vida s'escoltarà, aquesta cançó. Aquesta cançó és molt bonica, vaja. No.
0: Estic cansat de repetir-ho, que és la cançó que més, a més casaments de Gran Bretanya sona.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Ah, veus? Molt bé. Per tant, te l'ha demanat més gent aquí en el
0: sí, programa. Sí, molta gent, molta gent.
1: Mira, jo l'Elton John m'agrada molt perquè, primer, perquè té com a instrument principal el piano i, per tant, és un virtuós del piano, fa coses molt, molt difícils i, per tant, com a músic i com a pianista m'agrada i m'interessa. Però, a més, aquesta cançó, efectivament, és una de les cançons que tocàvem en el meu grup de...
0: amb el logaritme
1: Ana Parià. Amb el logaritme Ana Parià. I, per tant, doncs bueno, sí, és una cançó que també em transporta això, no? Aquell moment, això, aquestes vivències que et dic, no? De quan pensaves, diguéssim, que podries arribar. Jo crec que tanta gent deu haver pensat que podia ser alguna cosa a la música i després...
0: També no agafes l'època de Spotify, perquè ara vulguis que no, ja, haguéssiu pogut publicar quatre
1: alguna
0: cançons
1: cosa.
0: I bueno, veure-ho sí, més a prop.
1: Potser sí, potser sí. No sé si...
0: No has tornat a tocar amb cap grup?
1: No, però he tornat a estudiar piano i jo a casa meva m'ho passo bomba tocant el piano, cantant i fent el que sigui necessari. No, la veritat és que per mi el piano al llarg de la vida, diguéssim, ha sigut una manera... Jo no acostumo a posar-me molt nerviós, no sóc conscient de que estigui molt estressat, però crec que el piano m'ajuda a alliberar

0: Allà és on ho deixes anar,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, jo crec que ho deixo allà, sí.
0: Clar, entenc que el teu rol a L'Algoritme Naparià era...
1: Era el piano, sí.
0: Clar, aquesta és la cançó amb la que lluïes.
1: Sí, exacte, jo lluïa bastant en aquesta, sí.
0: Que va aguantar molts anys, aquest grup, que una vegada no, es va acabar l'institut...
1: No, exacte, vam mirar... Vam fer els dos últims anys d'institut, potser després el dos de carrera encara vam aguantar, o sigui, 4 o 5, sí.
0: Uns quants concerts.
1: Sí, alguns quants, sí, sí. No, no, van ser divertits.
0: I és cert que es lliga molt quan ets músic
1: bastant,
0: i adolescent?
1: Bastant, bastant.
0: Ets pianista,
1: clar,
0: eh?
1: Sí, home, el pianista. No, però jo era el que parlava del grup.
0: Ah, tu ets el que presentaves?
1: Clar, jo era el que parlava.
0: Ah, el comunicador, mira-l'e.
1: Ara. I llavors aquí també tenies les teves bafes.
0: Tu de l'institut ja vas a la universitat.
1: Sí.
0: Bellaterra, vas, no?
1: Bellaterra, sí.
0: Quins records en tens d'aquests anys de periodisme a Bellaterra?
1: També molt bé. El que passa és que jo a la carrera la vaig... O sigui, vaig preferir prioritzar les pràctiques. O sigui, me'n vaig adonar, només de començar la carrera, que de pràctiques en farien molt poques, i el periodisme, ja ho saps tu, es tracta de practicar. O sigui, si vols fer entrevistes, doncs fes entrevistes. Si vols presentar notícies, doncs presenta notícies. Vull dir, fes pràctiques, pràctiques. Mentre t'estàs formant, és molt important practicar. I jo vaig veure que a la carrera hi havia una pràctica a Televisió Quart, una pràctica a Televisió Cinquè, per tant, feies dues pràctiques de televisió al llarg de tota la carrera, i me'n vaig anar de seguida. Els que hem viscut en ciutats petites hem tingut la sort que hem tingut mitjans locals, doncs n'hem pogut fer coses, i me'n vaig anar a la Televisió Local de Terrassa. Per tant, l'època de la universitat la recordo bé, i m'ho vaig passar bé a la universitat, però no vaig ser d'aquells que en fi, que sortíem a la universitat, que tenia un pis d'estudiants...
0: Vas anar per feina,
1: no?
0: Eh?
1: Exacte. Una mica jo anava a la universitat a treure'm la carrera, però el més important era el que estava fent a les tardes a la tele local de Terrassa.
0: I quan tu estudiaves periodisme i projectaves el teu futur, et podies imaginar presentant uns TN?
1: Jo vaig començar després a presentar... De seguida d'arribar a la Televisió de Terrassa, vaig començar a presentar les notícies a la Televisió de Terrassa. Ja des de... Jo vaig presentar molts anys les notícies de la tele local de Terrassa, que es deia Tele Avui, el telenotícies es deia Tele Avui. I per tant, home, de presentar a la tele de Terrassa, doncs sí que pensava, home, doncs algun dia m'agradaria fer-ho TV3, això, no? Si vols ser presentador de telenotícies, doncs on millor arribar a Catalunya que a TV3, no? Per tant, sí que en algun moment m'ho havia plantejat. I et diré més una cosa. Jo quan vaig arribar a fer la beca a TV3, jo estava presentant les notícies a la tele de Terrassa i vaig fer la beca a TV3 i recordo que estava en l'equip del Salvador dels Ius. I un dia li vaig portar un VHS, una cinta de vídeo, d'un telenotícies meu a la tele de Terrassa, i li vaig dir, mira't això, perquè igual... No sé, algun dia podria jo presentar el Telenotícies aquí, també.
0: Així m'agrada.
1: Sí.
0: Echao pa'lante.
1: No, echao pa'lante, però ara penso, mare meva, què devia pensar el Salvador dels Ius? Devia pensar, acabava d'arribar aquest becari i ja vol presentar el Telenotícies, saps? Però mira, al final, com que a la tele es fan càstings interns de manera habitual, diguéssim, doncs va haver-n'hi un que, mira, va sonar la flauta.
0: Però bé, que tu anaves cap a presentador, que mai vas pensar, vull ser periodista d'esports o periodista cultural.
1: No,
0: o...
1: jo ja et dic, com que, no sé, ja estava posat a presentar, doncs ja volia ser presentador, sí, segurament, sí. Però vaja, mira, també em va agradar molt quan vaig anar a Brussel·les, quan ens en parlàvem, que vaig tornar a fer de periodista de carrer. A Brussel·les no feia de presentador, bueno, feia les connexions en directe, però vaig tornar a fer de periodista i també m'agrada molt fer de periodista. També vaig fer anys de periodista de carrer, per entendre's. Però és veritat que presentar, doncs sí, sí, és una cosa que m'agrada, m'ho passo molt.
0: I sempre a tele és el teu mitjà?
1: Sí, jo sóc de la generació que de periodistes que hem fet tele des del primer dia. El que passa que jo quan vaig entrar a la tele, hi havia els que venien de la ràdio i sempre et deien, no, el mitjà de veritat és la ràdio, el mitjà pur.
0: Som pesadets, la comunicació som així, pur, som així.
1: Sí, és la ràdio. Llavors me'n vaig anar a la ràdio municipal de Terrassa, ja veus que Terrassa dona molt de joc.
0: Sí, i vaig... gran, Terrassa.
1: Sí, sí, home, és la tercera ciutat de Catalunya, imagina't.
0: Sí, més que Sabadell.
1: Doncs, sí, home,
0: perdó.
1: Sí, sí, home, molt més. La qüestió que vaig anar i vaig dir, hosti, vull fer un programa de ràdio perquè no ho he fet mai, a veure què passa. I sí, t'haig de dir que, hosti, la ràdio, el fet de no haver de pensar en la coreografia i només estar concentrat en el que estàs dient, doncs té molta gràcia i et permet, ostres, que el missatge arribi molt bé i molt, molt ben explicat, o no sé, vaja, té... És aquesta comunicació que et ve de dintre, no sé com dir, tu no estàs actuant. I, en canvi, a la tele està sempre actuant. A la tele, d'alguna manera, t'està veient la gent. Per tant, sempre estàs movent-te, sempre has de vigilar que la corbata no et quedi torta, sempre saps que després d'aquí hauràs d'anar cap allà, en fi, no? Tot això fa que potser no puguis estar tan concentrat en el missatge, no?
0: Però m'imagino que ofertes per fer ràdio no hauràs tingut agrapats.
1: Mira, n'he tingut algunes, sí. La veritat és que... Mira, jo... no sé si ja li ha passat a més gent, però jo dec ser l'home que he dit no... a fer el món a recull al matí de Catalunya Ràdio.
0: Uau.
1: Sí, me'ls han ofert tots dos en moments determinats. I he dit que no, però he dit que no perquè...
0: Per què?
1: Perquè jo no m'he sentit capacitat per fer això. O sigui, jo crec que la feina que faig la sé fer o la puc fer bé, i en canvi sempre he pensat que aquesta feina no la faria bé, perquè no és presentar el matí de Catalunya Ràdio, presentar el món a RAC1, no és només presentar un programa de ràdio, és ser una mica el que marca l'actualitat del dia, és ser una mica la consciència de Catalunya gairebé, no? Has de fer uns editorials, has de trobar sempre molt, molt, molt bé l'equilibri, no sé... És d'una responsabilitat, ja et deia, o sigui, jo et dic, jo tinc responsabilitat, però crec que aquests programes tenen molta més responsabilitat i jo no hi vaig veure amb cor, vaig pensar que no ho faria bé i per tant vaig dir que no. Ja sé que potser és una mica raro, però no m'hi vaig... No, bueno, no vaig dir que no, ja està.
0: Potser si surt una altra oportunitat, potser ja, t'ho repenses.
1: Jo crec que ara ja estic més fora que dins, no? Vaja, vull dir, estic sortint, jo.
0: Mai se sap, Xavi.
1: Bueno, no sé.
0: En tot cas, estàvem en aquests anys universitaris... Mm-hmm. Que suposo que aquí és quan entra a la teva vida algú que ha sigut molt important, com és la Txell.
1: Sí.
0: Com apareix a la teva vida la Txell?
1: Doncs mira, la veritat és que ella primer va ser nòvia del bateria del grup.
0: Però què m'estàs dient?
1: Sí. Però després van estar molts anys que ho han deixat, sí, i van estar...
0: És una pel·lícula gris, però sí, a Terrassa, això?
1: Sí. Després van estar molts anys. Jo no li vaig prendre, la nòvia del bateria, no, sobretot, eh? No, però va passar bastants anys i llavors ens vam tornar a coincidir a la vida i mira, vam començar una mica d'història. I sí, doncs mira, fa gairebé 30 anys que estem casats.
0: Em sembla que la història, pel que tinc entès, és molt més guai i molt més pel·liculera,
1: no. Ah, bueno, o sigui, aquesta història que suposo que em dius tu és...
0: És que és increïble, aquesta història.
1: Sí, és una història que sembla impossible que vagi passar de veritat. Això és, som cinc... Som una colla que som vuit amics nois, diguéssim, que vam jugar a bàsquet i després, doncs, bueno, vam fer colla i vam continuar i tal. La qüestió que amb aquests, un dia estàvem fent una festa, no? I només un tenia nòvia... la nòvia va dir, ostres, és molt avorrida aquesta festa, no hi ha noies, estic fart de fer festes que sempre sou tot nois i jo sola.
0: Sí, una festa privada, com
1: sí, si una festa privada a casa d'una.
0: Un botellón.
1: Sí, exactament, no, ara seria un botellón, sí. La qüestió que vam dir, va, ens fem una cosa, sortim tots d'aquí i al cap d'una hora tornem tots amb una noia. Vale? I vam sortir i... Clar, tothom va anar a buscar una noia coneguda, perquè t'havia de dir que sí per venir a una festa. Llavors jo vaig anar a buscar la Meritxell perquè pensava que segurament em diria que sí, no?
0: Però sabies on era?
1: Perquè, home, sempre estàvem en els mateixos bars, tots.
0: Clar, no hi ha un WhatsApp en aquell moment.
1: No, exacte, no hi ha WhatsApp, no existeix això. Dir, per tant, sortim, no tots, a més estàvem a les afores de Terrassa, sortim, anem cap a Terrassa, tothom es distribueix i tothom torna a aquella festa amb una noia. Els cinc... aquests que et deia original, aquests que et deia que t'he marcat 5, i dos germans que també formen part de la colla, mm-hmm. i un tercer que no hi era, vale? Anem mantenint, sí. Això. Els 5 tornem amb una noia. Un que ja la tenia, i els altres 4 tornem amb una noia. Els dos germans tornen sense noia.
0: Desqualificats.
1: I el que no hi era, i després en parlarem. La qüestió que al cap dels anys aquelles 5 noies... es van casar amb els 5 nois. O sigui, aquella... I no vam començar a sortir en aquell moment. O sigui, va començar... aquell moment les vam portar a aquella festa, vam fer la festa, però després tothom va continuar la seva vida i va ser, doncs, al cap d'un temps, els altres al cap d'uns mesos, al cap d'uns anys, la qüestió, llavors, vam acabar sortint amb aquelles noies i ens vam acabar casant amb aquelles noies i tots 5 fa 30 anys que estem casats amb la mateixa noia que vam portar aquell dia en aquella festa. Els dos germans no han tingut mai nòvia.
0: Desqualificats.
1: I el que no va venir a la festa s'ha separat 3 vegades. Per tant, aquell dia va haver una... Es van alinear els astres d'una manera molt estranya, que van fer que els que vam trobar noia doncs vàgim quedar allà enganxats, i els que no, doncs... Pues...
0: És que la novel·la d'amor de la que parlàvem...
1: Podria anar d'aquí, podria anar per això.
0: Aquí. Sí. És entre novel·la d'amor i pel·lícula, sí, de Christopher Nolan, sí, estem parlant.
1: No, però això no va ser el moment d'escut de començar a sortir. Jo amb la Meritxell encara vam estar molt temps a començar a sortir. Sí.
0: Doncs queda clar que estem parlant d'un exercici d'amor col·lectiu,
1: sí.
0: Però la cançó que hem trobat al Llapis de Memòria del Xavi Coral, dedicada a la Txell, no és d'amor col·lectiu, sinó que és d'amor particular.

0: Al llapis de memòria del Xavi Coral també hem trobat Amor particular de Lluís Llach. Aquest és un tema publicat l'any 1984 dins de l'àlbum T'estimo. I bé, el Xavi s'està explicant a sobre
1: sí,
0: per què
1: perquè,
0: ha posat aquesta cançó, no, perquè, així que, Xavi...
1: No, et volia explicar quina és la connexió d'aquesta cançó, a part de que és evident, no?, que aquesta cançó és una cançó que li diries a algú que estimes, no?, per descomptat, però havíem començat a sortir, feia pocs mesos que sortíem, ja oficialment, d'això que ja et dic que ens coneixíem de feia anys, però sortíem oficialment, i ella se'n va anar a veure la seva germana que vivia a Holanda, se'n va anar a passar, doncs, no sé, marxava per 15 dies o el que sigui, a veure la seva germana. I jo li vaig gravar un caset, perquè llavors, clar, això d'ara igual hi ha gent més jove que
0: hauríem d'explicar què és un caset.
1: Que diu que és un caset, però vaja, un caset és una cosa que tu podies gravar amb les cançons que volies i, bueno, era una mica complicat, però ho feies. La qüestió és que li vaig gravar un caset perquè pel viatge, amb els Wallmans, doncs escoltés la cinta. I amb totes les cançons del moment, d'aquella època que hi havien, li vaig colar aquesta i vaig pensar... Que, home, que seria una manera subliminal.
0: Home, poc subliminal.
1: Poc subliminal.
0: La cita i el pie,
1: era poc, exacte. Vaig pensar que se n'adonaria del missatge. I sí, se'n va donar.
0: Home, se'n va donar. Suposo que va rebre un feedback, no?
1: Sí, però vaja, però igual com... No, em va ser una postal, és veritat. En aquella època també s'escrivien postals.
0: Dient-te, he escoltat la número 8.
1: Hi ha una cançó que m'ha agradat molt.
0: Que bé, que bonic. És la que va sonar al casament?
1: No. La veritat és que no.
0: Veu anar per altres camins,
1: sí,
0: en el casament.
1: Sí,
0: casament.
1: Una cosa més marxoseta. Sí.
0: Que portes més anys amb la Txell que amb TV3, i amb TV3
1: sí.
0: Em portes... L'any que ve faràs 30.
1: Mira, ens vam casar el juliol del 97, vam marxar de viatge de nuvis, i l'1 d'agost del 97 jo començava a presentar el Telenotícies de la nit. O sigui, que va ser tornant al viatge de nuvis... que vaig començar a presentar. Per tant, fa els mateixos anys que presento que estic casat. El que passa que jo a TV3 hi vaig entrar 4 o 5 anys abans.
0: Que no entraràs a presentar ja el primer dia, per molt que li donis bé a aquestes al Salvador, als Zius.
1: Exactament.
0: Qui et va donar la primera oportunitat?
1: Doncs mira, va ser en un càsting d'aquests interns. Jo em vaig anar fent alguns, no? És veritat que va haver-hi moltes vegades que vaig estar a punt, no? Perquè, doncs, de presentar un programet, de fer una coseta, algunes píndoles, coses petitones, diguéssim, no? I no va sortir mai, sempre doncs, li van donar algú altre. I després va arribar un moment que s'havia fet una substitució al mes d'agost del Telenotícies de la nit, que en aquella època hi havia un Telenotícies de nit a la 1 de la matinada. I, per tant, doncs s'havia fet la substitució d'aquell Telenotícies durant el mes d'agost i doncs, m'ho van donar a mi. I el que passa és que després, quan va acabar l'agost, el qui havia de tornar ja no va tornar perquè li van donar una altra cosa, i jo ho estava fent, i ja em van deixar, i a partir d'aquí doncs, ja no vaig parar mai més de presentar.
0: Sí. I amb qui feies duet al principi?
1: No, el Telenotícies de la nit era jo sol.
0: I sí, una vegada...
1: I llavors, quan vaig fer el Telenotícies migdia, era amb la Montse Gené, primer, i després va venir la Raquel Sans, i després va venir la Núria Soler, i, en fi, després vaig presentar amb l'Helena García Melero, no ho sé, he presentat amb molta gent, amb la Carme Ros, també...
0: És que aquí tenim un tema, perquè en aquest país, a la que veuen una mica de química entre un home i una dona...
1: Sí,
0: diuen...
1: ja et casen, no?
0: Estan liats, tu.
1: Ja, sí.
0: Això t'ha passat sobretot amb la Raquel Sanz.
1: Amb la Raquel Sanz és amb la que he presentat més, i a més, amb la Raquel Sanz ens entenem molt i som molt amics i tal, i jo crec que hi havia molt bona química. I sí, jo crec que hi ha... Bueno, sí, ens han preguntat.
0: Molta rumorologia.
1: Sí, hi ha hagut, però vaja, res, som amics i prou. A més, jo no podria viure amb la Raquel Sanz. La Raquel Sanz tot el dia vol fer esport i ja hem dit que jo l'esport el porto fatal, vull dir que no ens entendríem.
0: Clar, però la que aneu un dia a dinar amb les vostres parelles,
1: sí.
0: Ja, mira aquests, viciosos.
1: Sí, no, clar, la gent és veritat que treu conclusions d'una manera molt alegre.
0: Tu, el tema de la fama, de sentir-te observat, com l'has portat?
1: Mira, jo la veritat és que... Saps què passa? Que jo no li he donat mai gaire importància a la meva feina. O sigui, no... O sigui, et dic, jo tinc un sentit de responsabilitat molt alt i crec que és una feina molt important, però no li he volgut donar més importància... O sigui, a vegades la gent et fa pensar que el que fas és molt més important del que en realitat és.
0: Us tenim una mica mitificats?
1: Clar, o sigui, la gent et mira amb una cara, la gent espera que... vol sentir-te, espera que sempre diguis coses molt interessants, espera que sempre siguis molt graciós, saps? O sigui, la gent... Ja ho entenc jo, perquè tu, quan has vist algú moltes vegades a la tele, quan el veus en persona, doncs... Home...
0: Formes part de la família,
1: sí,
0: d'alguna manera.
1: Sí, clar, per tant, jo això ho accepto i ho entenc, no passa res, però jo no he pensat mai que el fet de presentar a la tele sigui una cosa més important que el que estàs fent tu a la ràdio o el que fa aquell en aquella botiga o el que fa... Tothom té la seva feina, tothom l'intenta fer la millor que pot, no? I, per tant, jo no me l'he donat mai de res, no sé com dir-t'ho, no? Sempre he intentat ser...
0: Però observat t'hauràs sentit observat,
1: sí, observat,
0: segur.
1: Sí, esclar, la gent et mira molt, sí, passa que... També és veritat que aquí a Catalunya la gent no... Diuen que a Madrid hi ha molta diferència entre el tracte entre la gent que surt per televisió i aquí, no? Aquí la gent et mira. Ara és veritat que el tema foto està molt, molt al dia, llavors, per tant, et fas fotos, però vaja, jo també penso que, esclar, si surts per la tele, la gent et coneix, si mentre es mantingui una certa educació. És veritat que si tu estàs sopant amb la teva dona, amb uns amics i tal, i ve algú i et comença a tabalar, doncs dius, escolti, estic sopant, perdoni, no? Però això potser, però si no, en general, jo sempre trobo que és molt agradable que la gent et digui coses, no?
0: I que hem de tenir tots clar que el fet de presentar, que és un 20% del total de la teva feina, com és una hora, això.
1: Sí, exacte, clar, jo estic tot fent de periodista, diguéssim, durant això, durant 6 hores, i després n'hi ha una que faig de presentador, no? Per tant, jo em considero periodista que presenta, no? Però la meva feina bàsica és fer de periodista, sí.
0: Que el tema del prompter té lo seu, no? Perquè tu, el primer, has de tenir bona vista,
1: sí.
0: I segon, tu no pots llegir i mostrar-te allà llegint.
1: Clar, saps quina és la gràcia? Que ho hem escrit nosaltres. Jo crec que això és molt important.
0: Tu escrius tu mateix.
1: Clar, tot el que diem del prompter ho hem escrit nosaltres. Llavors, clar, el fet que ho hagis escrit, tu ja saps quina entonació li vols donar, ja saps quin caràcter li vols donar, saps que has fet aquella frase per donar-li aquell sentit i tal, no? Llavors, per tant, el que fa el prompter és ajudar-te a no haver de recordar-lo tot de memòria. I és evident que en un programa que ha d'anar tot tan medit, que cada notícia té el seu temps adjudicat, si improvisessim, ostres, quan jo ara estic parlant i m'encallo, vaig endavant, vaig endarrere, ara penso...
0: Un dia que obriré l'any 33, un dia i 38...
1: Exacte, no, seria un descontrol, això, no? O no ens recordaríem d'un nom, o no ens en recordaríem d'una dada, o el que sigui, no? En canvi, el prompter és una eina que s'ha inventat per ajudar els presentadors a que diguin les coses tal qual les han de dir, ja està, vull dir, no té més, no? Llavors, ara l'has d'aprendre a fer anar. És veritat que et pots sentir... Jo, per exemple, faig classe a estudiants que volen dedicar-se a la televisió, I quan comencen a llegir el prompter, clar, el prompter t'absorbeix, o sigui, t'atrapa, o sigui, gairebé que estàs allà enganxat i no pots deixar-lo, saps? Estàs allà atrapat, no?, pel prompter. I no, el prompter l'has de saber llegir. O sigui, ets tu que has de manar el prompter, ets tu que l'has has de fer les inflexions i les intencions allà on tu vols, no? No anar seguint el prompter i llegir com una...
0: Però que és un art, llegir un prompter.
1: Bueno, és una pràctica, com tot.
0: Que pel que estem parlant, durant al llarg de la teva vida t'han acompanyat la Txell, TV3, sí. I ara mateix està sonant de fons una cançó que crec que també és un gran acompanyant teu, com és el Sultans of Swing de Dire Straits.
1: Sí, és el disc de la meva vida. Jo crec que és el disc, l'Alchemy, diguéssim, aquell concert en directe, és el disc que he escoltat més vegades a la meva vida. I també jo crec que és el disc que em va fer adonar de les possibilitats que tenia. O sigui, quan tu ets més jove i escoltes cançons d'aquelles que tenen l'estrofa, la tornada, una altra estrofa, una altra tornada i tal, no? I aquí és on vaig entrar per primera vegada a descobrir que, ostres, que la música tenia moltes possibilitats, no? I que podies fer moltes coses i trencar les cançons i improvisar i entrar, bueno, sí, en fi, no sé, no? Va ser, jo què sé, no sé, el que em va fer de dir, hosti, això de la música és una cosa que hauré de tenir en compte. Després t'haig de dir, per això, que no he sigut un gran escoltador de música, perquè les cançons que t'he dit, per exemple, són totes bastant...
0: Mainstream, diuen ara.
1: Mainstream, exactament.
0: Però són les teves cançons.
1: Ja, però no he sigut de descobrir molta música. He preferit, per exemple, molt més llegir. He dedicat moltes més hores a llegir a la vida que a escoltar música. Potser perquè també tocant el piano, la meva part de música ja la faig tocant
0: el piano. I perquè ja tenies l'Alchemy, si no necessitaves més.
1: Exactament.
0: Doncs va, anem a escoltar aquesta bèstia de guitarra, que és Mark Knopfler.

0: parlant molt d'informatius i tal, però tu durant un lapse de temps, com comentàvem al principi, te'n vas a fer un magazín de tardes, que sí. És el divendres, que ho presenten amb l'Espartac Paran. Mm-hmm. Això és que tenies tu ganes de fer un canvi de registre, que t'ho proposen i dius, endavant...
1: Mira, això, bé, així com t'he dit abans que jo a l'escola era el presentador de les festes de final de curs i de qualsevol cosa que es muntava, a la tele... A les festes internes de la tele, també sóc jo el presentador, normalment. I llavors vam acomiadar el Carles Francino. El Carles Francino
0: sí,
1: treballava...
0: Sí, el coneixem una mica.
1: Abans que ens el robéssiu.
0: D'aquí 10 minuts el tenim aquí amb la ventana.
1: Doncs abans que us l'emportéssiu vosaltres, treballava a TV3 i doncs, el dia que va marxar a la SER va fer doncs, una festa d'acomiad. La va organitzar i nosaltres doncs, vam muntar tot doncs, un xou. I aquell xou el presentava jo. La qüestió que va anar també a la festa i jo vaig fer de presentador i ho vaig fer bé perquè ho devia fer bé, vaja, perquè l'endemà o al cap de dos dies la Mònica Terribas, que era la directora de la tele, em va cridar al seu despatx i em va dir mira, ja feia temps que ho pensava, però havent vist el que vas fer ahir a la festa del Francino, tu, això de presentar-te la notícia ja et queda curt. Tu tens més possibilitats de fer més coses. I em va dir, vull que facis la tarda, substituir a l'Albert Tom, que per tant era una responsabilitat molt, molt grossa. Jo, en un primer moment, no vaig pensar que podia fer-ho, perquè, ostres, jo feia 11 anys que estava presentant telenotícies, estava molt marcat pels telenotícies, estava allà molt, molt còmode ja, dominant molt la situació, però vaig pensar, potser ho pots provar-ho, no? I ho vaig provar i t'haig de dir que, és veritat que és diferent. O sigui, tu en un telenotícies, el caràcter o la manera de ser del presentador no cal que el sàpigues gaire, perquè t'està explicant les notícies, està fent de conductor per l'actualitat i ja està, no cal que sàpigues si és simpàtic. Clar. O no és simpàtic.
0: I en canvi en un magazín has de trobar la teva veu i, i el teu personatge o persona.
1: I has de reaccionar davant les coses doncs, com reacciones tu, no pots tenir un guió escrit igual que tu ara, no pots estar seguint un guió lletra per lletra, perquè jo ara t'estic trencant el guió moltes vegades, vull dir que, en fi, has de ser tu, ja has d'improvisar molt més i has de deixar-te anar, no? I vaig pensar que podia ser un repte que ho podia provar i ho vaig provar i la veritat és que també van ser uns anys molt
0: divertits.
1: Sí, m'ho vaig passar molt bé. Vaig començar patint bastant, però després m'ho vaig passar molt bé. Vam fer un tàndem amb l'Espartac, que érem amics i per tant ens ho vam passar molt bé, però és que a més l'equip del programa, que el fèiem amb el Terrat, aquell programa, doncs, ostres, l'equip que vam crear per fer aquell programa, encara ara, vam començar el programa fa 16 anys, doncs cada estiu, el tercer dissabte de juliol,
0: Careu.
1: El que érem el nucli dur del programa, diguéssim, anem a sopar a Menorca, en un restaurant, i la gent estigui on estigui, tal, tothom apareix aquell dissabte allà i fem un sopar...
0: De batallites sí. I... Moralina, oients, cada vegada que s'acomiadi algú de l'empresa o es jubili, diu, jo presento, que només
1: exacte.
0: Porta coses bones.
1: Exacte.
0: Estem a punt d'acabar, però al final, abans d'arribar i tancar la paradeta amb una de... Bueno, després et deixo triar, toca la teva cançó Antillapis, molt polèmica.
1: A veure.
0: L'escoltem, la cançó...
1: No l'escoltem gaire.
0: L'escoltem una mica perquè guanyis antipatia entre els nostres
1: sí.
0: oients.
1: Vale.
0: La cançó que ha triat pel motiu que sí, que a ell no li entra bé al Xavi Coral, que és Just Like Heaven, de The Cure.

0: Xavier Coral ficant-se en un músic de culte com el Robert Smith.
1: Ficant-se ara... en un jardí, ficant-se en un jardí.
0: Què passa?
1: Mira, a mi aquesta veu no puc, amb aquesta veu d'aquest home. No puc, a mi no m'és agradable, més desagradable. El tipus de música també és bastant estrident. O sigui, no sé, és un grup amb el que no he pogut mai. I la veritat és que quan em veu demanar, jo estic buscant una cançó que no tradis, una cançó que odis, em veu dir una cançó que odis.
0: Anem forts aquí.
1: Sí, vaig pensar, doncs mira, ha de ser The Cure. Ha de ser The Cure perquè és que no puc. I tinc una amiga, per exemple, que va a tots els concerts que fa The Cure, està jubilat, ja va a tots els concerts que fa The Cure, a on sigui, és igual, és el seu grup d'allòs i tal, i jo no puc amb ells, no puc.
0: Una mania una mica irracional,
1: sí.
0: No?
1: És
0: no sé
1: cosa,
0: per què, però no...
1: És una cosa de pell, saps? És una cosa de pell, no m'ha fet res, no m'ha d'allòs dalt, i més estic segur que són uns músics extraordinaris, però jo, quan sento The Cure, canvio de...
0: Estem aquí per tolerar i per respectar.
1: Ah, sí, sí, jo... No,
0: si ho dic per tu, perquè respectem les teves fòbies, també, sí, i les teves filies.
1: Sí, sí, sí.
0: Estem a punt de tancar la paradeta, però et volia preguntar, Xavi, tu que has viatjat moltíssim, dones fe que hi ha un català a tot arreu del món?
1: Absolutament. A tot arreu trobes un català, sempre.
0: Quin és el lloc més estrany on t'has trobat un català?
1: Doncs mira, per exemple, a l'Ayers Rock, que és una muntanya tota rodoneta, que hi ha al mig del desert d'Austràlia. Primer has d'anar a Austràlia, que vol dir que has d'anar bastant lluny. Després has d'agafar un cotxe i has de travessar tota la illa, i que són molts quilòmetres i molts dies, i has d'arribar en aquesta muntanya que està allà. Doncs bé, veure la posta de sol, com va canviar el cul de la muntanya, són les coses que es fan allà. La qüestió, hi ha tot un pàrquing que els cotxes es posen encarats cap a la muntanya. Doncs allà vam baixar pel pàrquing, vam aparcar en un lloc qualsevol del món, i tal com sortim del cotxe, els del cotxe del costat em miren a mi amb cara d'haver vist una aparició, i eren de Ripoll. Per tant, a tot arreu que he anat del món he trobat un català. També vivint-hi, també. Però de turistes sempre te'n trobes algun.
0: Tu has sigut aquest català per
1: molta
0: gent.
1: Jo, per exemple, ho he sigut.
0: Que a sobre trobes el d'altres notícies.
1: Sí.
0: Doncs ara sí, Xavi, hem arribat llestimosament al final d'aquest llapis de memòria tan bonic que has fet. En què tanquem? Amb Moonlight Shadow o amb Camins de sopa de cabra?
1: Oh, tots dos són molt bones. Però mira, jo el Moonlight Shadow és la cançó que sempre que l'escolto, així com et dic el The Cure, ostres, em fa grima, aquesta em posa de molt bon humor.
0: Doncs tanquem amb Moonlight Shadow. Xavi Coral, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: M'ha agradat molt d'estar aquí.
0: Amparo Pérez i Aitana Romà a la producció, Irene Montagut a la web, Víctor Valero a la tècnica i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més i que tingueu molt bona tarda. Fins demà.

0: Cadena Ser. Un exconvicte, dues prostitutes, un proxeneta i un boig navegant en la poesia d'un món terrible. La Zaranda torna amb Todos los ángeles alzaron el vuelo. La companyia celebra 48 anys amb un espectacle sobre el misteri del teatre, la dignitat i l'esperança, amb l'estil provocador de La Zaranda. Al Teatre Romea, a partir del 15 d'octubre.
1: Detrás de todo postre hay un gran secreto.
2: Y es que en Mardel tenemos la receta para que disfrutes de todos los momentos de la forma más dulce.
1: Mardel, dulces de leche, alfajores...
2: En tus postres o como snack a cualquier hora.
1: Entra en dulcedelechemardel.com y descúbrelo.
3: ¿Quieres sentirte bien? ¿Quieres tener una vida activa y saludable? En Eurofitness disfruta de la actividad física como nunca. Entra ahora en eurofitness.com y descubre todos nuestros clubs, nuestro proyecto y todas las actividades. Comprometidos, sostenibles y activos. Eurofitness, mi cuerpo, mi planeta.
4: De clubs de lectura n'hi ha molts, i que et permetin conversar amb els autors dels llibres, només n'hi ha un. El Club del Quadern del País. Apunta't a la trobada mensual entre escriptors i lectors a l'Estudi Toreschi de Ràdio Barcelona. El dijous 22 d'octubre a les 7 de la tarda, als Erms, amb Carlota Gurt. Una història d'obsessió al Pantà de Sau. Premi Llibres Anagrama de Novel·la. Registra't al país.cat.
5: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
6: Intel·ligència artificial. Ciberseguretat. Els reptes de la societat digital són grans i no poden deixar ningú enrere.
7: Dimarts 6 d'octubre obrim el balcó des de l'Hospitalet per conèixer una iniciativa que busca eliminar la bretxa digital.
6: El balcó, amb Anna Puigvoltes des de la Florida 6.0 de l'Hospitalet. Si vols assistir-hi, descarrega't la teva invitació gratuïta a través de sercatalunya.cat.
8: El balcó, amb Anna Puigvoltes. Cada tarda a partir de les 7. I quan vulguis, a l'app i web de la 7.
9: Amb el suport de l'Ajuntament de l'Hospitalet.
10: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
11: I supem a les millors taules del món.
12: En aquesta terra protegim i acollim.
13: Fem barri i fem pinya.
14: I fem. I no deixem de fer.
15: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
16: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
17: Generalitat de Catalunya.
18: El govern de tothom.
19: Papi, posa-la al disc. Papi, posa-la al disc. Papi, posa-la al disc.
5: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.

0: Cadena Ser.
1: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
2: I sopem a les millors taules del món.
3: En aquesta terra protegim i acollim.
4: Fem barri i fem pinya.
5: I fem i no deixem de fer.
0: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
6: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
7: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Hace 25 años nacía Data Planning, una agencia de medios basada en la proximidad, la profesionalidad y la pasión por el trabajo bien hecho. Data Planning, 25 años conectando marcas y audiencias. ¿Quieres que te ayudemos a acelerar los resultados de tu empresa? Data Planning, 25 años impulsando las marcas hacia el éxito. ¿Nos vemos? Data Planning.
9: Hora 25 va néixer a Barcelona. I dijous 8 d'octubre torna a casa.
10: Nos estamos en las calles de Barcelona donde ha anochecido ya prácticamente las luces que se ven.
9: L'informatiu nocturn líder de la ràdio inicia una nova etapa amb José Luis Sastre al capdavant. I ho celebrem amb un programa especial des del recinte modernista de Sant Pau, un dels grans atractius turístics de Barcelona. Si vols assistir-hi, descarrega't la teva invitació gratuïta a través de sercatalunya.cat. El 8 d'octubre, a partir de les 9 del vespre, t'esperem a Hora 25 des del recinte modernista de Sant Pau.
0: Posa't a caminar. Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.

0: Avui, al balcó, seguim en directe les protestes en defensa de l'habitatge, la decisió de Junts dels decrets de Mari Carmen i l'alerta per pluges a les Terres de l'Ebre. Fem parelles a fet amb Judit Colell i Victòria Pagès i Oasi Polític amb Joan Serra i Miquel Noguer.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, bona tarda. Dissabte farà 3 mesos, era 3 de juliol, passava això als nostres boscos.
1: Incendi a la Bisbal d'Empordà. Un incendi que avança empès per la tramuntana ja afecta el massís de les Gavarres, és el que estava preocupant més els bombers. Acaba de parlar el cap dels bombers a la regió de Girona des d'allà, des de la Bisbal, és en Ferran García.
2: Sí, que estigui fora la capacitat d'extinció no vol dir que no tinguem resposta, simplement que no us puc dir que d'aquí 2 hores estarem fent una cervesa, és impossible. O sigui, ara mateix el foc caminarà molta estona i nosaltres l'hem d'escanyar.
0: Les 7, bona tarda. Dissabte farà 3 mesos, era 3 de juliol, passava això als nostres boscos.
1: Incendi a la Bisbal d'Empordà. Un incendi que avança empès per la tramuntana ja afecta el massís de les Gavarres, és el que estava preocupant més els bombers. Acaba de parlar el cap dels bombers a la regió de Girona des d'allà, des de la Bisbal, és en Ferran García.
2: Sí, que estigui fora la capacitat d'extinció no vol dir que no tinguem resposta, simplement que no us puc dir que d'aquí 2 hores estarem fent una cervesa, és impossible. O sigui, ara mateix el foc caminarà molta estona i nosaltres l'hem d'escanyar i guanyar tot el flanc dret que puguem.
0: Un foc a les Gavarres que va afectar 2.200 hectàrees. Carles Couso, company de Ràdio Girona, com estàs? Bona tarda, Carles.
3: Hola, Anna, molt bé, bona tarda.
0: On ets ara mateix?
3: Doncs mira, estem en un punt intermig de la carretera GI-660, coneguda aquí a la zona com la carretera de la Ganga, i és en aquesta carretera on, al matí del 3 de juliol, que ara explicàveu i ara escoltàvem, va iniciar-se aquest incendi que tothom va etiquetar com l'incendi de les Gavarres. Va començar per una espurna d'un treballador que estava treballant a la carretera i va ser aquella espurna la que va iniciar aquest incendi. Recordem-ho, la Generalitat ha sancionat amb 330.000 euros a l'empresa d'aquest operari que estava fent aquests treballs en aquesta carretera de la Ganga. I clar, aquests records d'ara, aquells dies van ser superintensos, però tornar aquí, no sé, és una sensació una mica diferent, perquè llavors, no, amb la intensitat d'aquells dies, potser no ens hi vam fixar prou, i tornar ara aquí és bestial, perquè aquells dies escoltàvem testimonis i una frase que em va agradar molt dels veïns de la Bisbal, per exemple, que ens deien, és que se'ns està cremant el pati de casa.
0: El pati de casa. Què,

0: Què veus ara mateix? És a dir, com està el bosc? Puc imaginar-me un paisatge una mica en blanc i negre i amb alguna fulla verda, potser?
1: Mira, hi ha tres ingredients que l'endemà de que els bombers donessin per extingir l'incendi ja hi eren i avui encara hi són, que és el color negre, el color gris i aquesta olor a cendra. Però fa un mes i mig vaig venir aquí i ja començava a haver-hi una mica de color, però el color sobretot eren, quatre ciclistes i els mallots fluorescents que porten i alguna matrícula holandesa. Però avui el color que tenim aquí ja comença a agafar protagonisme, sobretot el verd. El verd aquest que rebrota, per exemple, de forma espectacular, molt maca, en el negre del tronc d'un suro, per exemple, de l'alzina surera,
0: sí.
1: Veiem com tot el tronc és negre, negre, negre, negre, però si aixequem molt el cap, veiem verd. Veiem verd en aquests capçals dels troncs de les alzines sureres. També en un sotabosc que va quedar arrasat, que no va quedar res, doncs ara ja hi tornem a veure aquestes notes de color verd en un paisatge que encara, i crec que això durarà, predomina el negre, predomina el gris, però un ingredient que s'hi ha afegit, que és aquest color verd.
0: Se senten ocells? Diries que hi ha vida al bosc?
1: Diria que no, Anna, que no hi ha ocells. I els que anem a bosc ens agrada, no? Quan anem a bosc, escoltar això, que es mou una branca perquè hi ha una guineu que es mou, que escoltem un ocell, a veure, intentem detectar quin ocell és. Però aquí, de so, tenim les fulles d'algun arbre que les mou el vent i algun grill que sí que ens diu bona tarda, però d'ocells, de moment, jo no n'he sentit cap amb l'estona que portem aquí.
0: Mira, t'acompanya una persona capdalt per les Gavarres, és en Quim Gubau. Quim, com estàs?
2: Bé, bona tarda.
0: En Quim és biòleg especialitzat en gestió forestal i gerent del Consorci de les Gavarres. De fet, és el responsable tècnic del massís. Quim, per tu també, estar aquí a tocar dels arbres calcinats, què sents?
2: Bé, com deia en Carles, doncs hem anat no evolucionant el sentiment de la tensió i l'adrenalina dels primers dies, que encara no saps fins on arribarà, que com deien, no, els bombers, en algun moment semblava que hagués pogut ser encara molt més greu del que ja, déu-n'hi-do, que ha sigut. Llavors anar assumint la magnitud, diguéssim, del desastre, perquè, vulguis o no, doncs és un desastre, és un 8% de la superfície del massís que ha quedat calcinada. I ara, doncs, veiem moltes coses. Veiem doncs que el bosc per si sol va recuperant, com comentava ara en Carles, que té aquesta capacitat del bosc mediterrani de recuperar-se, i veiem molta feina a fer, evidentment, que esperem que es pugui anar avançant aviat.
0: Clar, ara dius capacitat de recuperar-se. Jo no sé, els boscos són resilients, saben què han de fer? Ja sé que ho estic humanitzant, però saben què han de fer quan s'han cremat?
2: I tant. Aquí pensa que tenim bosc mediterrani, que tenim aquí totes les espècies que hi ha, evolutivament, si porten aquí milers d'anys, és perquè han sobreviscut a molts incendis ja. Si no, ja no hi serien. Per tant, el que veiem més verd ara és el bruc i l'arbós, aquestes espècies arbustives que tenen una rabassa, que en diem, que és una arrel engruixida que li permet acumular reserves i ara rebrotar d'aquestes reserves i que, per tant, no ha d'esperar ni que plogui, ja rebrotaven abans que fes les primeres pluges. I el suro com a arbre també més abundant a la zona cremada, doncs també és una espècie preparada per rebrotar després del foc. Ara, que ecològicament estiguin adaptades no vol dir que això, que l'impacte socioeconòmic, no? Com deia abans en Carles, també no, per la gent que viu aquest paisatge, que se'l sent proper, i per les propietats forestals, doncs, que volen gestionar aquest suro i gestionar les finques, i el suro és el màxim ingrés econòmic que en poden treure, doncs, clar, que estigui cremat li treu el valor i els hi posa... O sigui, els genera una inversió prèvia abans de tornar a poder tenir un rendiment.
0: Carles, tu que poses els ulls ara en aquest paisatge, deus tenir preguntes concretes sobre, ara ens estava dient, el bruc, l'arbós, quines preguntes concretes del que estiguis veient que et sorprengui, que pugui explicar-nos el Quim del que veus al voltant?
1: Clar, jo veig, per exemple, tres espècies d'arbres aquí que ens envolten. Els pins, aquesta alzina surera, aquest suro, i també les alzines. Clar, cada una d'aquestes tres espècies, Quim, crec que té un mode diferent de resistir al foc. I sé que ho saps sintetitzar. Com ho fa cada una? Com s'ho fa per això? Per de la seva manera no perdre's.
2: Clar, el suro té la pròpia escorça, que és el suro mateix, el material que aprofitem, que és un escut protector per al foc. El que passa que, clar, el foc va passar molta intensitat i hi haurà zones en què, tot i així, aquest arbre haurà mort. Per tant, els que l'escorça el va protegir ara són els que estan brotant. Uh-huh. Els que hi ha la capçada verda altre cop.
1: Podríem dir que la majoria, no? Perquè la majoria dels suros els veiem amb el capçal verd.
2: El que passa que això també s'ha de ser prudent, perquè això és com, diguéssim, estan fent una rebrotada de les reserves que tenen encara, però depèn de com els acompanyi la climatologia, ja no en propers mesos, sinó els propers segurament any, dos anys, doncs pot ser que un estiu que ve, si ve molt sec i moltes onades de calor, alguns d'aquests, no, amb la rebrotada que han fet ara, no tinguin prou capçada per sobreviure una sequera. Llavors veiem les alzines que han mort, que aquestes sí que s'hauran de tallar, com ja estem fent aquí, diguéssim, a banda i banda de la carretera, per temes de seguretat pel trànsit, que aquestes poden rebrotar de la soca. Igual que hem comentat abans que feien el bruc i l'arbós, doncs de cada soca en sortiran molts rebrots, i en aquí la feina serà d'aquí uns anys poder-lo seleccionar, per poder deixar de cada soca algun arbre de futur, perquè si no tenim una rebrotada molt gran amb molts arbres que es fan competència entre ells.
0: I els pins?
2: I els pins...
1: I el pi és molt espavilat, el pi, perquè,
0: sí, perquè
1: s'aprofita de l'incendi, no?, fins i tot.
2: Clar, el pi el que té són unes llavors que poden sobreviure a la calor del foc i aprofiten la llum que arriba al terra, perquè cada espècie té una... Per exemple, el pi necessita molta insolació, el plançó, la llavor, per néixer. En canvi, els suros i les alzines necessiten més ombra. Per tant, la natura ja fins i tot ha previst com anirà aquesta successió. Ara hi haurà pins aquí que naixeran de llavor, d'aquests pinyons, que aniran creixent també altre cop. Si les sequeres que puguin venir no les tronquen, perquè estem veient com el canvi climàtic canvia, no?, una mica el que sabíem fins ara d'aquests arbres, doncs aquests pins aniran creixent i quan ja hi hagi una ombra sota podran néixer de llavor noves alzines i nous suros, també.
0: Clar, que el bosc reneixi. Ara parlaves de tallar, s'han de tallar aquestes alzines, deixar les soques. Que reneixi és una acció combinada entre els humans, no?, entre la teva feina, Quim, i mecanismes naturals, entenc.
2: Sí, bé, la nostra feina en aquest cas és intentar acompanyar-ho, perquè al final el 100% de superfície són boscos privats i aquí hi haurà d'haver suport de la Generalitat per donar ajudes en els privats per poder, doncs, posar en marxa aquesta recuperació, no? I sí, com en aquest bosc, bàsicament, és acompanyar-lo, perquè és treure la fusta morta que hi ha ara, perquè algun encara pot tenir un valor econòmic com a fusta o com a biomassa, i deixar el bosc preparat perquè la recuperació natural, aquest renaixement de llavor o de rebrot, doncs pugui anar fent el seu camí. En aquests boscos no té massa sentit pensar en plantacions, potser excepte algun vessant concret on el pi que hagi quedat molt afectat i per si sol no regeneri prou o, com deia, alguna sequera els propers anys no li permeti aquesta regeneració natural.
0: Ara dius sequera, ara que són dies de pluges a Catalunya, també a les Gavarres, com pot afectar? En Carles ara parlava de la cendra. Què passarà amb aquesta cendra? Que ara entenc que està bé que hi sigui.
2: Sí, no és bo, i de fet ja ho hem vist. Una de les coses que parlàvem just després del foc, ens dèiem, esperem que plogui bé els propers mesos. De moment han caigut 100 litres d'aquesta zona, bueno, depèn de la zona de les Gavarres, però de mitjana, i han caigut molt de cop, i això no és bo, perquè ja es veia el Daró, la Bisbal, que baixava negre. Això vol dir que, si baixava negre, és que portava molt de material del foc, que és aquesta cendra, que, com dèiem, són nutrients que, si marxen del sistema, doncs no els tenen els arbres per fer aquesta recuperació. I a la vegada pot ser perillós per aiguats, perquè el bosc en si és una coberta vegetal que quan cau pluja forta, doncs les capçades la frenen i van, diguéssim, laminant, no?, la velocitat amb què aquesta aigua arriba als torrents. Clar, si és un paisatge com ara, doncs, denudat, què passa? Aquesta aigua de seguida és als torrents, i van veure com amb 100 litres, en poques hores, el Daró de la Bisbal baixava molt carregat. 100 litres ja són litres, però...
1: Però que potser l'any passat, sense l'incendi, i tenia aquí més vegetació, no hagués baixat tan ràpid.
2: Segurament no hagués baixat tan ràpid.
0: Carles, què més et preocupa, tu que hi ets?
1: No, a mi, clar, és que ara tenim un paisatge, ens envolta tot ple d'arbres, la majoria cremats. Però a mi m'agradaria saber, Quim, si haguéssim fet aquesta entrevista, i ara farem una mica de història-ficció, fa 90 anys, 1920, 1930, postguerra fins i tot, on hi havia molta activitat aquí, quin paisatge estaríem descrivint? Ara descrivim un paisatge que ens envolta en arbres. Llavors, fa 90 anys, quin paisatge estaríem descrivint i de quin incendi, quin tipus d'incendi estaríem parlant, llavors?
2: Clar, el paisatge en aquell moment era un moment en què el carbó que es produïa amb la biomassa, amb els arbustos i arbres d'aquests boscos, doncs servia per alimentar les indústries ceràmiques de la Bisbal, les indústries de Quart, moltes forns de pa, que els seus forns anaven amb llenya, i totes les cases que cuinaven amb carbó. Per tant, haguéssim vist un bosc molt més aclarit, sense gairebé estrat arbustiu, i amb els arbres també segurament més aclarits. Clar, això què vol dir? Que el foc, si hagués passat, hagués sigut molt diferent. No vol dir que no hi haguessin hagut focs. L'any 28 hi va haver un foc enorme que va cremar a la zona de Montnegre, i l'any 40 i pico un que va cremar aquí mateix on estem, fa 80 anys. I en aquell cas va començar a Calonge i va arribar a la Bisbal. Va fer recorregut en sentit contrari, en lloc de empès per la tramuntana, empès per un vent de sud. Vull dir que d'incendis ja n'hi havia. però està clar que segurament la intensitat en què cremaven, com que el nivell de combustible que hi havia al sotabosc era molt menor, doncs també era una intensitat menor la que cremaven.
0: Ara estava pensant, Quim, aquell dia, no, ara que esteu, com deien Carles, a aquest punt intermig de la carretera G660, no, com la carretera de la

0: manga coneguda. Tu aquell dia, que ara ens ho expliques amb aquesta calma, esteu allà tranquils en aquest paisatge una mica feréstec, com el vas viure?
1: Bé, jo aquell dia el vaig viure del centre de comandament de la Bisbal, juntament amb els cossos operatius, que al final és un espai curiós per nosaltres, perquè el Consorci és l'ens gestor, diguéssim, d'un espai natural. No som un cos operatiu que estiguem inclosos en els operatius d'emergències, no? Els bombers saben què han de fer, els rurals saben què han de fer, el SEM, no? Tothom té les seves tasques aquell dia, Mossos, que nosaltres hi érem una mica per facilitar contactes entre el territori, quan feia falta localitzar algun veí o buscar maquinària per fer alguna feina, doncs una mica d'enllaç amb tot això i per acompanyar, doncs, a vegades operatius de bombers o de rurals o tal, que el no sé, en alguns casos, segons els torns del territori, doncs crec que intentàvem i podíem aportar aquest coneixement de camins, no, aquest camí amb compte que no passareu amb el camió, coses així, però bé, al final sí, molt intens i molt tancat en allà. Jo la veritat veig ara encara imatges del fum i penso que jo no el vaig veure gaire, perquè des de la tercera hora, quan vam veure que la cosa anava molt en sèrio, no vam sortir de la carpa ja gairebé.
2: Aquells dies, Anna, en Quim va dormir molt poques hores, és a dir, hi arribaves a qualsevol hora i ell hi era. Jo tinc una escena molt marcada, i ara potser em fotràs bronca perquè li comentaré a l'Anna, Quim, però tinc una escena molt marcada quan estàvem fent un directe, de fet, amb la Marina Fernández de l'Aquí Catalunya, al matí, el dilluns, al matí, i vas venir a parlar i vas coincidir en antena amb l'Eloi Madrià, un buscataire històric de la zona de les Gavarres, i recordo que en aquell moment et vas emocionar. No sé si perquè portaves moltes hores sense dormir o perquè realment et va tocar escoltar la veu d'un buscataire que ha viscut a les Gavarres i aquell paisatge desolador que teníem llavors. Desolador, per allò que hem dit, que depèn de les coses positives que ens has explicat, però llavors era desolador l'escena.
1: Bueno, sí, no va ser l'únic moment. Jo crec que em vaig emocionar diverses vegades i vam plorar i no em fa res dir-ho. Vull dir, qualsevol que s'estimi aquest paisatge, jo crec que haurà tingut el seu moment de treure aquest sentiment, no? I en aquell cas concret amb l'Eloi, per mi és una persona, com dius, és un gran coneixedor del bosc, és un mestre, he treballat conjuntament amb ell en coses i he après molt d'ell i, per tant, després de 48 hores de ficats amb el foc, tot de cop connectar amb ell sí que realment doncs, va ser, ostres, sé que és una persona que coneix i s'estima tant o més que jo, segurament coneix molt més que jo segur. Les Gavarres encara, per tant, doncs sí que va ser com no, empatitzar molt amb el que segur que sentia ell també.
2: Has de pensar, Anna, que l'Eloi és un buscataire dels últims peladors de suro que queda a les Gavarres i era una d'aquestes persones que patia molt, perquè és el que dèiem a l'inici, hem escoltat que els bombers ho deien a l'inici en el mix que hem posat. La previsió, pitjor previsió, era que podia haver arribat a afectar unes 28-30.000 hectàrees, que això vol dir que hagués calcinat tot el massís de les Gavarres,
0: clar,
2: de la Bisbal fins a Girona, pràcticament.
0: Clar, i ara m'encuriosia una mica, Carles, tu deies que vas ser-hi al cap d'un mes i mig i que hi havia els colors, deies, alguna matrícula holandesa i els mallots dels ciclistes. Fem bé de venir a visitar aquesta zona? Jo no ho sé, pensant en Quim, que és biòleg, no ho sé, és una ruta que la gent hi hauria de passar o tot el contrari?
1: Bé, jo diria que no fan, o sigui, la carretera La Ganga en concret, que és on te parlàvem, que hi ha molt de ciclisme de carretera, no fan cap mal, diguéssim, en la recuperació del foc, ni molt menys, no? No, jo crec que no. Evidentment, depèn de quines activitats, doncs, com dèiem, el sol ara està molt delicat per processos erosius i, doncs, circular en vehicles fora de camins, encara que siguin això, amb motos o bicicletes...
0: Ser-hi al cap d'un mes i mig i que hi havia els colors, deies, alguna matrícula holandesa i els mallots dels ciclistes. Fem bé de venir a visitar aquesta zona? Jo no ho sé, pensant en Quim, que és biòleg... no ho sé, és una ruta que la gent hi hauria de passar o tot el contrari?
1: Bé, jo diria que no fan... O sigui, la carretera La Ganga en concret, que és on te parlàvem que hi ha molt de ciclisme de carretera, no fan cap mal, diguéssim, en la recuperació del foc, ni molt menys, no? No, jo crec que no. Evidentment, depèn de quines activitats, doncs, com dèiem, el sol ara està molt delicat per processos erosius i, doncs, circular en vehicles fora de camins, encara que siguin això, amb motos o bicicletes o tal, doncs, depèn de quins llocs, pot encara accelerar més aquesta erosió. Per tant, s'ha de ser curós, circular per camins ja consolidats i, més enllà d'això, no crec que provoquin... que puguin provocar danys en aquest sentit.
0: Jo crec que ara molts oients es poden preguntar quan tornarem a veure les Gavarres com abans de l'incendi. Sí que és una pregunta tremenda, les coses necessiten calma i més quan hi ha hagut una catàstrofe com aquesta, que t'aventures a dir quan?
1: Bé, la sort o la desgràcia és que d'incendis, com deia, n'hi ha hagut sempre a les Gavarres i en altres llocs de Catalunya i per tant ja hem pogut veure com evoluciona, no? El foc de l'Empordà el 2012... Només passant per l'autopista La Jonquera, com deien Carles fa un moment, es veien aquells brots verds dels suros pocs anys després i han anat veient, no?

0: Jo crec que les dones on no calgui tallar els suros, perquè poden sobreviure i han aguantat bé el foc, i d'aquí pocs anys podrem veure ja capçades verdes i el sotobosc s'haurà recuperat, i encara veurem el negre en els troncs, però veurem un paisatge que fins i tot té el seu punt, diguéssim, no, d'impacte, però que veus que el bosc ha recuperat ja. L'altra realitat és les zones on s'han hagin de tallar aquests suros, o pins, o alzines, i hàgim d'esperar que rebrot i no que neixin de llavor, aquí tardarem dècades a tornar a veure un bosc com
1: dècades.
0: Era abans.
1: El...
0: Sí.
1: Dècades,
0: Couso. Va ser un creixement lent. 30-40 anys segur abans de tornar a veure un bosc que s'assembli en el que hi havia abans
1: el
0: foc.
1: Couso, última pregunta per tu.
2: Sí, jo potser ara en Quim em dirà, ostres, aquesta no me la facis, però com que hem coincidit i t'he trucat cada dues setmanes, Quim, com estan les Gavarres? Me permeto que te la faci. Escolta, el dia dels incendis van aparèixer consellers, president, ple de reunions, ple de plans de recuperació, gestió... Com van aquestes reunions amb la Generalitat? Hi ha interès de la Generalitat? Hi ha avenços del 3 de juliol a ara per la gestió, per tots aquests plans de millora que tothom va dir que s'havien de fer?
0: Mira, hi ha diferents nivells. Un és mesures urgents, que sí que hi ha hagut una subvenció directa per part de la Diputació de Girona, nosaltres del Consorci, que estem fent ja una franja de 20 metres a banda i banda d'aquesta carretera, que va començar fa dues setmanes i que s'allargarà un parell de mesos per garantir això que dèiem, no? Arbres que han quedat morts i que serien un perill pel trànsit, doncs, com que, clar, aquí pensem que estem entrant en finques de privats, doncs, clar. I de bastants propietaris diferents. Això, esperar que ho puguin fer ells per fons propis o subvencions, doncs va semblar que aquí on hi havia un aspecte de seguretat del trànsit i tal, doncs es havia de fer així, i ja s'ha començat. Per altra banda, la Generalitat va encarregar un estudi de severitat, que en diuen, per veure amb quin grau d'afectació va afectar el foc a cada zona, i a la vegada un pla de restauració a la pròpia Associació de Gestors Forestals, que agrupa la majoria de propietaris privats d'aquí, que s'estan redactant aquests plans i que han de definir aquestes accions i quan valen, perquè a partir de l'any que ve la pròpia Generalitat hi pugui posar recursos. Com dèiem, que no és la recepta, primer s'ha de, s'ha de cuinar, diguéssim, al revés, no ho he dit, però primer has de pensar-la i escriure-la i saber doncs, què cal fer cada zona i llavors definir i actuar. Jo espero que sí que aniran arribant, igual que amb el tema de millorar la xarxa viària de Gavarres. Clar. I la xarxa de punts d'aigua per bombers, que nosaltres també vam posar sobre la taula que calia fer una inversió per posar-la més al dia, i en principi, a partir de principis de l'any que ve, s'ha d'anar concretant, esperem.
1: Allò que diem, Carles, sempre sí. Que els incendis s'apaguen a l'estiu, no? No hauria de ser així.
2: Sí, sí, i tant. Allò de la frase que sempre diem, l'hem de pagar a l'hivern.
1: Exacte,
2: doncs bé, a veure si fa tothom els deures.
1: Carles Couso, company de Ràdio Girona, gràcies per les teves bones descripcions i per portar-nos en Quim. Moltes gràcies,
2: Couso.
1: I Quim Gubau, gerent i màxim responsable tècnic del Consorci de les Gavarres, gràcies per acompanyar, que m'agrada molt aquest verb, per acompanyar els nostres boscos, per cuidar-los, en definitiva. Moltes gràcies per desplaçar-te fins a aquest punt, allà enmig d'aquest paisatge que també heu descrit, entre el gris, el blanc i aquests brots verds, que esperem que vagin multiplicant-se. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Adéu.
1: Passada.

0: Joan, avui pendents de les pluges.
1: Sí, perquè el Servei Meteorològic ha emès des de fa un parell d'hores un avís màxim de 6 sobre 6 per sobretot intensitat de pluja a les comarques del Montsià, el Baix Ebre i la Ribera d'Ebre, amb registres que poden superar els 40 litres en mitja hora. S'ha enviat ja una alerta als mòbils per aquestes comarques, també per fortes ratxes de vent, per també possibilitat de pedra, i a la nit han de continuar aquestes pluges en aquesta zona. De fet, alguns municipis com Amposta, Deltebre, La Ràpita han suspès ja les classes per demà, i Renfe ha anunciat als passatgers que suprimeix la circulació dels trens de llarga distància del corredor mediterrani que connecten Catalunya amb la Comunitat Valenciana per aquestes alertes de males condicions meteorològiques. Ha plogut, per exemple, amb acumulació d'aigua ja aquesta tarda, per exemple, al Vendrell. Algunes imatges ja de carrers inundats, però per saber on està plovent exactament i on ha de fer més mal, com sempre, doncs en Jordi Carbó, que ens pot atendre a aquesta hora. Jordi, bona tarda.
0: Carbó, com estàs? Endavant.
2: Doncs res, bàsicament, una situació peculiar, crec jo, és que molta gent està ara com expectant, dient no havia de fer tant, no havia de fer tant, havia de fer molt al sud de Catalunya a partir d'aquesta nit. Una cosa és que s'avisi en temps, però que estiguem avisant des d'ahir no vol dir que des d'ahir ja hauríem de tenir problemes. Vull dir, perquè moltes vegades es distorsiona, no?, aquest missatge, i al final sí que la percepció de la gent és com que què està passant aquí. Hi ha llocs on s'estan queixant de que no passa res, però és que tampoc han rebut els avisos. De manera que jo crec que una miqueta de sentit comú ha de continuar manant la situació, perquè sí, és una situació que pot comportar problemes, ho sabem, perquè són situacions que s'han donat en el passat, i fins ara el que hem tingut és el que esperàvem, tempestes molt locals, molt localitzades, però han deixat grans quantitats d'aigua. A mesura que vagi avançant la nit, les tempestes aniran desapareguent, de fet ja estan desapareguent de la major part de comarques, tret del sud, on en diferents moments d'aquesta matinada, i sobretot ja avançada la matinada i al llarg demà al matí, és quan tindrem aquelles tempestes que són les que poden generar més problemes, que es quedin estancades durant estona a punts de muntanya del sud de Tarragona i puguin provocar grans acumulacions d'aigua. De manera que insistim, sobretot al llarg d'aquesta matinada i demà al matí, al sud de Catalunya, a les comarques de Tarragona i sobretot a les del sud, és quan més s'ha de complicar la situació degut a aquestes tempestes. A la resta de Catalunya, doncs, al llarg del dia de demà, l'estat del cel es mostrarà canviant, amb un augment progressiu de la nuvolositat, de nou tempestes durant la tarda, pràcticament tot l'interior, que poden ser intenses però molt localitzades, arribant algunes a la costa. I la setmana acabaria encara amb algunes tempestes, sobretot fins dissabte, i sobretot amb un descens de temperatura que faria que deixi de fer calor, que avui encara n'ha fet molta i demà encara en farà alguns indrets.
1: És que ara t'anava a preguntar, Jordi, pel cap de setmana, perquè algunes festes a l'aire lliure s'han cancel·lat a Barcelona per dissabte. Això és que ha de ploure amb força, també.
2: Jo no sé fins quin punt, també moltes activitats es suspenen perquè si hi ha concerts o coses d'aquestes per temes que no cal que plogui massa, no? Però sí que és cert que fins dissabte hi haurà condicions. De fet, dissabte, sobretot a la línia de la costa, amb tempestes que encara podrien descarregar molt forta intensitat. Aquestes les podrem detallar millor demà, però sí, fins dissabte, diumenge a la Costa Brava, en el conjunt de Catalunya fins dissabte encara hi haurà tempestes, però entre mitja amb moltes pauses durant les quals no plourà.
0: Mira, Victòria Pagès et pregunta.
3: Et puc fer una pregunta?
2: A veure si te la puc respondre.
3: Sí,
2: tu fes.
3: Jo tinc bolo dissabte a Alacant. Per exemple, la cubana ha suspès el bolo que té, no sé si era avui demà, a Castelló. A Alacant dissabte?
2: Clar, jo suposo que s'haurà suspès per la mobilitat, no?
3: Suposo pels trens, suposo, no? Em sembla que...
2: És a dir, l'afectació al final no la veurem fins que no hagi passat, no? Però des del punt de vista meteorològic, mentrestant, el que ha de passar aquestes pròximes hores al País Valencià no creï molts estralls. Pel que fa a la meteorologia, dissabte a Alacant no t'abriguis, perquè tindràs
3: temps d'estiu. Farà calor i tot, d'acord.
2: Sí. Molt bé. A la platja
0: que
2: serà fantàstic.
0: Victoria, quin privilegi t'ha atès, en Carbó.
2: Ara passem la factura.
3: Privilegi gran.
0: Ara passa la factura, diu. Gràcies, Carbó.
2: Que vagi bé, salut.
0: Una abraçada.
1: I després també a les 8 del vespre, amb més notícies que de les que estem pendents aquesta tarda, s'ha convocat Cassolada per pressionar els partits perquè aprovin demà el decret Mari Carmen al Congrés. Cassolades a tot Espanya, també a Barcelona, en aquest cas a la plaça Sant Jaume. Recordeu que hi ha dos decrets perquè el govern espanyol els ha dividit. Hi ha el més ambiciós, que entre altres contemplava fer els contractes de lloguer indefinits. Aquest no s'aprovarà segur. El PNB ja ha dit que no l'accepta i era necessari els vots del Partit Nacionalista Basc. El dubte és què passa amb la primera part del decret. És el que contempla, entre altres, pròrroga de dos anys més de tots els contractes de lloguer que caduquin abans del 2029 o també la prohibició de desnonaments a famílies vulnerables. Sobre aquesta hora no hi ha cap novetat, però continuem mirant cap a Junts per Catalunya. El partit ha convocat a les 9 d'aquesta nit una executiva per decidir què es vota demà. I una última cosa, és a punt de quedar vist per sentència el judici contra els 4 policies nacionals acusats de treure un ull a Roger Espanyol fa avui exactament 9 anys, el referèndum de l'1 d'octubre. Han declarat tots 4 antidisturbis i l'escopeter que va disparar ha assegurat que no va apuntar i que en cap moment va pensar que podia ferir algú.
4: Usted mentalmente se representa la probabilidad de que alguien vaya a perder un ojo como consecuencia de un rebote?
5: No. Lo he dicho antes, es un elemento disuasorio, así te enseñan a usarlo, así te explican cómo es. En ningún momento cabe algo más que eso, la verdad.
1: Aquest judici estava previst que quedés vist per sentència avui. S'ha fet tard, al final no serà fins demà. Estem parlant del primer i únic judici que jutja aquella actuació policial de l'1 d'octubre i que s'està celebrant a l'Audiència de Barcelona.
0: Anna Palet, graderia del balcó, com estàs?
3: Què tal? Bona tarda, Anna.
0: Tenim capítol enrevessat sobre el cas Negreira, que va destapar aquesta casa. Seràs capaç de...
3: Ho intentarem.
0: Ho
3: intentarem. Evidentment, ens ajudarà l'Albert Llimós, que és qui té tots els detalls, però bàsicament, per resumir-ho, el Reial Madrid intenta reactivar la investigació del cas Negreira, posar-hi una mica de foc al tema a través d'enviar-li 50.000 folis a la UEFA, 50.000, amb, diuen ells, doncs, proves i documents que podrien incriminar el Barça en el cas Negreira. Això ho ha comunicat tant el Madrid com la UEFA i el Barça ha respost. Ens ho explicarà més detalladament l'Albert, però bàsicament el Barça ho veu com una cortina de fum. Expliquen que no hi ha cap investigació nova, que simplement és la que ja es va obrir ja l'any 2023 quan es va destapar el cas, i per tant doncs molt bé que el Madrid aporti més documentació, però aquesta documentació i la denúncia del Madrid no l'ha rebut encara el Barça. Per tant, d'alguna manera, creuen que és fum, fruit de que la situació, ja saps que Madrid ara mateix no és la millor, i parlar del cas Negreira doncs a molts els va bé, però vaja, tot plegat ens ordenarà i ens explicarà els detalls l'Albert Llimós, també com cada dijous, secció amb el company del País, el Juan Irigoyen, una notícia, un xafardeig i un rumor que ens explicarà una mica l'actualitat de l'esport.
0: Gràcies, Palet. Només tu pots resumir-ho així, cas Negreira.
3: És suat. Vinga, fins després. Ens escoltem.
0: Fins després. Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:28 d'aquest dijous, 1 d'octubre. Joan, què ha de sonar?
1: Joan Dausà.

0: tens un exèrcit darrere, la vida i un cor que batega, que rebentin la culpa i la pena, que fa baixada i això no frena.
1: Ja tindrem temps la setmana que ve per parlar d'un fenomen de música en català que és Oques Grasses, perquè dilluns comencen els concerts a l'Estadi Olímpic, però poc se'n parla d'un altre fenomen d'un artista català i en català, que és en Joan Dausà. Després de resar aquest estiu amb aquesta gira de gran format que és la d'Immortals... Diran que va vendre més de 60.000 entrades en 12 concerts. També vam viure la gran bogeria del 2024.
2: Bona nit, Sant Jordi.
1: Doncs fa poca estona la notícia és que en Dausà ha exaurit en menys de 48 hores les més de 10.000 entrades dels 8 concerts de Nadal que farà
3: a la
1: Basílica de Santa Maria del Mar. Aquests concerts aquest any són el 15, 16, 17 i 18 de desembre.

0: Aquests concerts que, clar, només pensant a on es fan, que és en aquesta Santa Maria, Basílica de Santa Maria del Mar, et pots imaginar que no són concerts qualsevols.
1: No.
0: No són com a la gira d'Immortals. De fet, es recupera com... Són molt més íntims, veu, piano, molt proper al que feien d'usar als inicis, reinterpretant cançons de tota la seva carrera. Això explicava ell fa uns dies sobre aquests concerts.
2: Per nosaltres és un dels llocs més especials de casa nostra, un lloc ple d'història, però també d'energia, d'espiritualitat i d'aquesta energia que ens agrada reviure els dies de Nadal. I justament per això també, no?, el segon punt, que siguin concerts de Nadal, perquè són dies en què, pel que sigui, ens obrim més de cor, estem més disposats a connectar amb els altres i amb nosaltres mateixos. Aquells dies passen coses molt boniques, tant per l'espai com per la data.
0: I com que ja s'estan convertint com una mica en tradició de deusar, sí, la gent quan veu que surten les entrades per aquests concerts de Nadal,
1: s'hi
0: llancen a comprar-les, i per tant, doncs, bueno, si sou els afortunats que podeu anar 15, 16, 17 i 18 de desembre, meravellós, perquè si no ja no queden entrades.
1: Veus, estava pensant que això de què diu ell d'obrir el cor és molt seu. Jo recordo, Palau de la Música, en Joan Dausà acabava de ser pare i ens va fer callar tots i va treure el nadó allà, a la platea. No sé si éreu, no hi éreu, ni Victòria ni Judit Conell. Victòria Pagès, Judit Conell, com esteu?
3: Hola,
1: sou team? Bé. Sou team Dausà?
3: Molt.
1: Molt Dausà.
3: M'agrada molt.
1: Molt bé. Sí. Doncs va fer això.
0: Vos heu quedat sense... No deu tenir entrades.
3: No, però és que em passa molt a mi,
0: penseu
3: això.
0: Que és un cop a l'any.
3: Em passa moltíssim,
0: no...
3: sí. Que em quedo sense entrades de les coses que m'agraden.
1: Ara en Màxim Castillo deia que igual el dimarts 15 de desembre... potser en queda alguna.
0: Encara en queda alguna.
1: Mira, bona informació, gràcies, Màxim.
0: Correu, on es poden comprar?
1: Sí, ho han estat mirant, Promoarts Music Live.
0: Bueno, busqueu entrades per Joan Dausà, Santa Maria del Mar, a Google,
1: en comprar, en fer cues virtuals, amb el que sigui. Dos minuts. Ja heu escoltat que estan aquí la Victòria Pagès i Judit Colell. Avui, la nostra parella de fet.

0: 7:35, no ens ho podíem creure, en Joan i jo, que Judit Colell i Victòria Pagès, dedicant-se al mateix món, no us havíeu creuat mai aquí, però tampoc heu treballat juntes.
1: No, ens hem trobat a molts llocs.
2: Bueno, jo crec que et vaig doblar una pel·li, ara que...
0: Sí, ara descobrireu.
1: 15 hores. Sí. És veritat, sí que hem treballat juntes. Sí.
0: Ah, heu treballat juntes.
1: Sí que hem treballat juntes, sí.
2: Jo no sé que un dia ens vam creuar.
1: Sí, la pel·lícula que vaig fer a República Dominicana, exacte, ella va fer la protagonista. Sí.
0: Ah, veus? Sí. Però bueno, sí, doncs heu creuat mil vegades.
1: Mil vegades, no, i tant. Oh, molt.
0: I la vida dona moltes voltes, i qui sap, no?
1: Exactament.
0: Si treballareu juntes.
1: M'encantaria. I a més... Aquí dic que m'encantaria.
0: Clar, doncs mira, aquí poden néixer coses.
1: Sí.
0: Les parelles, de fet. No, jo pensava, clar, estan les dues aquí, no es parla d'una altra cosa. Ara igual algun oient diu, estic fart o farta de Bola Negra. No, nosaltres no n'estem farts, perquè la Judit venia directe a parlar de Bola Negra i la Victòria té coses a dir, també. Sí. Et va agradar, Judit?
1: Sí, la veritat és que sí. A més, és que és una pel·lícula que ja anàvem a veure-la amb moltíssimes ganes. Clar, guanyar el Premi a Millor Direcció a Cannes és una cosa... molt difícil. Jo entenc que la gent que no es dedica a això potser diu, bueno, és un festival, pots guanyar, pots perdre. És com una cosa, és com gairebé, no sé, pujar a l'Everest.
0: És un dels somnis,
1: molt,
0: no?
1: Sí? Molt complicat. Per mi, per exemple, seria el meu somni de la meva vida, que ja sé que no passarà, que és allò, guanyar un premi.
0: Això no diguis,
1: un premi a Cannes.
0: Complicat,
1: és complicat. Cannes, si no comences a anar-hi des de la primera pel·lícula, després és molt complicat. Mai, evidentment, pot passar. Les coses totes poden passar.
0: Però els Javis però... a Cannes hi havien anat?
1: No, no havien anat, però és que ells només havien fet una pel·lícula.
3: Clar, ells
1: només havien fet La Llamada.
0: La Llamada,
1: en realitat, és la segona pel·lícula.
0: Sí,
1: havien fet una sèrie, diverses sèries.
0: Messias.
1: Però La Messias és una sèrie que havia tingut molt d'èxit a França, que s'havia estrenat al Festival de Sant Sebastià. Vull dir que ja portaven una certa... Aquesta pel·lícula també està produïda, entre altres productores, a part de la seva, també està produïda per el DCO, el Pedro Almodóvar té bastant pes.
0: Ho té tot.
1: O sigui que realment...
0: Però
1: clar, Vacants agrada moltíssim. A més, guanya el Premi a Millor Direcció.
0: La seleccionen
1: pels Oscars. A les pàgines professionals de les revistes internacionals de cinema no només diuen que estarà nominada segur a millor pel·lícula internacional, sinó que diuen que pot estar nominada a millor pel·lícula, a millor direcció, a millor música, a millor muntatge. I clar... Dius, home, jo hi anava molt allò de dir...
0: Clar, però tu vas amb ulls de directora, això m'interessa.
1: No, vaig intentar no anar-hi amb ulls de directora.
0: Sí, clar, tu vas intentar-ho,
2: no,
0: però
2: mires,
0: es pot.
1: Jo,
0: tu
1: a vegades,
0: igual, Victòria,
2: sí. No, jo m'ho miro amb ulls
1: de
2: sí, d'actor,
1: però...
2: Sí,
1: però clar, intento, quan vaig a veure una pel·lícula, no treure'm aquests ulls de directora. Sí. M'intento sentar i disfrutar. A més, és que vaig estar en un cinema, que no diré on, que feia molt fred, però molt fred. Una pel·lícula que dura 2 hores 40.
0: Digueu, que això ho arreglaran.
1: 2 hores 40. No, que em sap greu. Em sap greu perquè és un cinema de la meva ciutat i em sap greu, pobres, perquè és un cinema petitet, que no pertany a cap cadena. Ja els hi vaig dir als sortits, vaig dir, fa un fred, pela, perquè estava jo amb una tote bag, que allò que m'anava em tapava amb la tote bag, allò enganxada amb un marit així, perquè estàvem els dos gelats. Feia molt fred, molt fred. I clar, 2 hores 40 de molt fred, però realment la pel·lícula t'enganxa tant, et quedes tan... et trasllada tant, que t'és igual. Tot i que jo penso que la pel·lícula podria haver durat mitja hora menys i no li hagués passat res.
0: Pam! Això que ho digui... Tu també penses el mateix,
2: sí,
0: Victòria?
2: Sí, sí.
0: Li sobra mitja hora?
1: No li sobra.
2: No, mitja hora no li sobra. Volant,
1: A mi em va passar, em va passar volant, tot final, i el fred, em va passar volant i em va semblar molt bonica, molt emotiva, una meravella a tots els nivells, de fotografia, la música, el muntatge, la direcció del Javis, els actors
0: els
1: i les actrius.
0: Els coneixes, els Javis?
1: Sí, que els conec. Sí, van venir a Blanquerna, a la facultat, una vegada, i després els vaig trobar l'any passat als Premis de Cinema Europeu, que donaven el premi a millor direcció, curiosament, mira tu. Que jo vaig pensar, que curiós que donin el premi a millor direcció, si han fet, en realitat han fet una pel·lícula.
0: Sí.
1: I mira, qui m'anava a dir que serien els guanyadors de millor direcció al Festival de Cannes.
0: I un director que veu una pel·li que li xifra...
1: Són bona gent, vull dir que són simpàtics.
0: Agafa idees, tu que veus una pel·li així i dius, hòstia, que ben entrenada. Jo, de les coses que diria és que ben narrada, no?
1: Sí, a mi no m'agafa sempre, és molt síndrome d'estendal i de tot, m'agafa un punt de pressió de dir, mare de Déu, quin guió més bo, que ben lligat està aquest guió, que ben escrit està aquest guió. Sí, un puntet, sí. Quan acaba la pel·lícula, és allò de que... També, a veure... No oblidem una cosa, la pel·lícula, si mal no recordo que m'ho va dir algú, la pel·lícula costa uns 9 milions d'euros, o 10. Evidentment, per molt que facis una pel·lícula...
3: És molt,
1: jo
3: això.
1: He fet... sí. Això és moltíssim. Sí, aquí a l'estat espanyol és moltíssim.
2: No, i el màrqueting de Netflix, 20 milions d'euros. Costa més la publicitat que la pel·lícula.
1: Sí. Però la pel·lícula en si, 10 milions d'euros, que és el que m'han dit, pot ser que sigui més. Realment, clar, quan tu has fet... allò, encara que hagis fet una pel·lícula amb uns certs diners, que allò que dius, home, és una pel·lícula amb un pressupost, no sé, com Frontera, que eren 4 milions, clar, dius, és que és més del doble. Ah. I això, amb una pel·li d'època, es nota moltíssim.
0: Perquè
1: moltíssim.
0: Ho pots fer tot, no?
1: Sí.
0: Qualsevol
1: amb una pel·lícula actual encara pots apanyar-te amb un pressupost més petit, però una pel·lícula d'època, realment el fet de que puguis rodar pels carrers, que pugui haver-hi la gent que fa... que hi ha un carro amb persones afusellades allà, i no n'hi han dos ni tres, no, hi ha una muntanya de persones, tot a nivell de vestuari, de decorats, és molt complicat fer època, s'ha d'esborrar tot s'ha de retocar.
0: Clar.
1: I aleshores és meravellós, això.
0: Aquí vam tenir
1: la fotografia de la Gris boníssima. Jordana, que és boníssima.
0: En Vallès també, que també, és el director també. Sí, que sí. Audiovisual, es diu, o com es diu?
1: El director de producció.
0: Director de producció. Mira, vam anar divendres a aquest balcó, perquè en parlàvem, a la sortida de la primera sessió dels Aribau, i aquesta era la reacció d'una de les noies que va enganxar allà l'Àlex Calatrava, el nostre company.
3: Què t'ha semblat? Et veig molt emocionada.
4: És que em costa molt parlar, ni sempre m'ha recordat el meu pare, la lluita, el moment en què vivim. No sé, m'he posat tant amb la pel·lícula, m'ha semblat espectacular, la pel·lícula espectacular, com a realització, com a guió i com a contingut. És que em costa molt parlar. No sé, m'ha arribat molt a mi, si el meu pare era dels Rojos. I no sé, tot aquest patiment.
0: Veus, és que això que tenim aquí en Vallès es va posar a plorar ell, també, perquè...
1: No, a mi això em sembla molt bonic. És que això també, a més, també és una altra cosa que penso que és molt important. En el moment en què vivim, diu aquesta senyora, i és veritat, en el moment en què vivim, me n'alegro que aquesta sigui una pel·lícula. És a dir, la pel·lícula més taquillera que hi havia era Torrente Presidente. Amb tot el... Bueno, no, sense cap respecte, sense cap mena de respecte. No, em fa vergonya que Torrente Presidente sigui la pel·lícula que és la més taquillera, i en canvi que de sobte La Bola Negra tingui aquestes xifres de taquilla, que està, ja porta 6 milions
0: 6 milions i mig de recaptació, senyor, més d'un milió d'espectadors en només 7 dies.
1: Que el senyor crític de la COPE, encara que després em critiqui les meves pel·lícules i em digui el nom del porc, m'és igual, que el senyor... es posi tan nerviós amb aquesta pel·lícula, a mi aquestes coses...
0: És un triomf.
1: A mi aquestes coses em donen la vida. Què vols que et digui? És un triomf. Perquè dius, a veure, noi, no pots dir allò que Lorca tenia muchos amigos falangistas i Lorca... Vull dir, és que, a veure, et llegeixes per què el van afusellar, tu llegeixes, i és perquè era un maçon comunista i practicava l'homosexualitat. Està escrit, això. Està escrit. No pots dir mentides. O és que era més ben conservador, Lorca. No, perdona. No. I que et fa ràbia què? Que et fa ràbia que facin una pel·lícula queer? Que et fa ràbia que facin una pel·lícula... Quina vergonya! Quina vergonya que encara avui en dia haguem d'aguantar la homofòbia que hem d'aguantar. Fa vergonya. A mi, jo em moro de vergonya. A vegades veig alguns comentaris d'una homofòbia i em moro de vergonya que estiguem al segle XXI. Aleshores, que facin una pel·lícula així, doncs per mi, xapó. Encara que pugui tenir allò dels 30 minuts que podien estar o no estar, a mi se'm va passar volant, també. Altres coses que podem criticar, també. Però a mi em va semblar una pel·lícula que bé que l'hagin fet.
0: Bueno... tal qual.
2: Ximpum.
0: Victòria, ximpum. Sí, és que m'ha agradat aquesta passió. Victòria, tu et va cridar l'atenció el que va explicar el futbolista Héctor Bellerín en un podcast de la SER que havia estat al cap dels Javis quan va començar a escriure el guió.
5: Bueno, me contactaron en su día
6: los Javis, ¿no?
5: Las organizadores de los castings, ¿no? Y bueno, yo siempre he tenido en mi entorno mucha gente que se dedica a la industria, y bueno, sé que es una industria muy complicada, ¿no? Son trabajos súper precarios, es una de las industrias con más tasas de paro en nuestro país, y entonces me parecía un poco intrusismo laboral, ¿no? Yo simplemente por ser quien soy, tener la oportunidad de participar en una superproducción, ¿no?
0: Quin somriure, Victòria Bages. Aplaudeix, aplaudeix a Victòria
2: Bellerín.
0: No, és
2: que aquí crec que els Javis han esquivat... O sigui, el Bellerín els ha fet un favoraco perquè han esquivat una bala molt grossa. molt grossa, jo crec, personalment.
0: Sí.
2: Jo em sumo amb ell, a mi la pel·lícula em va agradar molt i potser al final crec que m'estalviaria com una reiteració en l'explicació que ja s'entén, vull dir que sobretot els mitjans, els homenatges a maneres de filmar, veus Sorrentino, veus quantitat de coses, vull dir que... Però una de les coses que més m'agrada dels personatges dels Javis és l'ambició. O sigui, el no complexa i l'ambició enorme que tenen. Em sembla meravellós.
0: El tot es pot fer, no?
2: Tot es pot fer, m'atreveixo a tot, aprofito la tendència a la onada, digue-li el que vulguis, tothom està a favor meu, me n'aprofito i faig un bombazo. Em sembla intel·ligent, tenen talent per fer-ho, evidentment, però em semblen que són molt, molt, molt intel·ligents.
0: Clar, tu dius, va esquivar una bala, però bueno, Guitarrica de la Fuente...
2: Sí, bueno, m'explico.
0: És el protagonista de La Negra sense experiència com a actor.
2: A veure, amb això, bueno, la Judit és de cine, jo sóc més de teatre. Nosaltres som els actors de teatre, som els actors pobres de la indústria, diríem.
0: Sempre diu això, la Victòria.
2: No, és veritat.
0: Em sap tan greu que digues això, però sí.
2: No, és que és així.
0: Com la ràdio, podríem dir, els germans pobres dels mitjans.
2: Exacte, però la tele presentar una cosa, li pagaran un paston i a tothom pagaran menys a la ràdio. És que això és així. Sí. No va per... És un problema de mercat, ¿vale? Però...
1: És injust, però és així.
2: Sí, però és així. Vull dir que això no passa res, eh? Però, és a dir, no pots trobar una persona del carrer que faci una obra de teatre. És impossible, ¿vale? Però, en canvi, sí que passa amb la imatge. Perquè la imatge, jo crec que el que mana i el que realment és el director. És a dir... Ella ho sap més, quan els directors o treballes en pel·lícules amb nens o amb gent gran, gent que no ha fet mai res, però et donen exactament i físicament, sobretot, i l'ànima que desprenen et va bé pel personatge que fan...
0: Penso en Carla Simón, no?
2: Per exemple, o molts.
0: Sí,
2: ja llavors dius...
1: Bueno, també hi ha un treball, quan agafen gent...
2: No. Però jo crec que és sobretot treball dels directors.
1: Sí,
2: jo crec.
1: Totalment.
2: Honestament, eh?
1: No, totalment. Llavors,
2: l'altre dia és que ahir discutíem, una gent discutíem d'això, no? Que clar, jo ara em deia sorca, perquè clar, jo em veig el Rapunt, el Bellerín, o sigui, i em treu de la pel·lícula automàticament. Vull dir, per què m'entens? Vull dir que... I l'honora perquè dius, o sigui, realment hi ha invents... que és lícit, vull dir que no és que digui que només poden treballar i fer d'actors la gent, però a vegades dona la sensació amb el món del cinema i l'audiovisual que qualsevol pot passar de 0 a 1.000 d'un dia per l'altre. Sí. Això és veritat. Sí. És a dir, Guitarrica, aquest paper li va com a anillo al dedo, és un noi...
0: No ens imaginem la pel·li sense
2: ell. Exacte, te'l portaries a casa, d'aixonsis. No sé si serà capaç de sortir d'aquest personatge i de fer una altra cosa, ja ho veurem.
0: Tu què creus, Judit?
2: Una carrera... No
0: jo,
2: se sap.
0: És quan diu la gent, home, doncs jo el tinc pensant per una pel·lícula de...
1: No, però que em va sorprendre moltíssim. No ho sé, jo crec que sí, que podria fer altres coses.
2: Sí, ja es veurà.
1: L'he vist prou...
2: Sí, perquè és músic, té sensibilitat. Sí. Vull dir, vés a saber, pot iniciar una carrera, cap problema, no? Però el que segur que ha de fer aquí Guitarrica és treballar com un boig. És a dir, la cosa aquesta de la gent jove, que ahir estava amb una gent jove que deien, és que clar, ho petes i ja està. I que els deies, no, i ja està, no.
0: No.
2: Tu pots tenir la sort... Clar,
0: ho petes
2: sort,
0: i vaja marrón que tens per mantenir la petada.
2: Que tu pots tenir la sort... i al moment de que algú se li digui mira, doncs jo pues agafo i poso el Bellerín de Deixonsis. El Bellerín és que no iniciarà una carrera, vull dir, em sembla totalment absurd
0: deixar-me el futbol.
2: Clar, m'entens? Però a vegades, ella ho sap, vull dir, l'Acadèmia de Cinema Català va premiar 3 lampistes, m'explico, com a millor.
0: La pel·lícula de la Neus Ballús.
2: Que la Neus era meravellosa i la feina era de la Neus. Aquests lampistes, evidentment, ni han fet carrera, ni els hi ha servit per res, ni són actors, ni ho seran mai de la vida. Vull dir, que confondre els personatges reals del carrer amb actors, és bastant ambigu. I ahir que parlàvem d'això, dèiem que ningú es pensi que darrere de les feines dels actors és tan fàcil com això.
0: No.
2: Pots tenir un cop de sort, perquè et poden agafar els Javis per fer tal, però després, vull dir, si tu
0: has
2: vols
0: de remar,
2: dedicar, has de remar molt. I hi ha molta feina darrere.
1: I t'has de formar, també, perquè és absolutament necessari. Per
0: Quina cançó, Judit, has triat per aquest ximpum que ens has fet de La Bola Negra? És el millor que ens ha passat en els darrers temps. Aquesta.

0: ayer y mañana.
1: El cas de Guitarrica de la Fuente m'ha fet pensar en Lady Gaga, que el seu documental explica com es prepara per les... perquè ha fet moltes pel·lícules, ella, però de les primeres, que es va haver de preparar molt i després ha anat cada vegada anar millorant, i és una cantant molt famosa, que després també ha començat a ser actriu, però explica tota la feina que hi ha darrere.
2: Com es diu, la de Nace una estrella?
1: Star is Born. I ara la darrera va fer la de Joker.
3: No, i sí, també ha fet sèries, Lady Gaga ha fet també algun American Horror Story. És bona actriu, Lady Gaga.
2: Sí, sí. Victòria, que ens hem menjat molt temps amb la bola negra, perquè m'agrada molt el teu tema. Estem en una setmana de protestes per l'habitatge i tu vas incidir en una vessant d'aquest tema que és interessant.
4: És que jo ja fa dies que us volia parlar d'això, perquè, però clar, aquesta setmana ha sigut... Bueno, parlar d'això, jo és... jo he vist que amb un... Si jo faig un seguiment dels expats que tinc davant de casa. Tinc com una espècie de diari.
2: Que vol dir un seguiment.
4: Sí, perquè van passant i van fent i ho veus, no? Llavors, jo he vist que en un pis de l'Eixample típic del centre de Barcelona, que quan jo vaig anar a parar a viure allà, era una finca on tothom era o gent gran o els fills de la gent gran que havien deixonsis, havia algun pis de lloguer, però pocs, i llavors van anar morint la gent, no? Llavors... els pisos on les propietàries, una propietària va morir, doncs, dos nebodes hereten el pis, el parteixen i fan lloguer de temporada. Vale? L'altre no sé què, vol fer un pis turístic, la finca no vol, bueno, al final lloguer de temporada. Tot això són els hereus, no els propietaris. Sí. Llavors el de davant es mor i els tres fills es venen a pis. I són els que estan porta per porta. Sí. Jo dic, per favor, o sigui, una mica de...
2: Sí.
4: No fa... O sigui, hi ha... bueno, total.
2: Lloguer de temporada.
4: Fons voltor. Fons voltor. Llavors, obren el pis, tal. Llavors, jo he vist com fan aquests pisos. O sigui, d'aquí no sé si coneixeu algun estranger que vulgui venir a Barcelona, però els pisos arreglats de les finques de 1900 a l'Eixample són un timo. Un timo. Perquè jo he vist el pla dur que entra.
2: El pla dur, estava a dir, és el d'un pla dur.
4: Hi ha platós de televisió més ben fets que aquests pisos.
2: És la parcel·lació absoluta.
4: Llavors, bueno, van fer dos pisos i tal, un el va comprar una noia, una advocada, i l'altra va comprar una inversora xinesa. Vale? Llavors, jo sempre em trobava amb la mà dreta d'ella, la de Barcelona, no? Llavors, jo, bueno, que xerro amb les pedres, però li pregunto, dic, escolta, qui és, què tal, que no sé què voleu fer, què tal i qual. I clar, em deia, no, aquesta senyora no... Dic, jo em dedico a comprar pisos als centres de les ciutats europees. I em compro a Barcelona, a Londres, a París, a no sé què. Però sí, això són els de davant de casa meva. Bueno, van anar a parar uns alemans i uns austríacs. Bueno, els hi ha un paston, evidentment, que pagaven, vaja. Llavors aquests no parlen català, no parlen castellà, però res, I els hi deia, però hi podeu viure a Barcelona? Diu, sí, no ens cal. És que no ens cal per res.
2: No us cal
4: però ni sabien
2: català,
4: dir ni bon
2: castellà,
4: dia ni buenos dies, O sigui, és impactant, Res, fortíssim. O sigui... bueno, és muy barato. Vale. Llavors un dia aquests em truca a casa i em diu, escolta, tu coneixes la propietària del meu pis? Dic, la Xina, no? De res. Sí. Dic, si és de l'altra punta del món. De l'altra punta del món.
2: Comprant.
4: Diu, ah, és que clar, ens fa fora. Dic, clar, benvingut. O sigui,
1: benvingut ara, a Barcelona.
4: Clar, perquè ara venen uns altres que pagaran més que tu. Què et penses, que et quedaries aquí molt temps?
2: No. Estan patint ja ells també.
4: No, ja els han tret. Els han tret i ara m'han arribat unes libaneses, que encara són més riques que els alemanys que han marxat. Vale? Però no, o sigui, és una passada.
3: És
4: una passada. Llavors, la meva reflexió és de dir... O sigui, és impossible, és un model absolutament impossible. Jo no sé què passarà demà, però és evident i tothom ho sabem. O sigui,
2: Bueno, ara hi ha casolada, ara ho explicarem.
4: És que és impossible. Però l'arrel de tot això no és grans inversors ni grans històries. No, això són els hereus dels propietaris. Llavors, jo crec que la pobresa s'hereda i la riquesa també, però la diferència entre la pobresa i la riquesa és que tu la riquesa et cau del cel quan tu heredes el pis dels teus pares, perquè no has fet absolutament res. Amb la qual cosa, l'únic que se't pot demanar és que no especulis, és que no ho apretis.
3: Totalment.
4: És que tinguis un mínim de consciència.
2: Ahir parlàvem de la humanització amb envases, parlàvem d'això.
4: Sí, jo crec que això s'ha perdut, perquè jo parlant amb aquesta gent, home, és que clar, aquests m'ho faré... I dius, ja, t'ofereixen 80.000 euros més, que repartir també aquests germans, tu per 20.000 euros destrosses. A més, són pisos d'aquests, et dic, que estan destrossats.
2: Mm. Vull dir, empladurats.
4: Tot. És horrorós. Llavors penses... M'entens? Vull dir, la de sota, també, la del local de sota, se li va quedar avui, no sé què, un 24 hores i tothom, home, això, bueno, són els que paguen més. Vull dir, la usura, la cop, i dius, i tot això són herències, perquè ho sé, o sigui, són...
2: Però m'agrada perquè però és la part, aquesta part important també s'ha de parlar,
4: sí.
2: De qui al darrere i de quines decisions pren determinada gent.
4: O sigui, que totalment. No tot és treure el màxim rendiment del que tens. Sobretot si el que tens t'ha caigut per la jeta.
2: I que buidaran la ciutat i marxarem tots.
1: Fins i tot egoístament pensar en si a tu t'agradaria, si visquessis en aquest bloc, que es prengués la decisió que estàs a punt de prendre, no? Si tu estaries còmode amb aquesta decisió. Ja, fins i tot egoístament...
4: Però és que, a més, és molt més senzill tenir... O sigui, és molt més senzill tenir tranquil·litat i preus ajustats i estar tranquil i tot això. Vull dir, molt més que entrar-te amb la voràgina aquesta del mejor postor al mejor postor tota l'estona.
3: Però vull dir que... És molt interessant, aquest plantejament que fas.
2: És que és molt important, sí, perquè estem parlant de tot l'altre i estàs, i ara anem, això... Els fills dels hereus.
4: El micro que dius, ostres, no?
2: I que tu tens davant de casa i ho estàs veient.
4: Sí, sí, sí, i que ho vius cada dia.
2: M'impacta els alemanys dient, oh, però què passa? Sí, ara estan fora?
4: Sí. Clar.
3: Doncs clar, perquè venen unes que paguen més. Així.
2: Suposo que per això, mira, la cançó que has triat, la pots presentar, Victòria?
4: No, perquè l'he triat. No, escolta-la.
2: Vinga.
4: A veure què et sona, això.

0: Pablo, Pablo.
1: Pablo, Pablo.
0: Guitarrica 2.
2: El vaig veure al Festival B el cap de setmana passat. Una absoluta meravella.
0: Una absoluta meravella. Ai, què bé m'ho ha passat amb vosaltres. Seguiríem bueno, estona. Què?
3: Fill de qui és, també.
0: Fill de qui és, no?
2: Jorge Drexler.
0: Ah, exacte. Sí. Tanquem el cercle. Judit Colell, Victòria Pagès, ha estat un plaer. Moltes
4: igualment,
0: gràcies,
4: sempre,
0: guapes. Una meravella tenir-vos aquí. Veiem com coincidim de nou. Dos minuts, que tornem, que tenim oasi, cassolada, tenim de tot.
5: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes. Ràdio Barcelona. Cadena SER.
6: Ahora en Hipoyagán pagar menos está de moda. Silla EAMES negra o blanca a tan solo 19,95 euros. Ven a tu tienda Hipoyagán más cercana o compra online en hipoyagán.com.
7: Un glob de vi.
8: Un glob de cervesa.
9: Un glob entre amics.
10: A Barcelona, quan diem el glob, no parlem només de fer un beure. Parlem de taules plenes, de cuina catalana, de família i tradició. El Glob de Gràcia. Brinda amb nosaltres.
11: La inserció laboral de persones amb risc d'exclusió és feina de tots. Col·labora comprant a les botigues de moda d'outlet social Palafolls. També hi som a Premià de Dalt i Blanes. Productes amb descomptes del 30 al 70%. Entra a outletsocial.org i a Instagram.
12: La bellesa més pura és Cup Stone Col·lecció Terra, treballada pels marbristes artesans a Catalunya. Pedra natural sostenible i elegant. Cup Stone Col·lecció Terra i marbristes artesans. Elegància per sempre. Entra a marbristesartesans.cat.
13: A les Residències Lantus, cada dia és una nova oportunitat per somriure. Valorem la saviesa dels nostres residents i creem un ambient on la companyia es converteix en família. Vine i descobreix el teu nou llar, on cada moment és especial. Residències Lantus.
14: Imagina despertar cada día frente al mar en un destino distinto. Cuando subes a un crucero, empieza algo más que unas vacaciones. No es solo un viaje, es una forma diferente de descubrir lugares únicos. Reserva tu crucero en solocruceros.com.
15: Forn Gil, amb quatre botigues a Barcelona, amplia la família. La fleca cruixent del Poble Nou ara es transforma en Forn Gil. Si apostes pel comerç local i els aliments naturals, visita'ns i gaudeix de l'elaboració artesana a les botigues i a forngil.com. Gent de barri, gent d'ofici.
5: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Déu-n'hi-do, ja tenim aquí Miquel Noguer, director del País de Catalunya. Com estàs, Miquel?
1: Molt bé, i gratament sorprès perquè mai havia sentit la lletra de la cançó.
2: Ah, no, sempre,
1: sempre sentíem només la primera part.
0: I et diré per què.
1: La part instrumental.
0: Clar, em fa anar ràpid. Amb Bofill. Diu, ràpid, ràpid, hi ha molta cosa, hi ha molta cosa.
1: Però sí, trobo molt més interessant que el que puguem dir ara nosaltres.
2: Ara te la posaries a l'Spotify. Aviam, va,
0: puja-la un moment. No vaig bé en francès, què diu?
1: El meu nivell de francès tampoc permet interpretar-ho.
0: Avui estem a punt de connectar amb en Joan. Ah, ja està, en Joan Serra. Joan, com estàs? Hola, Joan. Oi?
2: Estem provant, Toni. Ara, crec
0: Joan
2: que sí.
0: Serra.
2: Joan Serra, hola.
3: Què tal, com esteu?
0: Què tal, Joan Serra?
2: Que avui
0: l'hem de presentar sota un altre càrrec, que és el de director de públic, sí. Público a Catalunya. Com estàs, Joan? Felicitats.
3: Molt bé, moltíssimes gràcies, Anna. Un plaer parlar amb vosaltres un altre cop.
0: Escolta,
2: Estem pendents de moltes
0: coses. Pluges.
2: Estem pendents de les pluges. Sabeu que s'ha enviat una alerta, sobretot l'alerta és a partir de mitjanit per les comarques del Delta de l'Ebre. De moment no hi ha incidències perquè ara ens deia Carpó que la previsió és que això sigui a partir de mitjanit. Però també estem pendents de les protestes en defensa de l'habitatge i de les negociacions pels partits pel decret Mari Carmen. De fet, aquest és el so de fa molt poca estona a la plaça de Sant Jaume. De fet, és el so de la cassolada a les 8 del vespre que s'ha convocat no només a Barcelona, també a la resta de ciutats espanyoles per pressionar aquests partits perquè aprovin demà el decret Mari Carmen. I s'hi ha escoltat un dels càntics que ja escoltàvem del sindicat de llogateres des de l'inici amb la indignació del decret Mari Carmen.
4: No s'entén, gent sense casa.
2: Per exemple, han també parlat d'aquesta possible vaga general. Què se sabem ara d'aquest decret?
0: Sí.
2: Sabem que ja el govern espanyol el va dividir entre dos decrets. El més ambiciós, que entre altres contempla fer els contractes de lloguer indefinits, no s'aprovarà segur. El PNB ja ha dit que no l'accepta, però el dubte és què passa amb la primera part del decret, que és la que contempla pròrroga de 2 anys més de tots els contractes de lloguer que caduquin abans del 2029, que això a Catalunya afectaria a 350.000 persones. Si demà el Congrés aprova aquest decret, es renovaran tots aquests contractes automàticament. Però també aquest contempla la prohibició de desnonaments a famílies vulnerables. De fet, avui s'han suspès 4 desnonaments gràcies a que aquest decret ja està en vigor. Això, per exemple, a Sant Andreu. Els sindicats d'habitatge hi han anat per evitar que es fes fora del seu pis a la Macarena, que no pagava el lloguer des de feia 2 anys, i com que aquest decret ha entrat en vigor avui a la mitjanit perquè s'ha publicat al BOE, doncs s'ha pogut evitar. Però, clar, això decaurà si el Congrés demà no ho valida. A aquesta hora no hi ha cap novetat, però tothom està mirant a Junts per Catalunya. El partit ha convocat d'aquí una hora executiva per decidir què voten demà.
0: Laura Pont, redactora de Política d'aquesta casa, bona tarda.
5: Hola, Anna, què tal? Bona tarda.
0: Saps alguna cosa de com ha d'anar aquesta reunió?
5: A veure, el que sabem és que és telemàtica, que ha de servir per decidir el sentit del vot dels dos decrets que es voten demà. Fons de Junts asseguren que el segon decret ja està descartat i d'aquí, en principi, no hi ha d'haver-hi debat, serà un no, i més tenint en compte que també el PNB ja ha dit que hi votarien en contra. Però sobre el primer, en canvi, aquí és quan tots els escenaris estan oberts. Fons del partit de Puigdemont preveuen que la reunió sigui llarga. De fet, el sector més d'esquerres apostarà per l'abstenció o fins i tot pel sí. Els més moderats o de dretes, en canvi, són més reticents. Fins i tot hi ha algun membre del partit que ha dit que volia demanar votació a mà alçada. Veurem si això la direcció ho acaba deixant fer o no, però el que fan en tot cas és carregar contra el redactat i el modus operandi del govern al presentar aquests dos decrets, al dividir-los amb una llei que consideren que és massa important per poder-la fer de pressa i corrents. Asseguren fons del partit que la cosa anirà per llarg, així que reunió important a les 9, Anna, tots els focus centrats al partit de Puigdemont, tot i que ja avisen, el pressing Junts no funciona, votarem el que es decideixi l'executiva.
0: Clar, veurem el que passa. Joan, Miquel, què és el que no compra Junts, Miquel?
1: Doncs Junts considera que s'està tractant per igual els grans tenidors i fons d'inversió, el que ells en diuen petits propietaris. Aquí el que passa és que no està clar què considera Junts un petit propietari i si accepta o no la denominació que fa servir la llei d'habitatge per aquest aspecte, perquè en el conjunt d'Espanya són 10 habitatges, a Catalunya són 5 amb determinades condicions. Però darrere fons, aquí el que hi ha, per entendre'ns, és el que ells mateixos anomenen el gen convergent. El gen convergent hauria consistit en votar que no, en unes circumstàncies normals, aquest decret segurament la Convergència Clàssica no l'hauria votat perquè consideraria que s'està intervenint de manera excessiva al mercat i que d'alguna manera el que ells consideren que és un valor, que és l'autoresponsabilitat de la gent, doncs que queda vulnerada amb aquest decret. Què passa? Que realment el decret inclou moltes de les coses que demanava Junts, algunes de les mesures, sobretot pels fons, amb aquesta prohibició de comprar pisos per sota del 70% del seu valor, que això és el que fan els fons quan compren paquets de pisos, per entendre'ns, que en compren no un, sinó que poden comprar 200 de cop, i els compren amb aquests descomptes per després revendre'ls, trossejar-los, etc. I per tant, Junts ara mateix té un problema. I això també té un problema de posicionament, perquè, és clar, en un moment en què el patiment de la societat per l'habitatge és transversal i potser hi ha molts votants de Junts que ells no tenen aquest problema, però els seus fills, nets o nebots sí que els tenen, doncs això tensiona les costures del partit, i per tant jo crec que veurem un debat bastant intens. Bé, no el veurem, ens agradaria veure'l, però serà molt, molt intens, i el que ara ho explicàveu, que hi ha aquesta disparitat de criteris dins de la formació, no, això és cert, hi ha molta gent allà dintre que considera que aquest decret no hauria de passar, cap dels dos, vaja.
0: Joan, penses el mateix?
3: Sí, estic molt d'acord amb el que deia en Miquel, i després una altra qüestió, si voleu, per acabar de completar el que deia ell, no? Per què s'implica en la negociació Junts? Doncs, home, perquè el seu electorat també hi ha gent que està patint amb la crisi de l'habitatge. Ara fa un any, el 27 d'octubre, Junts va trencar la relació amb el PSOE, i ara és la primera vegada que ha entrat formalment en la negociació, que ha tornat formalment en la negociació. Junts s'hi ha implicat de veritat en aquesta negociació. Ha fet una proposta en ferma que després, doncs, ha evolucionat a l'hora amb una fórmula de dos decrets, però ja ha entrat en la negociació. I jo ara el que veig és que hi ha molta dificultat en la marxa enrere, tenint en compte que la pressió ambiental ja els ha situat al mig de la partida. És aquí hi ha hagut una clau de judo en forma política del PSOE molt intel·ligent, que és, sabent que Junts ja havia fet el camí més difícil, que és entrar a la negociació un any després, i aprofitant la pressió del carrer i aquesta voluntat, no, de marcar la pauta de Junts, ha canviat la pressió, i amb el trossejament dels dos decrets gairebé l'obliga a prendre una postura que pot anar en contra dels interessos d'una part del partit. És a dir, que una part del partit o una part substancial del partit pot veure que hi ha mesures que no serien possibles convalidar-les, però una part de sí. I aquesta pressió ambiental, sumada a la realitat que sí que hi ha mesures que estarien disposats a aprovar, doncs el situa al centre de la partida. Un altre element molt important que no ens dona la solució del que hi haurà després de l'executiva, però ens intueix quina podria ser la possible solució. Si sumes els vots de Sumar, del PSOE, de Podem, del PNB, d'Esquerra i de Coalició Canària, és a dir, si tot això són 6, Junts n'hi ha prou amb una abstenció perquè es pugui convalidar el primer decret. Bueno, és un camí a tenir en compte.
0: Deixeu-me anar un moment a la plaça Sant Jaume. Ara ho explicàvem a les 8 del vespre, ho deia en Joan, s'ha convocat aquesta cassolada per pressionar els partits perquè aprovin demà el decret Mari Carmen. N'hi ha a tota Espanya de cassolades, i a Barcelona, com dèiem, a la plaça Sant Jaume, hi ha l'Àlex Calatrava. Àlex, com estàs? Què estàs veient?
6: Hola, Anna. Hola, Anna, què tal? Com estàs? Doncs sí, aquí hi ha més d'un centenar, dos centenars de persones, cada vegada són més, fent aquesta cassolada, i sobretot el que veiem, cartells de contractes indefinits ja, és el que demanen, també vaga, vaga, vaga general, amb un ull posat, això sí, al cel, perquè ja comencen a caure les primeres gotes de la pluja que es preveu per aquesta tarda-nit, i ara, de cara a els pròxims minuts, és marxar cap a plaça Catalunya, perquè allà s'ajuntaran amb la resta de persones que acampen des de fa ja dos dies amb l'objectiu aquest de que el divendres els partits polítics puguin aprovar aquests decrets d'habitatge.
0: Per tant, entenc que van alguns amb la tenda, ja a punt d'acampar.
6: Exacte, hi ha alguns que tenen ja la motxilla preparada per anar cap a Plaça Catalunya a reunir-se amb la resta de companys. I sí, aquest, ja ho sentiu, aquesta cassolada que porta ja prop de 20 minuts
0: sonant. Ara ho penso, estava comptant.
6: I no para.
0: Clar, clar. Àlex, gràcies.
6: A vosaltres.
0: Fins ara.
2: Ara l'Àlex ho deia, molts ja fan la crida a sumar-se a aquesta acampada d'aquest vespre a Plaça Catalunya. De fet, els que estan dient de Plaça Catalunya és que s'hi volen quedar com a mínim fins dissabte, que és quan s'ha organitzat la marxa fins a l'Hospitalet per protestar contra el suïcidi de l'Olga, però en les darreres hores també hi ha hagut indignació per un altre cas, també a l'Hospitalet, que és el d'en Javier, que es va suïcidar ahir al barri de la Florida dins la sabateria que regentava. Ell feia 2 anys que no pagava el lloguer del local, havia de deixar-lo en 4 dies i el 112 va rebre l'avís una mica, s'havia estranyat al veure la persiana del local mig oberta i va ser quan es van trobar mort en Javier. Indagant en aquest cas hem sabut que l'Ajuntament de l'Hospitalet tenia previst comprar aquest local, formava part d'una compra d'un total de pisos i locals de 5 blocs de la Florida que un mateix particular estava a punt de vendre a un fons i el consistori, l'Ajuntament de l'Hospitalet, ha evitat aquesta compra utilitzant el tempteig i retracte. A l'Aquí Catalunya, fa pocs dies parlaven amb el coordinador del Pla de Prevenció del Suïcidi, el doctor Diego Palau, advertint que l'estrès extrem que comporta el risc de desnonament és un factor de risc. Assegura que es podrien evitar situacions d'aquestes quan hi ha alternativa clara per a aquestes persones.
7: Poder oferir alternatives habitacionals podria ajudar a reduir la intensitat de l'estrès, etc., i reduir el risc de suïcidi en el cas de que hi hagi aquest risc.
2: És veritat que són 2 casos diferents. Estem parlant d'una persona que no podia pagar el local de la seva botiga i el cas de l'Olga, a més, una persona molt implicada en les plataformes d'habitatge, que la seva família, els amics, van fer una roda de premsa denunciant doncs, que fins i tot el dia abans del que se la fes fora de casa seva, ella s'havia intentat suïcidar, havia acabat en ingrés en psiquiàtrica i fins i tot ni això va aturar, no, el desnonament en un moment en què no estava actiu la normativa que prohibia desnonar a persones vulnerables.
0: Estem veient el més cru, no, Miquel?
1: Sí, no, i dins del dramatisme dels 2 casos, que és indiscutible, sí que em sembla important diferenciar-los, perquè doncs, no ho sabem, però segurament aquí s'hi barregen aspectes de salut mental que cal, diguem-ne, deixar a part perquè es puguin tractar de tal manera que es puguin evitar aquests casos. Segurament pel Javier aquest local era casa seva, per entendre'ns, tot i que sabem que tenia una casa a Bellvitge, però segurament ell vivia la pèrdua d'aquest local, que era el seu mitjà de vida, com una autèntica tragèdia personal i tant o més com si perdés la pròpia casa, i per tant, doncs, també s'han de poder cuidar aquest tipus de casos.
0: Joan.
8: Sí, una tragèdia completament personal, segur que, és a dir, en Javier se li desmuntava, pel que sabem fins ara, no? Se li desmuntava la seva vida, no? I segurament això doncs, el va empènyer a decisions molt, molt tràgiques. A mi m'agradaria fer una reflexió també al marge del cas personal. El cas personal també ens porta a fer aquesta reflexió, fins a quin punt les administracions fan allò que poden, però segurament no ho poden fer amb la velocitat en què l'onada de la crisi de l'habitatge els supera. No? El moviment que ha fet, i que ara explicava l'Ajuntament de l'Hospitalet, amb tota la bona voluntat per intentar intervenir en la realitat de la seva ciutat, doncs arriba quan arriba i a vegades arriba una mica massa tard, tenint en compte doncs, les situacions de drama personal que viuen alguns dels ciutadans, no? En concret amb la crisi de l'habitatge.
2: Ara que parlaven, Joan, de les eines que tenen els ajuntaments, fa uns dies explicàvem les vegades que, en el cas de Barcelona, s'han hagut d'activar en el darrer any la unitat de prevenció del suïcidi en casos de desnonament, que ho podem explicar aquestes dades perquè a Barcelona existeix aquesta unitat amb professionals que actuen en aquest cas, però altres ajuntaments més petits no tenen aquestes eines de, quan hi ha un desnonament, poder activar un conjunt de professionals d'aquestes característiques.
0: Sí, i pensava ara en el que explicava el periòdico l'altre dia, no?, que les persones amb problemes de vivenda tenen fins a 6 vegades més problemes de salut mental.
2: No sé si seguíem amb això o vols que anem al Parlament.
0: Anem al Parlament.
2: Anem al Parlament perquè avui ha acabat el debat de política general, el debat anual, en què tots els partits fixen postures, demanen què volen que faci el govern, quines han de ser les prioritats. Va començar dimarts i l'habitatge va ser el tema central.
9: Catalunya diu no a l'especulació. Diem no a aquells que mai en tenen prou. A Catalunya aquests no hi tenen lloc. Ja saben on han d'anar. Aquí, no.
2: Sí, on Salvador Illa va anunciar un conjunt de mesures per frenar la crisi d'habitatge, com per exemple aquesta compra mitges de pisos per majors de 40 anys. Després del debat han arribat les votacions, aquestes votacions s'han fet avui, i resulta que aquesta mesura estrella anunciada pel president, doncs l'oposició ha votat que no li agrada, que la rebutja, Laura.
5: Sí, l'oposició ha tombat aquesta mesura estrella de Salvador Illa, la de comprar un habitatge a mitges amb la Generalitat, i de fet és la segona vegada que la mesura estrella del president decau en un debat de política general. Va passar l'any passat també amb un tema d'habitatge per mobilitzar sòl i fer-hi 214.000 pisos, i torna a fracassar aquest any amb el programa de compra conjunta, compra compartida d'habitatge entre la Generalitat i persones d'entre 40 i 60 anys. El Punt ha comptat amb els vots a favor del PSC i Esquerra, però els Comuns s'hi han abstingut. David Cid adverteix que no recolzaran cap més proposta fins que el govern no posi en marxa la unitat antidesnonaments.
10: Nosaltres no donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge a aquest país.
5: Per tant, els Comuns s'han abstingut, cau la mesura, tot i que és cert que no és vinculant, i els vots del Parlament es queden així, amb aquesta mesura estrella tombada per part de Salvador Illa. És un toc d'atenció a les polítiques d'habitatge amb el president, amb els Comuns també denunciant que només s'han posat 12 multes per incomplir la llei d'habitatge.
0: En canvi, Laura, el president s'ha salvat de la reprovació que demanava Junts.
5: Sí, s'ha salvat pels vots en contra del PSC, d'Esquerra i dels Comuns. Els de Puigdemont volien que se'l reprovés per la mala gestió, per l'incompliment dels seus mandats i per la indefensió, diuen, dels interessos de Catalunya, tot i que la proposta no ha tirat endavant pel no dels socis. El portaveu de Junts, Salvador Vergés, defensava que el que han votat tant Esquerra com els Comuns no casa amb el discurs que fan.
11: Reclamem la seva reprovació, i tant que la reclamem, i la tornem a reclamar avui, i veurem què s'hi vota, perquè el partit dels Comuns, el partit d'Esquerra Republicana, feu discursos, ho vam veure ahir, d'autèntica reprovació.
5: Els que han votat a favor, a banda de Junts, són el Partit Popular, la CUP i Aliança Catalana, vots, però, que no han sigut suficients per reprovar el president. En canvi, sí que s'ha reprovat una proposta per recordar les peticions de cessament de les conselleres Sílvia Paneque, la portaveu del govern i també titular de Territori, d'Esther Niubó, la consellera d'Educació, així com Núria Parlon, la responsable d'Interior.
0: Laura, que ha estat un gran dia, molt llarg.
5: Sí, llarg.
0: Descansa llarg. I gràcies.
5: Moltes gràcies a vosaltres. Fins ara.
0: Joan Serra, aquest dia intens, li deia ara a la Laura, aquestes mesures que proposava Illa, que de fet són anuncis encara, què en penseu?
8: Mm-hmm. A veure, hem de posar una cosa en context, Anna, que és que efectivament avui a Illa li han tombat la proposta estrella en les propostes de resolució. Heu de recordar que en les mesures d'estrella de l'any passat en habitatge va passar el mateix. És a dir, aquell pla de 214.000 pisos tampoc va tenir una majoria i, per tant, també va quedar tombat. Això no vol dir que el govern no tiri endavant. El govern ha tirat endavant amb els seus plans d'habilitar solars i de construcció d'habitatge, i tirarà endavant també amb la mesura estrella d'explorar fórmules imaginatives com el de la compra conjunta. Per tant, aquesta és una realitat que hem vist. Una altra conclusió d'aquest debat de política general descafeinat, perquè el focus en habitatge era especialment a Madrid i no al Parlament de Catalunya, per molt que el debat ha pivotat sobre les polítiques d'habitatge, jo crec que ens deixa una segona lectura, que és que fins a final de mandat i fins a final de legislatura, que era la segona part de legislatura, Illa posarà el focus en polítiques d'habitatge, serà el centre de la seva activitat, i que els companys de viatge seran Esquerra i els Comuns. Que a mesura que ens acostem a escenaris electorals, el primer de les municipals, després de les catalanes, i pel mig ja veurem amb quina data les generals, doncs exigiran més el govern, desgastaran més el govern, però seran els seus companys de viatge. I quin paper jugarà Junts? Doncs el que hem vist aquests dies, el de la reprovació, no? Un intent de reprovació fallit, que jo crec que és escenificació davant d'un retorn imminent de Carles Puigdemont.
2: Perdó, Miquel, ara dono la paraula, però és que hi ha novetats sobre el posicionament de partits. UPN ha dit que votarà que no a tots dos decrets i Coalició Canària ha dit que votarà que sí al primer i que no al segon. Per tant, igual, corregiu-me si no faig bé els números, pel segon decret, el més ambiciós, segur que no hi haurà acord, però pel primer...
8: Això era conegut. Anava a dir que pel segon ja era conegut que quedaria tombat, i pel primer és l'escenari que us estava explicant abans. La suma de 6 del PSOE, Sumar, Podem, que ja ho ha anunciat aquesta tarda, també el PNB, que ho ha anunciat aquesta tarda, Esquerra i Coalició Canària. Si això se suma, són 172 vots a favor davant de 171 previsiblement en contra. Això sempre que Junts s'abstingui.
2: Amb l'abstenció n'hi hauria suficient.
8: I amb l'abstenció de Junts, en aquest escenari, amb el sí de Coalició Canària, seria suficient perquè el primer decret, no el segon, el segon quedarà tombat segur, el primer decret tirés endavant. Per tant, és molt probable, o és una possibilitat, molt probable no. Parlant de Junts, molt probable no. Però és una possibilitat que davant d'aquest escenari en què només cal una abstenció per aprovar el primer decret, doncs que hi hagi una pressió ambiental i que el debat de Junts també s'amari d'aquesta realitat. Això no vol dir que el resultat final del debat intern a Junts sigui aquest. Però hi ha un escenari en què es podria aprovar el primer decret només amb l'extensió de Junts, que és el que us deia al principi de la tertúlia.
0: 40 segons per comentar-ho. 30.
1: Sí, només sobre el debat de política general del Parlament. Sí. L'única cosa realment greu que hauria pogut passar és que hagués tirat endavant aquesta reprovació del president, que hauria estat una reprovació simbòlica. Això no ha passat. I per la resta de coses que es voten, estem tan acostumats que aquests debats acaben amb simples vots instant a que no s'acaben complint, sigui quin sigui el color polític del govern, doncs que realment no passa res.
0: Miquel Noguer, director del País de Catalunya. Gràcies, Joan Serra. Avui, director de Públic, Público Catalunya. Una abraçada molt gran.
8: Una abraçada, Anna.
0: Fins ara. 5 minuts, no, 2 minuts, i ens expliquen el dia en 5 minuts, i l'Anna Palet amb tot l'afer de Cas Negreira.
12: El balcó.
13: Yo, para mi salud, solo elegiría lo mejor.
14: Por eso, con los seguros de salud de Línea Directa, eliges especialista y pides cita directamente. Puedes hacer tus revisiones con la tecnología más avanzada y mantener al día tu salud con menos esperas. Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
15: Si tuviésemos que reflejar en un sonido los más de 40 millones de euros en premios que reparten los rascas millonarios de la ONCE, sonaría algo más o menos así.
16: ¡Vamos!
17: ¡Me has tocado!
18: ¡Guay, ganado!
19: ¡Ole, ole,
18: ole! ¡Qué guay!
15: Aquí lo tienes. Este es el sonido de los ganadores de los rascas millonarios de la ONCE, que reparten muchos millones de euros en premios. Más de 40 millones. Rascas millonarios de la ONCE. ¡Qué bien se les da repartir!
20: ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
21: Javier es el maestro panadero de Panaderías Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace. Y lo hace de mil formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
22: Solo hasta el domingo en El Corte Inglés, ahórrate el IVA en electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
23: Con financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
22: Televisores, móviles, portátiles, frigoríficos.
23: Y electrónica deportiva, tecnosalud, muebles de cocina y baño.
22: Hasta el 4 de octubre por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
23: Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
24: Hola, esto te interesa.
25: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
24: ¿Y lo del sorteo?
25: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
26: Dijous 1 d'octubre de 2026.
27: A la SER i SER Catalunya, el dia en 5 minuts.

0: A aquesta hora estem pendents de les pluges a alguns punts de la Catalunya central, però sobretot al sud. El Meteocat ha rebaixat el nivell de risc a les Terres de l'Ebre. Aquesta tarda la previsió era de perill molt alt. De cara a les pròximes hores ha passat a ser alt. Tot i això, s'esperen xàfecs també a la matinada. Tot plegat després d'un dia que ja ha estat passat per aigua a l'Ebre i al Camp de Tarragona. Han caigut fins a 80 litres d'aigua per metre quadrat a l'illa de Buda, al delta de l'Ebre, 68 a la Bisbal del Penedès o 56 a Blancafort, a la Conca de Barberà. Aquest migdia, més d'un milió de persones han tornat a rebre un SOS. Protecció Civil, que demanava no sortir a l'exterior, ni agafar el cotxe, ni baixar a soterranis. Molts ajuntaments ja han tancat equipaments i espais municipals de manera preventiva i alguns municipis, com Amposta, Deltebre, La Ràpita, Alcanar o Masdenverge, han comunicat que suspenien les classes dels centres educatius a partir d'avui a la tarda i, en alguns casos, també demà. Aquesta tarda, que Renfe també ha suspès diversos trens de llarga distància del corredor mediterrani per la previsió de pluges entre Catalunya i València. I a aquesta hora també estem pendents de Junts, de si avalarà el decret d'habitatge, el decret Mari Carmen, que va aprovar dimarts el Consell de Ministres. Demà el Congrés ha de votar si el convalida o el deroga i només queden els juntaires per pronunciar-se i poden decantar la balança. El partit ha convocat una reunió de l'executiva a les 9 del vespre amb tots els escenaris oberts i, mentrestant, continua la pressió als carrers. El sindicat de llogateres ha convocat protestes davant dels ajuntaments amb cassolades. So de fa pocs minuts a la plaça Sant Jaume de Barcelona, una protesta que quan acabi es dirigirà cap a la plaça Catalunya, on es manté l'acampada amb una seixantena de tendes que resisteixen a la pluja. Per ara, aquest decret Mari Carmen, que des d'avui està en vigor, ha servit per aturar com a mínim 4 desnonaments a Barcelona.
1: Acabamos de parar el primer desahucio gracias al decreto Mari Carmen que se aprobó el martes y nuestra compañera Maca va a poder dormir en su casa. Pero mañana se vota. Si Maca va a ser la primera de muchas o si este decreto cae y a Maca se la puede desahuciar.
0: La Macarena de Sant Andreu, que s'ha pogut quedar al seu pis, també la Preixous, una mare de 4 criatures de Trinitat Vella. Gràcies a aquest decret, que també prorroga 2 anys més tots els contractes que acabin abans del 31 de desembre de 2028. Si s'acaba mantenint en vigor, això pot beneficiar a 340.000 persones a Catalunya. I l'Ajuntament de l'Hospitalet comprarà 5 blocs al barri de la Florida mitjançant el dret a tempteig i retracte. Són un total de 148 pisos i locals, entre els quals la sabateria en què es va suïcidar un home que la setmana vinent havia de retornar les claus del seu negoci. Fins ara eren propietat d'una immobiliària que els tenia al mercat de lloguer, però els volia vendre a un fons. L'Ajuntament ja ha anunciat que subrogarà tots els contractes vigents amb les mateixes condicions. I precisament avui, que fa 9 anys del referèndum de l'1 d'octubre, l'Audiència de Barcelona, el judici pel cas Roger Espanyol, ha entrat a la recta final. Avui han declarat els 4 agents acusats i han justificat l'ús de bales de goma perquè estaven en una situació extrema de perill, diuen. Martí Oliver.
2: L'escopeter que va disparar ha assegurat que tenia la vista escapçada i ha negat que volgués ferir Espanyol.
3: Es lo he dicho antes, es un elemento disuasorio, así

0: digan cómo es, en ningún momento cabe algo más que eso, la verdad.
1: I mentrestant, les acusacions en els informes finals han tornat a demanar responsabilitats.
2: Si un ciutadà qualsevol avui agafa una arma de foc i dispara contra una multitud o contra un grup de persones i lesiona o mata algú, res ni ningú salvarà aquesta persona d'una condemna per delicte dolós. I si no, que vingui la fiscalia i m'ho expliqui.
1: El judici es clourà finalment demà amb els informes finals de la defensa.
3: Doncs això és tot per avui. Pendents de les pluges d'aquesta nit, ara us deixem amb la graderia amb l'Anna Palet.
4: El dia en 5 minuts.
5: Arriben els esports. A Ser Catalunya. Aquí comença la graderia del balcó. Amb Anna Palet.

Què tal? Bona tarda, 8:45 del vespre. Benvinguts a la graderia del balcó d'aquest dijous 1 de setembre. Ho fem començant amb un nou capítol fomentat, en aquest cas pel Reial Madrid, de tot l'afer de Negreira.

0: I és que avui dijous hem tingut ball de comunicats, tant de la UEFA com del Real Madrid com del Barça, i per desgranar tots els detalls i el perquè d'aquestes noves acusacions creuades, ja ens escolta l'Albert Llimós. Albert, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Anna.
0: El Madrid ha estat qui ho ha començat tot, enviant una denúncia amb una quantitat substancial de documents relacionats amb el cas Negreira i demanant d'alguna manera que es reobri la investigació, no?
1: Sí, així és. El Madrid ha portat molts documents a la UEFA per reactivar el cas Negreira i la resposta del Barça és fum, fum, fum. No és una nadala, és la resposta que donen als despatxos d'Aristides Mallol després que la UEFA hagi confirmat també en un comunicat que ha rebut aquesta substancial quantitat de documents per part del Real Madrid en relació al cas Negreira. Com dius, ha estat una tarda moguda de molts comunicats, primer de la UEFA, després del Real Madrid i finalment del Barça en aquest estira i arronsa per dominar el relat entre uns i els altres. El club blaugrana diu que no hi ha obert cap nou expedient, que es va obrir la investigació el 2023 i que segueix el seu curs, per tant no es pot parlar de reactivar la investigació. Diu el club català que aquest expedient sempre estarà subjecte al que decideixi per la via judicial la justícia espanyola, ja que el cas està ara mateix judicialitzat per la via penal. La UEFA aclara que, tot i això, ells sí que estan legitimats a investigar per la seva part i, de fet, remeten a la reglamentació, el reglament 4.2 de competicions de club que tenen, que diuen que si es prova que un club ha participat directe o indirectament en qualsevol moment des de l'1 de març del 2016 en qualsevol activitat destinada a pactar o influir en el resultat d'un partit d'àmbit nacional o internacional, la UEFA pot declarar aquest club no apte per participar en competició europea. És l'argumentació de la UEFA. El Barça, en canvi, manté que de moment això on s'ha de resoldre és als jutjats espanyols.
0: Un Barça més que en aquest comunicat que més fa poques hores aquesta tarda explica també que no hi ha cap nou requeriment que li hagi arribat al club i que de fet encara tampoc li han traslladat com a tal aquesta denúncia del Real Madrid. Vull dir que el Barça també s'ho ha trobat.
1: Sí, de moment el Barça no té aquesta nova informació que aporta el Real Madrid i per tant diu que quan tinguin la documentació que el remeti la UEFA com a part implicada, òbviament, doncs podran valorar-ho i donar les oportunes explicacions, però que en qualsevol cas el que considera el Camp Nou és que aquí no hi ha hagut cap reactivació del cas Negreira a nivell de UEFA, sinó que simplement s'ha portat més documentació a un cas que segueix el seu curs.
0: Per cert, Albert, el comunicat del Madrid, en què posa l'èmfasi exactament relacionat amb el cas Negreira?
1: Diuen que hi ha evidència sobre uns fets d'extrema gravetat que afecten directament la integritat de la competició i la confiança en el sistema arbitral. És en la línia del que ja va dir el president Florentino Pérez en aquella famosa roda de premsa el mes de maig, que parlava de tota la documentació que estava recollint el Club Blanc per enviar-la a la UEFA.
2: Lo de la corrupción sistémica que hay del caso Negreira, que tengamos que escuchar al comité, al presidente del comité de árbitros, que eso son cosas que hay que olvidar. ¿Pero cómo que hay que olvidar? Si estamos haciendo un dossier de 500 páginas que las voy a enviar en cuanto a

0: Sabe la competición a la UEFA, que haya ido a hablar con ellos, porque es que no hay precedente en la historia del fútbol mundial. Y dice el presidente del comité, dice, bueno, eso son cosas viejas que hay que olvidar. Pero ¿cómo va a olvidar el mayor caso de corrupción que ha habido en la historia?
1: De fet, Las parla que el Real Madrid ha lliurat 50.000 folis apostats amb vídeos de jugades que posen de relleu designacions arbitrals estranyes, és la paraula. També declaracions de directius del Barça que parlaven sobre aquesta situació amb Negreira i que també demostren un balanç de targetes i penals contra el Madrid a Espanya molt superior que no pas del que té el conjunt blanc a Europa.
2: Ja per anar tancant, Albert, en aquest comunicat del club també demanen d'alguna manera rapidesa o que s'accelerin els processos en aquest cas, però vaja, no serà perquè el Madrid ho demani, és a dir, aquestes coses van per una via i no serà un club qui faci que vagi més o menys ràpid.
1: Sí, la instrucció segueix el seu curs, el Madrid demana que hi hagi celeritat, però clar, des de la roda de premsa de Florentino fins ara també han passat uns mesos i la justícia al final, doncs, en aquest cas, a través de la UEFA, doncs, té els seus cursos i recordem-ho, que el cas Negreira s'està jutjant, doncs, s'està instruint ara mateix i encara hi ha declaracions pendents aquestes properes setmanes en tenim en relació a aquest afer.
2: Alguna cosa més que ens hagis d'explicar?
1: Doncs de moment que el que podem traslladar des de l'òptica blaugrana és que és molta tranquil·litat absoluta, que això és un paper de cara a la galeria que fa el Real Madrid per reactivar el cas i en unes setmanes que el Madrid doncs, ho està passant, podríem dir, no del tot bé, no?, per la situació esportiva de l'entitat i, per tant, el Barça, tranquil·litat absoluta i, com et deia, doncs, aquesta paraula, no?, fum, fum, fum, que és el que consideren que és aquest document del Madrid i aquesta resposta també de la UEFA en aquesta investigació en curs.
2: El Madrid continua entre cella i cella amb el cas Negreira, el Barça li treu pes amb aquesta frase fum, fum, fum que ens expliques. Albert, qualsevol novetat, ja ho saps, a la graderia del balcó ens ho pots explicar.
1: Molt bé, fins ara.
2: Vuit i 36, Nil Solà, què tal? Bona tarda.
3: Què tal, Anna Palet? Molt bona tarda.
2: Portàvem dies pendents del retorn de Rafinha del Brasil cap a Barcelona i després d'un viatge molt llarg, per fi ho ha fet aquest migdia. Què en sabem del davanter del Barça?
3: Sí, ha arribat a Barcelona al voltant de les dues del migdia, just després que acabéssim el Que t'hi jugues. Un Rafinha al cantre per la porta de darrere privada a l'aeroport, no l'ha pogut veure ningú, estava cansat, un viatge pràcticament de 24 hores amb aquesta escala que ha fet a Dubai, directament cap a casa a poder descansar. Evidentment, després de la lesió, després d'un dia pràcticament de viatge, el Barça li ha donat avui descans. Demà està previst que al matí vagi a la ciutat esportiva Joan Gamper a passar aquestes noves proves mèdiques. Ja vam explicar ahir que els serveis mèdics del Barça volen avaluar-lo bé. Han vist les imatges de les proves que es va fer en Brasil i la tranquil·litat és pràcticament total, però el volen avaluar ells, poder-lo mirar cara a cara i saber exactament què és el que té Rafinha, en principi aquest petit edema a la part posterior de la cuixa dreta, però tenint en compte els antecedents, doncs es va en precaució amb un Rafinha que, en principi, si no hi ha novetat, hauria de poder estar pel pròxim partit del Barça, que serà el dissabte que ve a 11:45 contra el Getafe, és a dir, aquest dissabte encara no, perquè hi ha aturada de seleccions, el pròxim a 6:45 contra el Getafe, però tenint claríssim que després ve una sèrie de partits realment molt complicats, amb partits entre setmana, amb visites al camp del Galatasaray, del Paris Saint-Germain i, evidentment, també la visita del Madrid al Camp Nou.
2: D'altra banda, aquesta aturada de seleccions que tant ens fa patir per la salut dels futbolistes té, com a mínim, per ara, una bona notícia, que és que en un dels partits on hi ha dos blaugranes implicats, a la selecció espanyola sub-21, de moment cap dels dos ha començat d'inici.
3: No, cap dels dos ha començat d'inici, tant Marc Bernal com Xavi Espar, suplents en el partit, ha arrencat a 8:45 entre San Marino sub-21 i Espanya sub-21, important per segellar ja la classificació per aquest europeu sub-21. Espanya abans del partit, que era segona amb 21 punts a només un de Finlàndia. A més, el partit ha de ser propici perquè Espanya pugui golejar a San Marino, que és 8 partits, 0 punts, 0 gols a favor i 42 gols en contra.
2: Mira, quan pensis que estàs malament, sempre pots refugiar-te
3: San Marino sub-21.
2: En aquesta dada que ens acabes de donar, el més pur estir Bruno Alemany. I de la resta de partits internacionals que jugaran ara a 9:45, realment, gràcies a la fórmula Klopp, que ja va alliberar, ens ho vas explicar, a Karim Adeyemi, de l'únic que estem pendents és de la Portugal de Cancelo, que té problemes, crec que una mica més importants que no els minuts de Cancelo en aquest partit.
3: Sí, té problemes, hem d'estar pendents de joc Cancelo en aquest Dinamarca-Portugal. De Portugal, de moment, dos partits, dues victòries en aquest grup de la Nations League. Dinamarca, de moment, una victòria i una derrota. Evidentment, després de la marxa de Cristiano Ronaldo, tots els problemes estan enfocats a la marxa de l'estrella portuguesa, que, com ja m'ha explicat avui el que té jugues, després de quedar descontent de la decisió de l'entrenador de fer-lo escalfar 30 minuts i no fer-lo jugar, doncs va abandonar ahir la concentració de Portugal amb un vol privat directe cap a Madrid. Per tant, pendents de Cancelo, com deies, en el partit d'Alemanya no hi haurà Adeyemi, que ja ha tornat a Barcelona després d'aquests dos partits primers que finalment van a convocar part de Jürgen Klopp, i també juga avui, encara que no sigui blaugrana ja, la Països Baixos de Xavi Hernández contra Grècia, un bon inici que ha tingut l'equip de Xavi Hernández amb una victòria i un empat en aquesta aturada de seleccions.
2: Quan torni Cancelo crec que estarà més tranquil el Barça que el que deu estar vivint aquests dies a la selecció portuguesa, que no em vull imaginar l'ambient a la
3: mena,
2: concentració.
3: Cap mena de dubte.
2: Tornarà a l'oasi de Hansi Flick. En fi, Nil, moltes gràcies i qualsevol novetat, micròfons oberts.
3: Perfecte, tu, una abraçada.
2: I parlant de jugadors lesionats en aquesta aturada de seleccions, ja sabeu que Kylian Mbappé va haver d'abandonar la concentració de França, però ha estat notícia perquè se l'ha vist en les darreres hores no a Valdebebas, sinó a París. Anton Meana, com s'ho ha pres la gent? Què tal? Bona tarda.
4: Hola, Palet. Bona tarda. Buenas tardes. Va bien la recuperación. Ya sabían que no era mucho y que estaría disponible para el partido contra el Villarreal y para estar al 100% en el duelo de la Champions en Roma, pero hay polémica en redes por las imágenes de Mbappé con su pareja, la actriz Esther Espósito, en una discoteca de París. El Madrid no hace ninguna declaración sobre la vida privada de los jugadores con permiso en días que no tienen entrenamiento. Por tanto, interpretamos que tenía permiso, por supuesto, y que no hacía nada en contra del código de disciplina del club, pero molesta a un sector de la afición que Mbappé vuelva de Francia lesionado y en vez de estar al 100% recuperándose, ocupe su tiempo libre en disfrutar con su pareja de un rato de ocio. Pero repetimos, no hay caso Mbappé a ojos del club y simplemente confían en que esté al 100% para ese partido del sábado de la semana que viene en el Bernabéu ante el Villarreal.
2: Gracias, Meana. Anem a repassar què més ens ha deixat aquest dijous. Dues notícies d'impacte que us volem explicar abans que res aquí a la graderia del balcó, que ja és oficial, o com a mínim així ho ha fet l'Eldense, la notícia que ja l'ha comprat amb Leo Messi. Per tant, l'astre argentí ja té dos equips a Espanya, un al Cornellà, l'altre a l'Eldense. Faltarà per això que ho confirmi així el Consejo Superior de Deportes, al CSD, i a tot això, recordareu el documental de Vinicius Baila Vini? Doncs el València va presentar una denúncia per intromissió al dret de l'honor per uns subtítols falsos en què es veia el documental que li deien mono mono a Vinicius, i segons defensa el València, el que deia l'afició era tonto tonto. Doncs avança Ser Deportivos València que aquest judici ja té data, serà el 17 de febrer del 2027. Dues notícies d'impacte. Dit això, Dani Pinto, què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda.
2: Tenim en joc la final del Mundial de Clubs d'handbol que enfronta Barça i Veszprém hongarès.
5: De moment, el Veszprém està guanyant el Barça per 16-22. El partit es troba al descans. Tots els focus estan posats en Emil Nielsen, el porter noruec de l'equip hongarès, que fins la temporada passada era el titular sota el pals del Barça i que ara s'enfronta al seu ex-equip en una final del món.
2: Ho deia abans el Nil, és en joc el partit de la selecció sub-21 d'Espanya contra San Marino. Amb quin resultat?
5: El resultat és San Marino 0, Espanya 2, al minut 28. Els gols han sigut a Rodrigo Mendoza i Pablo García.
2: No estan jugant ni Xavi Espar ni Marc Bernal, per tant, de moment estalviant-se minuts. Es confirma, per cert, una baixa important a la selecció espanyola absoluta.
5: L'extrem de l'Athletic Club, Nico Williams, abandona la concentració per unes molèsties musculars en la cuixa esquerra. Després de la golejada de la Roja contra Croàcia, on Nico va marcar l'últim gol, el navarrès no s'ha entrenat en el dia d'avui. La federació, però, ha confirmat que no hi haurà cap substitut per la baixa de Williams.
2: I s'ha presentat la nova samarreta de la selecció catalana amb novetats.
5: Jugadors catalans com Eric García, Dani Olmo o Javi Puado han posat amb la nova pell de la selecció catalana, aquesta vegada amb les quatre barres a la samarreta, deixant de banda la polèmica de la samarreta del 2023, que en tenia cinc. Joan Soteras, president de la Federació Catalana de Futbol, ha explicat a 3CAT els pròxims plans per la selecció.
6: Aquesta temporada 26-27, us asseguro que hi haurà un partit tant de femení com de masculí. Hem de buscar estadis doncs, que realment facin goig a l'hora que jugui la nostra selecció.
2: I a la Champions femenina, i el Barça va golejar, us ho vam explicar, 0-6 a la Roma. Avui juga el Real Madrid a les 9 contra el City. En bàsquet, Dani, el Barça té demà partit d'Eurolliga.
5: Els blaugranes viatjaran a Turquia per enfrontar-se al Besiktas demà a les 7 de la tarda. L'equip entrenat per Sekulic voldrà sumar la segona victòria en aquesta Eurolliga i refer-se de la derrota amb el Dubai d'aquest dimarts. El Barça necessitarà la millor versió de Kevin Panther i Darío Brizuela, entre d'altres, per guanyar a domicili.
2: El Barça ho farà demà, però el Madrid ja ha jugat contra el Hapoel de Tel Aviv.
5: Acaba de finalitzar el maig, que ha conclòs amb una derrota contra l'equip israelià per 102-98. Els blancs perdien de 20 punts a l'equador del partit i després han arribat a empatar. Els últims minuts han sigut crucials per a que l'Apoel es distanciés al marcador.
2: I repassem per acabar els resultats del torneig de Tòquio de tennis i del Master 1000 de Pequín, que s'han jugat aquest matí amb Alcaraz i Badosa.
5: Paula Badosa ha remuntat a l'australiana Daria Kasatkina a Pequín en un partit molt ajustat on la catalana finalment ha guanyat per 4-6, 7-6 i 6-4. D'altra banda, Carlos Alcaraz també ha hagut de remuntar a Tòquio en el partit que s'ha imposat a l'estanudinenc Alex Mitchelsen per 7-6, 4-6 i 6-1. La sorpresa ha sigut pel paraguaià Daniel Vallejo, que ha derrotat el madrileny Rafa Joder a la primera ronda.
2: Gràcies, Dani.
5: Moltes gràcies.
2: 8:45, anem a parlar amb el Juan Irigoyen.
7: Un mate amb Juan Irigoyen.
2: I sé que molts el vau demanar dijous passat, no podia fallar dues setmanes seguides, l'hem tornat a convocar, un mate amb el nostre estimat Juan Irigoyen, company del País. Què tal, Juan? Com estàs?
8: Molt bé, i tu?
2: Pues bé, no viatjant tant com tu, però no em puc queixar.
8: Sí, es la primera vez que estamos juntos así mano a mano, ¿no?
2: Sí, yo creo que eso hará que...
8: La química sea un superior.
2: Exacto, y mira que era difícil, ¿eh? Pero...
8: Era muy... El tono estaba muy alto.
2: Pero avui...
8: El tono estaba muy alto. Me echaste de menos el jueves pasado.
2: Sí, sí, sí. Estic una mica gelosa de la Roja, que es qui tenía tan ocupat.
8: ¿Vos le decís la Roja, entonces?
2: No, o sigui, se'm fa una mica artificial dir la Roja. Més Espanya, la selecció espanyola, ¿no?
8: Pero te agrada, te gusta a vos.
2: No està malament.
8: La seguís, o sea, seguís los partidos, o sea, estos días.
2: Home, ara sí, perquè ara...
8: Però perquè és tu trabajo.
2: Sí, i perquè fa sentir-te més identificat una selecció amb 8 jugadors del Barça, com és ara, que és divertida de veure, que tu passes bé, que potser d'on veníem anys anteriors, ho saps tu bé, que era una mica més complicat.
8: Es que yo cogí selección española, o sea, el día a día de la selección, post-2022. Comencé etapa de La Fuente. Antes hacía selección argentina. Y bueno, de hecho iba a ir al Mundial del 2022, pero Marta, mi mujer, está embarazada y nacía Victoria justo en el mismo Mundial, así que no fui. Nada, eso sí, estuve con la selección, estuve en Londres, muy bien, muy guay.
2: Bon temps, perquè vam parlar amb el Javier Raez i ens va dir que, vamos, un sol que
8: ni Mallorca. Muy buen tiempo, muy buen clima, una ciudad...
2: Top.
8: Top para ir, para estar 2-3 días. De hecho, el último día me fui a pasear. Y después Sevilla, que tampoco está mal, pasa que calor.
2: Yeah.
8: Calor, humedad. Bien, divertido. La selección esta tiene pinta de que va a ser muy difícil ganarle.
2: ¿Y ahora qué te queda? ¿Quins viatges et queden?
8: No, me queda ahora... estos dos partidos de selección no voy. Me queda Champions del Barça y Balón de Oro.
2: Molt bé. Anem a posar-nos fil a l'agulla, sí, que es diria, i primer de tot vull parlar d'un brasiler que ens té una mica preocupats.
7: La notícia.
2: La notícia és que Rafinha ha tornat a priori amb un edema muscular a la
8: cuixa
2: dreta. ¿Por qué a
8: priori? ¿Estás perdiendo duda?
2: No, perquè no, ja veurem exactament què té i quin és l'abast, però no sé tu com has viscut aquestes hores entre que és substituït, què li haurà passat a Rafinha, la mateixa cama, la mateixa cuixa que sempre li va donant problemes en aquests últims mesos, quan Rafinha, si una cosa és l'extensió ara mateix de Flick al camp. No sé si t'ha fet patir o creus que quedarà més en un ensurt i ja està.
8: A ver, cuando los jugadores tienen cualquier tipo de problema físico, evidentemente te saltan las alarmas para el club, para el entorno, para todos los que seguimos el día a día del Barça. La sensación que tengo es que en este parón de selecciones, por haber estado cerca de la selección española, que al ser un parón extraño de 4 partidos, de partidos muy consecutivos, que ante cual mínimo problema las selecciones han decidido
2: no jugársela,
8: desafectar a los jugadores. Entonces, ahí es donde se genera cierto optimismo, porque pequeño edema es como que ya el mismo comunicado minimiza un pelín, ¿no?, la situación. Entonces, quizás, como pasó con Eric, al sentir un poco de molestias, dicen, bueno, vías, para casa. y al final creo que es lo que va, que lo que nos va a sorprender, que quizás Rafinha esté más pronto, porque al final faltan 10 días todavía.
2: Sí. Vull dir, ara té unes mini vacances, claro, per dir-ho d'alguna manera, però que també és una bona notícia que Rafinha estigui a priori aprenent quan sí, quan no, a controlar-se, perquè la temporada passada realment és que va ser un calvari.
8: Fue dura la temporada passada.
2: Va ser un calvari, vale, per ell.
8: Sí, cambiaron también muchas cosas internas, ¿no? A partir del calvario de Rafinha, que no solamente por eso, sino por otros problemas dentro del club, pero sí.
2: El Mr. Pasado... Google, el hombre de las pesas.
8: Estás en todas, ¿eh?
2: No, va, claro.
8: Así que eso, no estoy, no me preocupa demasiado ni lo de Rafinha ni lo de Eric. Però sí, estaria bé que Lamine com que toma un poc de...
2: Sí, ja està. Potser també que vagi baixant...
8: Sí, un pelín de descanso,
2: de,
8: no?
2: De revolucions. A veure, que no negarem, ostres, ha fet dos partits que... primers minuts, gol, exhibicions de Lamine, però potser ja...
8: Creo que el primer partit, el gol, fue el segundo 104 i el segundo del 70 o
2: sí,
8: viceversa.
2: Sí, una bogeria. Una bogeria a Lamine, i sobre Lamine crec que tens una història bastant bona.
7: El rumor.
2: Perquè com va ser la conversa que t'he llegit que escrivies en un article al País amb Lamine, on va triar entre Nike, Adidas, aquell moment tan important pels futbolistes on han de decidir quina marca és el que els patrocina. Com va anar això?
8: Eso fue Lamine, ahora que tenía 16 años, no me acuerdo, no, o sea, lo escribí ayer, pero ahora no me acuerdo. Hostia. No, tenía 16 años. Y claro, vienen Nike Adidas con sus proyectos de convencerlo al jugador de que lo ideal era que firme con los de Nike y con Nike y los de Adidas con Adidas. Y después de cada presentación en la que ellos van así poniendo sus condiciones, supongo, económicas y etcétera, ponían un vídeo de, bueno...
2: Motivador.
8: Motivador o... Entonces, claro, Adidas atacó con su emblema y Nike atacó con su emblema. En ese momento sigue siendo el emblema de Adidas, era Messi. Entonces, bueno, Lamine, no sé exactamente las palabras, pero nos haría mucha ilusión que te unas a la familia Adidas y bla, bla, bla, ¿no? Con un video de Messi. Y en el caso de Nike, en ese momento su gran emblema era Mbappé.
2: No, que ara ha canviat de marca amb aquest nou projecte d'On.
8: Esta marca suïssa que...
2: Amb Thierry Henry.
8: Presentan los dos, le presentan las dos cuando le dan el de Adidas, está Messi, no sé qué, una leyenda. Y él les dice a su entorno, no, al final... Y es donde la gente que está con él y los de Adidas se sorprenden un poco cuando ven la cabeza del en ese momento un niño, un adolescente, que le dice, bueno, es que Messi para mí... no, es una leyenda, pero Mbappé es mi rival. Y yo no quiero estar, competir con un rival mío en la misma marca.
2: O sigui, amb 16 anys, ja Lamine reconeix a Mbappé...
8: Se entiende que él se ve a sí mismo...
2: En un futur, dient... Els que
8: este es contemporáneo a mí.
2: Els que competirem serem, claro, Kylian i jo.
8: Messi ya está. De hecho, él va al Mundial... cuando ese famoso abrazo post-partido, ¿no? Que todo el mundo estaba esperando ahí en el
2: Messi, New Jersey.
8: Cómo van a pasar, cómo no se van a encontrar, ¿no? Si se ven, si no se ven, la famosa foto. O era como la nueva foto entre ellos dos.
2: Sí.
8: Y te muestra ahí, de alguna manera, cómo piensa él. Y dice, no, este es... Mira, hablando de la foto, yo tengo una historia de esa foto. Vos sabés que...
2: Dos por uno.
8: Tengo un 2x1, sí. Cuando él la madre o el padre, no me acuerdo bien, la tenía colgada en su Facebook, esa foto. Y él le dice, no, quítala.
2: La foto de Messi,
8: La foto de Messi de la bañera. Quítala porque, bueno, yo soy extremo, soy zurdo, juego en su misma posición. Hasta que yo no sea alguien, esa foto no quiero que se haga pública.
2: Ostras.
8: Y cuando él... la Eurocopa fue. Es cuando se hace público, no sé si antes o después del partido.
2: La penja al pare, crec que és el primer en treure-la a la llum i llavors a partir d'allà és quan descobrim que Joan Montfort, fotoperiodista de l'esport, és qui va fer aquella fotografia que sembla intel·ligència artificial.
8: O sea, imagínate lo que él, como él visualiza, no solamente con lo de Adidas y Nike, que dice, no, pará, Messi es una leyenda y él fue en ese partido del que estamos hablando a decirle, te agradezco todo lo que has hecho por el fútbol. Y a Mbappé, en cambio, a Kylian lo ve como una persona contemporánea a él y por la que va a tener que disputar los títulos que al final tiene razón, porque sí, lo está disputando.
2: I el màxim emblema del Barça és Lamine, i el màxim emblema ara mateix del Madrid és Mbappé, amb el perdó de Vinícius, s'ho van competint, però ja destaca la maduresa de Lamine amb 16 anys de prendre una decisió així.
8: Es que esta gente, los que son así, piensan que son los mejores mucho antes de ser los mejores.
2: Porque... Això es diu manifesting ara, manifestar. ¿Qué pasará? Pero la gent ho aplica en coses més banals.
8: Pero esto también engloba el ghosting, o sea, viene
2: sí,
8: todo esto.
2: Sí, sí, sí. Però la gent manifesta, és a dir, vull que em passi algo i així i
8: sí,
2: pas que passi. No, és diferent.
8: No creo que va con eso de visualiza, no creo que tenga que ver con visualizar algo que quieras que te pase, que es mucho esto de la teoría del secreto, que no es nuevo, sino que estaba siempre, ahora le dicen manifesting, pero antes se utilizó de otras maneras, sino que estos tipos que son diferentes...
2: Sí.
8: Se dan cuenta que son diferentes mucho antes de serlo. Porque si no, y por eso empiezan a hacer cosas diferentes. Porque si no, harían lo mismo que hace todo el mundo. Y nunca se convertirían en diferentes. Entonces, Lamine Yamal sabía que era diferente mucho antes de que el mundo le reconozca que era diferente. De hecho, a mí en la entrevista que le hacemos en el Mundial me dijo:
2: molt bona
8: entrevista, per cert. Veo mucho mejor de lo que la gente me ve.
2: ¿A qué refería exactamente? O sigui...
8: Futbolísticamente.
2: Ah.
8: Que él siente que es mucho mejor que la gente cree que es. O sea, que él adentro suyo siente que todavía tiene mucho más para dar.
2: Sí, sí. Ambiciós, ambiciós Lamine Yamal.
8: No, eso seguro.
2: Hem parlat d'ell, hem parlat de Rafinha, també de la selecció espanyola, i crec que l'última persona de la que parlarem crec que sorprendrà, d'això va el xafardeig.
7: El xafardeig.
2: De Marc-André Ter Stegen.
8: Marc-André Ter Stegen.
2: Que, escolta, ha jugat amb Alemanya després de molt temps...
8: Muy buenos partidos.
2: Sí, després de molt temps sense anar convocat, retrobant-se a l'Ajax de Mitchell, però què ha passat amb Ter Stegen? Que,
8: està
2: que
8: en Barcelona, no Ter Stegen.
2: Ah, sí?
8: Sí, perquè Ter Stegen, sabes que él tiene la familia, las dos, bueno, tiene tres hijos, Ter Stegen, sí. Dos con su primera mujer, Daniela, y una niña ahora con la segunda pareja, que no me acuerdo el nombre.
2: Crec que es diu Ona, però ara potser m'estic...
8: puede ser.
2: Ona, em sembla.
8: Y entonces, como Klopp, te iba a decir Flick, mira, como Klopp hizo...
2: aquests dos grups,
8: aquests dos
2: grup
8: grups,
2: A pels dos primers partits, grup B pels els altres.
8: Él aprovechó este parón, este mini vacaciones que tenía, y vino a Barcelona. Entonces, como tenía mucho tiempo sin entrenar, ¿dónde fue? A donde puede ir todo el mundo, ¿no?
2: En al DIR. A cuña publicitaria no pagada.
8: Sí, te jugaste mucho con
2: no,
8: eso.
2: No, no, hauria d'haver dit gimnasos municipals.
8: Sí, al DIR de todos los exfutbolistas, que es la ciudad deportiva Joan Gamper.
2: Ah.
8: Y ayer se fue a ejercitar a la ciudad deportiva, a su vieja, en realidad a su casa,
2: clar,
8: no?
2: Clar, és que a mi m'ha estranyat, i és veritat, i tu m'has recordat molt ben fet, que és que ell té contracte amb el Barça, que està cedit, vull dir que...
8: És jugador del Fútbol Club
2: sí,
8: Barcelona.
2: Sí, sí.
8: Hasta el año que viene...
2: I el sou és sou... també responsabilitat del Barça.
8: No és poco ese sueldo, eh?
2: Per això. No, per no dir, és... mira, pel que et paguem, utilitza quatre cintes i dos peses.
8: Pero, bueno, no le tendrá que dejar con lo que paga, por irse al DIR, en este caso.
2: Això sí. No, però vaja, que continua havent una relació, encara que sigui pues, anecdòtica, de Ter Stegen passant-se a entrenar amb el Barça.
8: Sí. ¿Te parece bien, no?
2: Sí, sí. Escolta.
8: Hoy estuvimos mucho tiempo, ¿no? Esto fue por estar de manera presencial. Okay.
2: Sempre premiem a les persones que venen de forma presencial.
8: Vale. Para mí es un placer. Si
2: diria, això és casa teva, però literalment és casa teva.
8: Ell, sí.
2: Juan Irigoyen, moltíssimes gràcies.
8: Moltíssimes gràcies a tu. Ha sigut un placer.
2: I dijous vinent escoltem més notícies, més rumors, més xafardejos que ens portis, com sempre.
8: Vale, moltes gràcies. Adéu.
2: Aquí la graderia del balcó d'avui dijous deixem bastant esport en directe, com per exemple els partits de la Nations League. De moment el Dinamarca-Portugal sense gols, tampoc n'hi ha a l'Alemanya-Sèrbia, sense gols també el Grècia-Països Baixos, sí que ha marcat Noruega, 0-1 està guanyant contra Gales, la final del Mundial de Clubs d'handbol està encara perdent el Barça 19-26 contra el Veszprém, i en el partit d'Espanya sub-21 ja golejant 0-5 a San Marino, encara no juguen ni Xavi Espart ni Marc Bernal. Nosaltres tornem demà, com sempre, a 8:45, ara us deixem a Hora 25 amb el José Luis Sastre. Adeu!
7: La graderia del balcó, amb Anna Palet.
9: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
10: ¡Valorado!
9: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
10: 100% asegurado.
9: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
11: Javier es el maestro panadero de Panadería Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace. Y lo hace de mil formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
12: Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
13: 5, 6, 7, 8, valorado.
9: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
13: en España.
9: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.